0: molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

0: Simplificat.
1: Desubicat.
2: Comunicat.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

el deixo caure encès sobre aquest terra de palla. Saps a qui s'assembla un bomber fugint per cames, quedat de por veient la seva casa en flames? Doncs sí, senyora, m'hi assemblo bastant quan em poso l'uniforme de fugir cap endavant. En un punt aquí distant entre dogma i anarquia puc ser el punky del porro i el mateix temps.

evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic que

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Monfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAF, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres, a les dues del migdia, a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

0: Esquerra.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
3: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini.

0: Àlex, què tal? Escolta, que amb l'associació hem fet tot EVACs. Que en voldràs una?
1: No, gràcies. Tinc una tote bag plena de tote bags.
2: Museu Particular. Capítol 12. La tote bag.
3: Ei, Anna.
0: Hola, Àlex.
3: Què, parlem de les tote bag?
0: Ai, sí.
3: Sí?
2: Museu Particular.
3: Les tenim arreu. S'han convertit en un símbol, en una icona del nostre temps. Festivals, botigues, grups de música, ajuntaments, tothom en produeix, o en ven o en regala, de vegades sota un aura o un eslògan de sostenibilitat, però realment és així. En tot cas, comencem com al principi, ja saps que a mi m'agrada fer-ho així. Què vol dir tote bag? Doncs etimològicament tote, que deriva de l'anglès, vol dir carregar. Sobretot amb els propòsits de transportar, d'acord? Per tant, tote bag seria com dir una bossa de càrrega, tan simple com això. A partir d'aquí, d'on surten aquestes tote bag que les trobem actualment arreu? Doncs sembla que en principi sortirien com l'evolució o la confluència de diverses tipologies de bosses que apareixen a principis del segle XX, sobretot, en diversos àmbits professionals. És a dir, es tracta sobretot d'una eina com de treball, no tant un complement de moda o una cosa més utilitària, d'acord? Per exemple, en el cas del Regne Unit, a principis del segle XX, els carters van començar a deixar d'utilitzar les bosses que feien servir en aquell moment, que eren de pell i, per tant, eren molt pesades per posar les cartes i anar repartint pels carrers, i comencen a fer servien unes altres fetes de tela, que evidentment doncs era una miqueta més no pesava tant com la pell, no? I això mateix després van també adoptar els New Paper Boys. Tens la imatge d'aquelles pel·lícules americanes
0: ah,
3: i de més,
0: sí,
3: tenim
0: sí.
3: Primer aquells nens que a la cantonada,
0: sí.
3: No? Chicago Tribune, no? Aquesta cosa de, ei, estic venint al diari, no? Que el van anunciant i de més, doncs te portaven una bossa de tela on allà hi anaven posant, doncs, aquests diaris, o després aquella altra imatge més, doncs, potser més americana, no? Aquella criatura caminant o amb bici per davant de les cases i anar llançant el diari a la porta, no? Els subscriptors, doncs també els anava molt bé aquest tipus de bossa, per això, per carregar aquests diaris, i alhora esdevé ja en aquest mateix moment una forma de promocionar, perquè el que fan les capçaleres és que rotulen en aquestes bosses el logo, no? La Vanguardia, The Times, el que sigui, no? Aleshores, això també servia doncs, de reclam publicitari. Igualment, seguim als Estats Units, a l'estat de Maine, el 1944, un inventor anomenat Leon Bean va crear una bossa de tela o de lona, més o menys, que servia per transportar gel. Estem en aquests primers moments de les neveres, en què no funcionen amb electre, sinó que el que fan és que funcionen amb gel, amb grans barres, amb grans blocs de gel que venien, que transportaven de les glaceres o dels pous de gel fins a les ciutats, no? O els nuclis habitats. Aleshores, el que et servia aquesta bossa que va inventar el senyor Bean era per precisament això, agafar el bloc de gel del carro que te'l venia i portar-lo fins a casa per poder-ho posar a la nevera. Però aquesta mateixa bossa, ell mateix, ja quan la va començar a vendre, ja la va començar a vendre com una bossa polivalent. És a dir, no només... ell ja et deia que, vale, sí, fes-la servir pel gel, però quan no hagis d'anar a buscar el gel, la pots aprofitar per portar llenya, per posar-hi la collita de l'hort, no? Per diverses utilitats. I, de fet, va ser això el que van haver de fer un cop les neveres van deixar d'utilitzar gel i van anar doncs, amb aquestes resistències elèctriques doncs, que ja produeixen el fred, diguéssim, automàticament. Aleshores, com que ja no es necessitaven les Beans Ice Carrier, que és com es deien aquestes bosses de carregar gel, ell les va seguir utilitzant igual, les va millorar en alguns casos, venent-les directament com a bosses d'anar a comprar o inclús a vegades com a complement femení. No? Com a bossa, no? de portar doncs, qualsevol cosa, i encara avui WL20 és una de les empreses productores de calçat, roba i complement més important dels Estats Units, amb encara amb aquesta icona d'aquestes Bing Carrier, o Bing Ice Carrier, aquestes bosses creades en principi pel gel. Si tornem a Europa, creuem l'Atlàntic, a finals dels anys 70, l'ecologisme que comença doncs, a tenir una certa presència en l'esfera pública, també ja en la lluita contra l'ús i l'abús del plàstic. Una empresa alemana anomenada Goethe comença, ella està era una empresa dedicada a la distribució d'aliments de comerç just, de productes doncs, de fair trade, llança una bossa feta de roba de sac, de jute, se'n diu, és la matèria, amb un lema en alemany, que no en tinc ni idea d'alemany, vagi per endavant, sisplau, que ens estiguin escoltant, doncs que em perdonin, que és Jute Stat Plàstic, que el traduït és jute sí, plàstic no, o jute en lloc de plàstic. Aquest és el logo que que tenien estampades amb aquestes bosses. Ja hi havia aquest component de crear una alternativa a l'ús i l'abús, en aquest cas, de les bosses de plàstic. A més, utilitzaven aquest material, aquesta matèria primera de cultius sostenibles, amb no una alta incidència o revertibilitat en les comunitats que els conreaven a Bangladesh o la Índia, i que hi havia tot aquest component doncs, que tot plegat tingués un sentit de justícia. Tot i això, la roba de sac és complicada d'estampar, és a dir, no? Quan havies de posar aquest logo doncs no sempre quedava prou bé i de més. I a més acabava tenint com una connotació com de hippie. Saps? Aleshores, no.
4: Segons qui no li agrada.
3: Ah, exacte, no, era com no tothom l'abraçava perquè, exacte, era com una miqueta com de... Sí, no tenia aquest estil. Aleshores, progressivament doncs, va deixar d'utilitzar-se i potser es va passar més cap a la bossa de cotó. I això va passar als anys 80 a Nova York. Tornem a acabar l'Atlàntic, anem d'un lloc a l'altre. Allà, a Nova York, la llibreria Stan, que és una de les més grans del món, o com a mínim del país, dels Estats Units, va llançar una bossa que és l'arquetip, és el model de les tote bags actual, que és una bossa feta de cotó més aviat blanc, quadrada, amb unes anses bastant llargues, i amb el seu logotip estampat al frontal. Ho van fer perquè estimaven el medi ambient i de més? No, simplement volien una bossa que fos més resistent que les de paper i les de plàstic, perquè ell que anava a carregar llibres a muerte.
4: Punt.
3: I ja està. Uau. No fos resistent, per tant la tela era més resistent, doncs van fer això. I a més, deia, ostres, ens servirà com a suport publicitari, per això hi posarem el nostre logo i així la gent sabrà que han comprat a la nostra botiga.
4: Però res d'ecologisme, eh?
3: En aquest cas, com a mínim, no ho tenien pensat així, no? Perquè al contrari, deien, ostres, i a més, és una bossa barata de produir, perquè doncs, és econòmica i, com et deia, doncs, hi ha aquesta cosa de crear marca, no? Quan vegis a la gent passejant amb aquesta bossa de la llibreria, doncs ens faran publicitat de gratis, no? A partir d'aquí, però, tot canvia el 2007. Sí, hem passat molts anys entremig, eh?
4: Sí.
3: Ens ha relliscat bastant l'ecologisme durant molt de temps, no? Doncs realment, el 2007 sí que hi ha una dissenyadora britànica, tornat a creuar, eh? Estem sí. Fent una mà de quilòmetres per sobre de l'Atlàntic en aquest capítol. Doncs, com deia, una dissenyadora britànica anomenada Anya Hindmatch, tampoc no tinc molt clar si ho estic dient bé, que em perdoni, crea una bossa de tela, de cotó, també amb el lema I'm not a plastic bag. No sóc una bossa de plàstic. Recordeu aquell altre lema que dèiem, jute sí, plàstic no, doncs és una miqueta aquesta idea. I ella la crea per vendre als supermercats. Per tant, perquè allà ja sí que sigui una alternativa i la gent la compri en lloc d'agafar bosses de plàstic. Ja hi ha aquesta voluntat de que sigui realment l'alternativa. S'acaba posant de moda i realment, en aquest cas, el Regne Unit disminueix la bossa de plàstic, l'ús de les bosses de plàstic al país, i a partir d'aquí l'argument d'alternativa a les bosses de plàstic i de suposat benefici mediambiental de les tote bag ja quedarà lligat fins a l'actualitat. Al final tampoc no estem parlant del 2007, tampoc és que estiguem parlant d'una eternitat. I per això doncs, s'anirà creant aquest relat que encara avui, no, de dir, ostres, que ets més sostenible perquè fas servir una tote bag o regalem aquesta tote bag perquè la utilitzis en lloc de bosses de plàstic, o tot, no, tot aquesta, aquest merchandising, no, o aquesta comercialització que hi ha hagut al seu voltant. I hem vist, doncs, que empreses d'arreu del món s'han sumat en, aquestes, en aquesta iniciativa. En alguns casos, fins i tot, estan acusades de greenwashing, no? És a dir, de a través de, vale, sí, et regalo un tote bag perquè no facis servir plàstic, no sé què, però jo que soc no sé quina fàbrica em dedico a contaminar expulsant gasos, no? O contamino no sé quines platges amb pellets perquè... No, exacte. I al final, però, no deixa de ser el que feien la teva, la meva i la de tots, padrines del món, que era, doncs, anar a comprar amb el teu senalló, amb el teu cistellet, o no, el pensar carro, exacte, no? Amb el carro, i doncs si havies de comprar o portar a la web, i si havies de comprar una altra cosa, doncs altra cosa, vull dir que no té més que tornar a aplicar el sentit comú que a vegades sembla que l'haguem perdut. Ara bé, són realment una alternativa sostenible?
4: No ho tinc clar, perquè clar, si en té, no, jo a casa meva en tinc, no sé, no et vull enganyar, però jo estic segura que en tinc almenys 30. De concerts, de festivals, de marques, de projectes, de... És que de tot.
3: Doncs et diria que sí i no. És a dir, al final, que una cosa sigui reutilitzable, evidentment, segurament és més sostenible que no pas una cosa que utilitzem una sola vegada i llancem. Però, clar, ens hem de fixar, en aquest cas, en la seva fabricació. I la cosa canvia moltíssim. Per exemple, el cotó no és pas un material neutre. Al contrari, és un material que és d'origen natural, d'acord, però es necessita moltíssima aigua per la producció, no? Només per la producció d'un sol quilo de cotó necessita desenes i desenes i a vegades milers de litres, no? I no només això, sinó que a vegades volem que aquest cotó sigui extremadament blanc o de més, i acabem abocant-hi productes químics que alhora acaben contaminant aquesta aigua. Igualment, encara que sigui reutilitzable, no vol dir que sigui més sostenible, perquè segons un estudi del Ministeri de Medi Ambient de Dinamarca, perquè una tote bag, per compensar els efectes de la seva producció, una sola tote bag, si és de cotó normal i corrent, diguéssim, el més marrano que et puguis trobar, et puguis tirar a la cara, s'hauria de reutilitzar unes 7.000 vegades. 7.000 vegades.
4: Però... És que no farem 7.000 vegades la compra tu i jo.
3: Però és que, a més, si vas de, com de superaliat i de més, i dius, no, és que la meva és de cotó orgànic, necessites unes 20.000 vegades reutilitzar-la perquè realment acabi sent, doncs, sostenible. Això serien aproximadament uns 54 anys d'ús cadascuna de les tote bags.
4: I en tinc 30!
3: Exacte, i està bé si només en tens una, no? Però el problema és que hem arribat a un punt que en tenim moltíssimes perquè tot arreu les acaben fent. Per què? Perquè el seu cost també és barat de produir, i no només això, sinó que dèiem, a banda de la reutilització, després també hi ha la gestió dels seus residus. I dius, ah, sí, clar, perquè és cotó i es pot reciclar i de més. Sí, però la majoria d'elles, perquè ningú porta una tote bag sense estampar, perquè al final el que estem fent i el que hem convertit és en una extensió del que pensem o del que volem que la gent pensi de nosaltres o el que volem expressar, no? El que a vegades es fa com inclús la dicotomia entre que, tot i que tant homes com dones utilitzen les tote bags, però el que potser en el cas dels homes era més la samarreta, per voler expressar, en el cas de les dones a vegades és la tote bag, tot i que dic que al final són indistints. Totes aquestes estampacions normalment estan fets amb tintes viníliques, que per tant tenen components de PVC, plàstic, és a dir, que no es pot reciclar. Per tant, quan tu portes una bossa de reciclar, el que hauran de fer és retallar com a mínim tota la part estampada, és a dir, que el 100% tampoc no s'arribarà mai a reciclar, perquè hi ha aquest component de plàstic que després acabaria generant microplàstics i que doncs no ens utilitzarien. Així que no ho sé, si el proper vegada que aneu a un festival i us ofereixin una tote bag per 3 euros, plantegeu-vos si realment us agrada moltíssim i la utilitzareu 20.000 vegades, o si potser la podeu estalviar vosaltres i de pas també tot el planeta.
4: Quin bajón, eh? Ara, o sigui,
3: ara ho has de remuntar,
4: és que has acabat superguai, però quin bajón, perquè dic, jo estic segura que a casa meva, entre el meu company i jo, en tenim unes 30, de música, de mil històries. A veure ara com ho gestiono, això. Gràcies per deixar-me aquí, gràcies. A veure, si et dic... Per exemple, tu que també ets de buscar significats. Bossa de pell, roba o algun altre material que es pot dur penjada i que serveix per portar diverses coses, estaríem parlant de tote bag?
3: Sí, potser en el cas de la pell no, com un dels materials, però la part de la roba jo diria que sí.
4: Sí, no només.

0: he de dir que quan vam dir que faríem aquestes...
1: Benvinguts a la classe dels Esquirols!
0: No te n'enriguis, que ja saps que sempre he de fer una mica d'ambientació musical. I t'he de dir que quan vam decidir que faríem un capítol sobre les tote bags, jo vaig començar a pensar sobre quins suports portem coses i tirant una miqueta molt poc enrere vaig arribar al sarró, el típic sarró. Per això t'he posat la cançó del Peix Peixet, que sembla molt entranyable, però a mi sempre m'ha semblat una mica... no sé, creepy, no? Allò del pobre peix que encara mou la cua i ja el poses al serronet, no sé, és una cançó infantil però no la veig tan infantil. En qualsevol cas, parla del serronet, que és aquest saquet, aquesta bosseta segurament de pell de cuir, que feien servir, i això m'ha interessat molt perquè com de sona una mica el gènere, segurament feien servir més els pagesos que no pas les pageses, perquè segurament eren més els pagesos que volien una cosa per estar tot el dia fora, posar-se, no?, segurament el cinturó on fos i fer la fenya. Llavors potser un antecedent molt, molt immediat de la de tote bag seria el sarró, però també com tu has mencionat abans, abans tenim el cistell. Jo a casa meva encara en tinc, no sé tu si em fas servir. Jo tinc aquesta herència de ma mare i ma padrina, però és que de veritat que quan m'he marcat a Blancafort, al meu poble, jo el faig servir.
1: Jo no, però jo tinc 50 tote bags.
0: Vale. T'he de dir, no és broma, que és molt còmode el cistell. És que és un bon invent, el cistell. Llavors, per parlar una mica de projectes artístics, et parlaré d'una sèrie de fotografies que es diuen precisament El cistell, de la Isabel Benal. És una sèrie de fotografies en què diferents parts del cos, sobretot sempre de dones, es col·loquen dins d'un cistell, doncs, per exemple, uns peus dins d'un cistell, uns peus amb unes mans que agafen un cistell, una senalla, una galleda, un cove... I una mica el que fa, el que et vol remetre la Isabel Benal amb tot aquest projecte és aquesta tradició d'una banda rural, però també una mica a que moltes feines pesades eren fetes per dones, perquè al final ara tenim nevera, però abans s'havia d'anar a comprar cada dia, i anar a comprar cada dia vol dir agafar el cistell, carregar i tornar a casa. És diferent carregar per mi, que jo a casa meva som dos, que carregar per cinc. Llavors, alerta amb les tasques també de les dones. I també, al final, el que vol la Isabel Benal és una mica posar sobre la taula el que estaves parlant tu abans sobre l'ecologia, no? Tot això em va fer pensar en un vídeo que vaig trobar un d'aquests dies que ets una mica despojo humà, que estàs al sofà mirant Instagram...
1: Ho pots dir, ressaca.
0: No ho sé, perquè ja és de fa poc i ja no en tinc masses ara de ressagues, però sí, aquests dies que estàs allò fet un nyap, que Instagram t'ofereix coses que no saps bé per què te les ofereix, i em va oferir un vídeo que he estat incapaç de tornar-lo a rescatar, que era el vídeo d'una persona que des de casa seva gravava el carrer, i aquesta persona vivia en un encreuament de carrers, llavors passava amb passos de zebra, passava molta gent cada dia per allí, i va fer l'experiment de gravar la gent durant diversos dies i demanava a les persones que veiem el vídeo que ens fixéssim en si les dones anaven carregades i si els homes anaven carregats. I era flipant, Àlex. O sigui, totes les dones que passaven, per no dir un 95-99%, portaven alguna cosa. Una bossa de la compra, un carretó, el nen agafat, el bolso, inclús traslladaven coses, una planta... O sigui, anaven sempre carregades. I al costat veies els homes... que no portaven res, potser ho portaven a les butxaques, evidentment, però una barra de pa no t'hi cap a la butxaca, una planta no t'hi cap a la butxaca, i un nen no t'hi cap a la butxaca.
1: Oh.
0: I jo no hi havia caigut mai. Però és que és veritat, anem carregades. I llavors em va venir aquest tòpic, que jo ja estic intentant combatre una mica, que és que el bolso de les mames pesa, perquè està ple de per si de cas. És una cosa que l'hem ridiculitzat, però segurament les mames, en la seva condició de mames, han de carregar molt perquè els seus fills es poden fer pipi, es poden embrutar, segurament quan surtin passaran a fer la compra perquè tenen, no?, tot de coses pendents per fer, i em va xocar, no hi havia caigut. Ja us dic que he estat incapaç de recuperar el vídeo, però aquest vídeo també em va coincidir en un moment que m'estava rellegint Solitud, de Víctor Català, i el capítol 1 de Solitud, la protagonista, la Mila, el record és puja cap a la muntanya amb el pilingui del seu marit, perquè és que no té cap altre nom aquell senyor, i la Mila va carregada com una mula una altra vegada, no? Ella se'n va a viure dalt a la muntanya i aquesta pujada ella la viu molt malament, no només perquè és una pujada, sinó perquè és que va carregadíssima. I de cop i volta tot va tenir sentit.

0: Et porto també aquest cantautor de Brighton, el Fijux, que crec que és l'única persona que ha fet una cançó i li ha posat de nom Tote Bag. A mi m'agrada ell. La cosa dolenta de la cançó Tote Bag és que no parla de Tote Bags, ho sento, és una cançó d'amor. En algun punt menciona una Tote Bag, però dic, vinga, va, la porto. Llavors, he descobert que existeix un museu del bolso. El que passa és que, de moment, només és en línia. Sí que es vol fer-lo presencialment a Alicant. I ara mateix, si visiteu la seva pàgina web, museudelbolso.es, que existeix des del 2008, jo, de veritat, la vaig estar remenant una estona i vaig aprendre tantíssimes coses. Clar, es parla del bolso com a complement de vestit, però també com a cosa pràctica. El Museu del Bolso, encara que sigui en línia, sí que té una col·lecció física que el tenen sobrecatalogada i realment el que volen és obrir-ho i que la gent puguem veure-ho. Això també em sembla una excursió meravellosa que puguem fer els dos. Llavors, coses breus i ràpides que vaig aprendre com a precedents de la Tote Bag és que, evidentment, a la prehistòria ja es feien servir coses molt semblants. Sorpresa! En algunes pintures i representacions rupestres on hi ha bolsos, els portaven les dones?
1: Sí, exacte.
0: Quina sorpresa. Evidentment, quan la gent era nòmada, pues encara més bolsos portava, això no cal ni dir-ho. També vaig trobar que els romans, tant homes com dones, en portaven i que n'hi deien bursa, fixa't, que similar a altres, i fins i tot a l'edat mitjana també eren utilitzats indistintament. Va ser potser una miqueta més amb el tema de la moda, que es fa una distinció entre qui porta bolso i no en porta, no? Llavors, sí que hi ha com un segle clau, que és el segle XX, que el que es veu és que el bolso com a tal, la bossa de mà, pot arribar a ser un gran complement de moda i, en aquest cas, Coco Chanel, una altra vegada, sempre no, s'acaba parlant d'ella quan es parla de disseny i moda, considera que és indispensable en un bon outfit, en un bon modelet, la bossa de mà. I a partir d'aquí, Dior, Gucci, Loewe, Louis Vuitton, tothom que et puguis imaginar dedica molts esforços i molts diners a fer aquesta cosa que és algú per transportar coses, no? Nosaltres ni diem bossa, ni diem tote bag, ni diem cistell, digui el que tu vulguis, però diguéssim que s'hi destinen molts esforços. I això, bé ho sap, la nostra amiga la Rosalía.

0: He de dir que aquesta és una de les meves cançons preferides de Motomami, que la gent no li fa cas perquè la gent no sap de res, però és que és una cançó magnífica. Aquí la fa amb la Tokisha. És que a més està al final del disc i la gent no li fa cas, però és que és meravellosa. Per què he portat la Combi Versace, que és com es diu aquesta cançó? Perquè em vaig dedicar a comptar les marques que anomena a la Combi Versace. No te les diré totes perquè no acabarem, però algunes...
1: I perquè no ens paguen.
0: Corre. També. No ens paguen, és també una bona. Començo. Versace, evidentment. Margiela. Medusa fent referència a Versace una altra vegada. Donatella fent referència a Donatella Versace. Fania, Milano, Gianni Versace una altra vegada. Dior, Gucci, Moschino, Dapperdan. I després hi ha tot de noms que no vaig pillar perquè deu ser que sóc pobra. Un, per exemple, és el Tim Cook, que és el director de Nike. I després els Benjis. Vaig haver de buscar què eren els Benjis. Tu saps que és un Benji?
1: Sí,
0: no, perquè tampoc no els tinc mai a la mà.
1: Or, saps?
0: Són bitllets de $100 que porten el retrat...
1: Ah, de Benjamin Franklin.
0: Correcte. Va. Veus, un altre pobre com jo que no, sap què són els Benjis. Clar, aquesta cançó és, com es diu, l'extrem absolut d'allò sòrdid i dels calés pels calés i

0: De veritat que no la vols?
1: Vinga, va, tot sigui per col·laborar.
2: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endevert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
4: Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. 3w.laxarxamés.com

0: les dones no sempre han caminat amb comoditat per la nostra literatura. Des d'aquesta secció volem posar un granet de sorra més, recuperant la vida i l'obra de 7 autores del nostre país que no sempre han estat prou reconegudes.
1: Veus indispensables, 7 escriptores que tenen molt a dir. Teresa Pàmies.
0: Escriptora, periodista i activista, Teresa Pàmies comença a publicar passats els 50 anys. Fou una jove plena d'energia, una dona que es mantingué fidel als seus ideals i una escriptora que ens ha deixat un llegat vital per apropar-nos a la Guerra Civil i a l'exili. Montserrat Bacardí, doctora en Filologia Hispànica i llicenciada en Filologia Catalana, catedràtica del Departament de Traducció de la Universitat Autònoma de Barcelona i autora de la primera biografia completa sobre Teresa Pàmies, ens acompanya en aquest espai dedicat a l'autora. La infància i joventut de Teresa Pàmies estan unides indiscutiblement al seu pare, qui li va transmetre la passió per la vida i la justícia. Ella sempre deia que no només eren pare i filla, sinó que els unia una relació política.
1: Montserrat Bacardí.
2: Teresa Pàmies va néixer a Balaguer el 1919 en una família molt humil. El pare era com si diguéssim un pagès sense terra, després es va transformar en transportista i era el pare un militant comunista, diguem-ne, dels primers que hi devia haver a les terres de Ponent. Doncs ella va néixer això, en una família molt humil, va anar a escola només fins a 11 anys, de manera que la seva formació és completament autodidacta. A més, al final de 11 anys ja era molt mal alumne, ella mateixa ho diu, i a 11 anys ja la van posar a treballar d'aprenenta, de modista, que és el que feien les xiquetes amb aquelles edats. I aleshores ella, a mesura que va anar treballant de modista, va anar aprenent una mica de francès amb un compatriota també comunista que es deia Pere Ardiaca, i va anar començant a llegir. Tenia una gran devoció pel Patufet, per les pàgines viscudes, del Folk i Torres, tot el que era així una mica literatura popular, i després, clar, llegia la literatura que llegia el seu pare, és a dir, Lenin, Marx, Gorky, tot el l'ideari comunista, diguem-ne. I això, aquesta infantesa, aquesta primera etapa de la vida, arriba fins al 1936.
1: Veus indispensables.
3: Els mites no sempre són encegadors o paralitzadors. De vegades ajuden a avançar, a resistir, a superar situacions desesperades. A mi, quan us mitificava, m'ajudàreu molt, però també quan ja no éreu un mite, sinó un pare vell i rondinaire.
4: Fragment de Testament a Praga, Teresa Pàmies.
0: Va viure amb intensitat la seva militància política. Un exemple és el míting que va fer al costat de Lluís Companys i Frederica Montseny a la plaça Monumental de Barcelona.
4: Mirava les fotos d'aquell rostre fresc, agressiu, d'ulls flamejants com els de tot jove que creu rabiosament en allò que diu, encara que digui rocades, encara que prediqui utopies, les velles utopies sense les quals l'home no ho fora. Fragment de Quan érem capitans, Teresa Pàmies.
2: És francament curiós que una noieta de 16 anys

0: emprengués l'activitat que vam prendre durant la guerra, perquè és una cosa frenètica, gairebé increïble. Ella ja de seguida que esclata la guerra s'afili a les Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya, que és la branca juvenil del PSUC, i aleshores, a partir d'allí, s'instal·la a l'Hotel Colón de Barcelona, a l'Hotel Colón, que és era a la plaça Catalunya, i des d'allí, diguem-ne, es converteix en secretària executiva de les Joventuts, un càrrec realment importantíssim. Després, també, una activitat molt important és una de les fundadores de l'Aliança Nacional de la Dona Jove, una aliança que pretenia activar totes les dones per la guerra, diguem-ne, perquè lluitessin per la guerra de la manera que poguessin. I després, una altra faceta seva és que, tan jove, dirigeix el setmanari, una revista setmanal de les Joventuts Socialistes Unificades, que és Juliol. Allí hi firma molts articles, però molts altres sabem segur que els va escriure ella i que no són firmats.
1: Convertida en un important referent polític a Catalunya, Teresa Pàmies viatja l'agost de 1938 a l'estat de Nova York per assistir al segon congrés de la Joventut per la Pau. Un viatge que s'allargarà fins al mes de novembre amb motiu de fer campanya per explicar la causa republicana i recollir ajuda material. Ella tenia 18 anys.
2: Veus indispensables. Teresa Pàmies.
1: El gener del 39 marca un canvi de rumb en la vida de Teresa Pàmies. No té ni 20 anys i ha de marxar a l'exili. Ho fa amb el seu pare. A la seva mare i els seus germans no els tornarà a veure mai més. França, Santo Domingo, Cuba, Mèxic, Praga seran les seves llars, entre altres, durant 30 anys.
2: Montserrat Bacardí.
0: Aquesta és una etapa molt llarga de la seva vida, si en 3 anys ja va fer tantes coses, imaginem amb 30. I és una etapa molt variada, molt complexa, que té subetapes també molt diferents. Bé, com tothom travessa la frontera el gener del 39, exactament el dia que entren les tropes nacionals a Barcelona, el 26 de gener del 39, se'n va cap a França, la instal·len l'internen en un camp de concentració, una caserna abandonada plena de una indigència absoluta. Ella se n'escapa gràcies al Partit Comunista i aleshores se'n va a París allà, i comença a repartir propaganda i a fer clandestinament totes les seves accions habituals. La policia la deté, la internen a la presó, de la Roquette, que era la presó més atroç de les dones, plena bàsicament de prostitutes i d'espies, i allà li fan un judici. Les acusacions són molt dèbils perquè, total, ha repartit una colla de pamflets, i aleshores la deixen sortir de la presó a condició que abandoni el país. I així és com se'n va, travessa l'Atlàntic i se'n va cap a Amèrica.
1: La República Dominicana va ser la primera parada a Amèrica per a Teresa Pàmies durant l'exili.
0: Tothom volia anar a Mèxic. Aquest era el destí favorit de tots els exiliats, però ella va fer tard, com si diguéssim, perquè Mèxic va absorbir una quantitat enorme d'exiliats, i aleshores, com Joan Sales o com Vicent Riera Llorca o com Agustí Bartra i Anna Murià, ella va haver d'anar a la República Dominicana.
1: De la República Dominicana a Cuba, i de Cuba a Mèxic, i arriba l'any 1941.
0: No se li coneix cap activitat, així com fins ara escrivia, en fi, no se li coneix cap activitat política. Se sospita que tot era, sabem que tot era clandestí, i que era una clandestinitat, diguem-ne, molt severa i molt estricta, perquè ella fins i tot pateix una certa transformació física, O sigui, hi ha unes fotos en què se la veu molt arreglada, molt mudada, amb unes pistes de tennis, suposem que feia feines que li encomanava el partit, però amb més secretisme que no abans. A Mèxic, ella de Mèxic sempre ens remarca un parell de coses. Una, que va estudiar a la Universitat Femenina de Periodisme, que és clar, això li va donar un cert bagatge, i va estudiar 2 anys, i dues, que va néixer el seu primer fill, Tomàs Pàmies.
1: L'exili a Mèxic s'acaba amb el final de la Segona Guerra Mundial. És el moment de tornar a Europa i s'instal·la a Belgrad. però les confrontacions entre Tito i Stalin, els dos líders comunistes, provoquen que la colònia espanyola es traslladi a Praga.
0: I a Praga és el lloc on potser, juntament amb París, viu més anys de l'exili. És un exili, el de Praga, molt llarg, molt fecund, no solament perquè hi té un, dos, tres fills més, sinó perquè treballa, ella té l'oportunitat, és una feina privilegiada de treballar a les emissions de Ràdio Praga. A Ràdio Praga no solament treballava les emissions en llengua espanyola, diguem-ne, però no solament hi fa de simple locutora, que és el que feien la majoria, sinó que ella, gràcies als seus coneixements de txec, que es posa a estudiar txec imparablement, uns coneixements que no devien ser perfectes, però que li servien per fer entrevistes, per fer reportatges, etc., i es converteix en una periodista de debò, com si diguéssim, més enllà dels dictats oficials que marcava l'emissora. I a Praga, també, en la mesura que pot, llegeix.
2: Escriptores que van deixar un llegat literari i que reivindiquem de nou. Teresa Pàmies.
1: Per a Teresa Pàmies, Praga va significar la millor escola, però decideix instal·lar-se a París, on hi va viure 12 anys. Abandonar el cercle comunista per una ciutat capitalista suposa haver de carar les crítiques familiars i del partit. Són diversos els motius que mouen l'autora a traslladar-se, entre ells el fet d'haver-se distanciat de l'ortodoxia comunista i la falta de llibertat per viure el seu amor amb Gregori López Raimundo, el seu gran amor de joventut que retroba precisament a Praga.
2: Montserrat Bacardí.
0: I París és una etapa fecundíssima. És l'etapa que desperta l'escriptora Teresa Pàmies. A París, ella és una dona lliure. És una dona lliure i, al mateix temps, una dona molt esclavitzada per les feines, perquè ja no té una feina de privilegi com és treballar a la ràdio. Des d'un punt de vista laboral, és una marxa enrere, com si diguéssim, però des d'un punt de vista personal i literari, és un moment d'esplendor, perquè ella, a París, primera, s'acosta al Casal de Catalunya de París. I, per tant, d'alguna manera, acostant-se al casal és com si recuperés la llengua, perquè ella, el català, només el parlava amb el seu pare. El català és una llengua que a Praga no parlava amb ningú. A París torna a prendre consciència que la seva, no solament la seva llengua, sinó que la seva cultura és la catalana i que vol escriure en aquesta llengua. I en diverses cartes ella ho diu. He de rememorar el meu, literalment fa servir l'expressió, el meu rovellat català.
1: Conscient d'aquest desig per recuperar la seva llengua, comença a escriure a premsa, de forma habitual i agafant un caire professional, com els nombrosos articles per a Ràdio Pirenaica i gairebé sempre sota el pseudònim d'exili. Núria Pla. La seva primera novel·la és La xiqueta de Balaguer i podem imaginar que és ella.
0: La xiqueta de Balaguer després es transforma en Una noia i un soldat, que és una novel·la que no va poder sortir fins l'any 2013, tal com ho sentim, perquè va quedar durant 50 anys retinguda la censura, que la va desautoritzar del tot, bàsicament perquè a Una noia i un soldat, Teresa Pàmies hi explica la seva experiència de la guerra. I clar, això, imagineu-vos la censura, la gràcia que devia fer.
1: A París escriu la primera versió de Dona de pres, una novel·la extraordinària que tampoc va agradar la censura i no es va publicar fins l'any 1975. Un llibre feminista que té com a protagonistes les dones dels presos polítics, les que van encarar la realitat a peu de carrer.
0: I escriu el que és l'obra segurament més famosa i la que li permet el retorn, que és Testament a Praga. És el primer testimoni crític del comunisme des de dins del comunisme. I això va ser molt impactant. O sigui, clar, el que va passar primer a Budapest, el 56, i després a Praga, el 68, la invasió dels tancs soviètics, això va desenganyar la meitat del comunisme mundial, o tres quartes parts. Testament a Praga és un llibre, en aquest sentit, molt commovedor, molt commovedor. En realitat, Testament a Praga és firmat per Tomàs Pàmies i Teresa Pàmies i es basa en les memòries de Tomàs Pàmies, que va escriure, que jo les he pogut veure, i això sí que em va fer una il·lusió enorme. És a dir, són unes memòries manuscrites amb uns fulls enormes, esgroguissats, amb una lletra que no s'entén però ni una paraula, i que es veu que la filla l'entenia, però les persones normals no l'entenem. De fet, les he pogut veure perquè les conserva el fill de Teresa Pàmies, Sergi Pàmies, i ell em va confessar tampoc que no entén ni una paraula. O sigui que, i llavors, això, es basa en aquestes memòries i és com una mena de diàleg. Una part són les memòries i una altra part és la resposta de la filla. I és un diàleg continu, diguem-ne, no? Interromput, contínuament interromput, però que, esclar, va creant una intriga, que fins i tot argumentalment no pots deixar de llegir. I, a més, esclar, com totes les obres de Pàmies, és escrita en una llengua vibrant, enèrgica, una llengua que se t'emporta, que és d'una claretat magnètica, que és, per mi, la gràcia que té totes les obres de Teresa Pàmies.
2: Veus indispensables.
1: El meu sistema de copiar unes memòries us semblarà arbitrari, i ho és. La vostra vida fou suficientment interessant i no cal afegir-hi aventures, que prou que em vau tenir fins l'hora de la mort. Les vostres obsessions de vell solitari també han estat abreujades, i ho perdonareu si us dic que m'hi ha mogut una mena de pudor i de respecte. Les febleses que us reconeixeu amb tanta insistència són les de tota una generació de revolucionaris anarquitzants. I en aquest sentit, la confessió esdevé una lliçó. Fragment de testament a Praga, Teresa Pàmies.
2: Set escriptores que tenen molt a dir. Teresa Pàmies. Veus indispensables.
1: Des del gener de 1939, Teresa Pàmies només va poder obtenir un passaport provisional l'any 1958, que li permeté fer un sol viatge. El destí fou Balaguer. La seva voluntat de tornar a Catalunya es veia frustrada davant la negativa a obtenir el passaport definitiu. Per això va canviar l'any 1971. Rebre el Premi Josep Pla era una protecció. No s'hi van poder negar i Teresa torna a la seva estimada terra.
2: Montserrat Bacardí.
0: Aquest llibre, Testament a Praga, li va permetre el retorn, perquè va guanyar. Ella ja s'havia presentat alguns altres premis que no havia guanyat des de París, entre altres coses, perquè els patrocinadors dels premis sabien que aquells llibres no es podrien publicar, que la censura no els passaria, i aleshores no havia guanyat cap premi fins que va arribar Testament a Praga, que va guanyar el Premi Josep Pla del 71, que era un premi patrocinat per una editorial tan poc comunista com Destino, i que així tot el va acceptar i aplaudir a mans besades. I en aquest sentit, les 200.000 pessetes que li van donar pel premi, 100.000 les va donar al partit i les altres 100.000 li van servir per instal·lar-se a Barcelona, per llogar un pis i instal·lar-se a Barcelona. Ella va decidir de tornar i aquí emprèn una nova vida, que és la vida de l'escriptora que coneixem avui dia.
1: Una etapa prolífica. En 35 anys va escriure una cinquantena de llibres.
0: Sí, sí, és una etapa d'una fecunditat enorme perquè, a més, aquesta quantitat tan gran de llibres es combina amb l'exercici del periodisme també d'una manera regular, sistemàtica. Ja quan era més gran, els articles es van convertir en col·laboracions radiofòniques en diversos programes de ràdio que van ser molt celebrats i per diverses emissores i programes de caràcter diferent. Però ella sempre deia que es considerava una periodista escriptora, però mai no oblidava la faceta de periodista, que li donava un gran valor i una gran importància. I això hi va combinar, diguem-ne, la literatura amb el periodisme. Una cosa que potser val la pena d'advertir és que jo diria que es converteix en una de les primeres escriptores professionals, perquè ella quan arriba aquí pretén viure del que escriu i ho aconsegueix. I estem parlant de l'any 70, 71, 72. Era molt difícil això, També val la pena de recordar que és la primera articulista en llengua catalana en un diari en castellà, a Mundo Diario.
1: Do Dues obres a destacar i que formen un conjunt són Quan érem capitans, publicada el 1974, i Quan érem refugiats, publicada el 1975.
0: Sí, aquestes són, evidentment, obres clarament de memòria, no? De memòria històrica. Tenen uns títols magnífics. Quan érem capitans, quan érem refugiats. Aquesta to de col·loquialitat que li atorga aquest quan al davant. Quan érem capitans és la seva experiència de la guerra i quan érem refugiats és una experiència del primeríssim exili. És un llibre de memòries que explica, bàsicament, una gran part de les seves vicissituds durant la guerra i també, en aquest sentit, és un llibre molt important perquè no tenim memòries de dones lluitadores de la guerra. És, en aquest sentit, és un cas aïllat i particular. Les dones que poc o molt van intervenir a la guerra no van escriure. Quan érem refugiats, com deia, és només un llibre sobre el primeríssim exili perquè... Una cosa molt curiosa de Teresa Pàmies és que ella, que era tan aficionada a explicar la seva vida, a explicar les seves experiències, això, apenes no parla mai directament d'aquest exili que comença a Mèxic. O sigui, Mèxic és el gran silenci, quan érem refugiats, que sí, que explica amb pèls i senyals, doncs això, el trasllat a França, l'internament al camp de concentració, l'empresonament, tot això ho explica molt detalladament, també sempre amb aquest ritme frenètic, trepidant, i això, i és, en aquest sentit, són unes memòries tallades, com si diguéssim, no? Escapçades. Perquè després, ella, l'exili, el resumeix en un altre llibre que aquí no ha sortit perquè esmento breument, que és Gent del meu exili. Però el focus és Gent del meu exili. Gent, no ella. I és un canvi d'enfocament significatiu.
2: Veus indispensables. Teresa Pàmies.
1: Per a Teresa Pàmies, Testament a Praga és una obra molt especial, però també era molt estimada per ella, va ploure tot el dia. La primera és el passaport per tornar a casa. La segona, l'esperit amb què es retorna de l'exili.
2: Montserrat Bacardí.
0: És una novel·la realment molt, molt, molt reeixida. Segurament és de les millors que va escriure. També va ser força censurada, però va passar i després es va publicar fins i tot amb les retallades restablertes. I aquesta no es basa precisament en tota aquesta experiència anterior, sinó que es basa en una detenció que ella té, la detenen a casa seva, just quan torna de l'exili, i explica el dia aquest que passa a la comissaria de la policia. Detinguda, és un dia que plou, va ploure tot el dia, i aleshores explica, sempre amb aquesta tècnica de narració entretallada, explica el dia, les hores del dia, quan la van a buscar a casa, obren la porta als fills, la detenen, etc. O sigui, tot fins que al final del dia, quan ja és tardíssim, la deixen anar, tot punt per punt, i tot el que passa en aquell dia li serveix per a rememorar experiències del passat. I de manera que hi ha un canvi de pla, de temps i fins i tot de protagonistes continu. Però alhora es llegeix, o sigui, ara pot semblar, tal com ho expliquem, que és un caos, no, alhora es llegeix trepidantment. O sigui, la narració està construïda de manera que té un interès màxim i és una novel·la molt moderna, d'altra banda. És una novel·la per aquesta construcció, com si diguéssim, fragmentada, i també, una vegada més, per l'estil en què és escrita, aquesta mena de força, la llengua de la Teresa Pàmies és una llengua, això, fortíssima, o sigui, se t'emporta.
2: Veus indispensables.
3: Tenia 50 anys, però era el meu país. Podrien empipar-me cada dia. Podrien cridar-me cada dia a explicar el que vaig fer tal any i el que vaig fer l'altre, però no deixaria mai més la meva terra. Fragment de Va ploure tot el dia, Teresa Pàmies.
0: Tota l'obra de Teresa Pàmies és molt autobiògràfica. I ella tampoc no se n'amagava gaire, eh? O sigui, jo crec que l'experiència viscuda durant la guerra sobretot i l'exili, les dues etapes que de fet van canviar el rumb del país i de les persones que hi vivien, aquestes experiències acumulades, ella té una necessitat imperiosa de transmetre-les. Té també com una mena de consciència de la memòria, no? Del que ha estat la memòria col·lectiva, que això no es perdi, que en quedi-li això, el que va ser la seva experiència.
1: Guardonada amb la Creu de Sant Jordi i el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, entre altres, Teresa Pàmies tenia un estil desenfadat i directe. Ella deia que era primari perquè havia crescut i s'havia educat a pagès, però darrere de cada una de les seves obres hi ha un gran treball de documentació, de revisió i de polir allò escrit inicialment. El seu testimoni escrit és un magnífic retrat d'una època trista i difícil que no podem oblidar. Un retrat on les dones es fan visibles. Teresa Pàmies sempre serà un referent literari de la memòria col·lectiva.
2: Veus indispensables.
3: Però aquell dia, una dona de Manresa, mare de família i sense carnet, ni de partit, ni de sindicat, ni d'orfeó, ni de cercle cultural o parroquial, va demostrar que els grans capitans no sempre necessiten una ideologia. 32 mesos de guerra havien ensenyat moltes coses a la nostra capitana manresana. Li havien matat l'home al front. Havia quedat vídua, amb dos fills de 3 i 5 anys, i fugia perquè la vídua d'un roig en una ciutat petita podia tenir dificultats que ningú no li hauria ajudat a resoldre. Havia treballat sempre a la fàbrica de filatures, guanyant el pa dels seus fills i substituint braços que podien agafar un fusell. No digué mai que ho feia per la causa, i es malfiava, instintivament, dels que pronunciaven discursos i volien donar ordres en nom de qualsevol anagrama. Tenia una energia moral absolutament natural, i de la mateixa manera que mantenia i educava els fills sense pare, es comportava entre la gent, no pas fent la feina dels altres, sinó ajudant-los a fer-la amb l'exemple del seu tremp i uns dots d'organització tan naturals com aquella energia que emanava. No, els millors no eren els nostres rengles. La força dirigent, l'avantguarda d'aquell petit destacament, fou una dona sense partit, mentre d'altres, que eren militants, s'esfondraven per manca de solidesa moral. Teresa Pàmies, del llibre Quan érem capitans.
2: Escriptores que van deixar un llegat literari i que reivindiquem de nou. Teresa Pàmies, Veus indispensables. Aquest podcast l'han fet possible Mònica Socies, Raquel Martínez i Josep Maria Soler, amb l'assessorament de Montserrat Bacardí, doctora en Filologia Hispànica i llicenciada en Filologia Catalana, catedràtica del Departament de Traducció de la Universitat Autònoma de Barcelona. Veus indispensables, una producció d'Ona la Torre per a la xarxa Més.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: El diccionari Termcat.
1: Paraules noves que ja pots dir.
0: Petició. Seqüència de text o de dades d'altra mena que un usuari introdueix en un sistema informàtic, especialment en un sistema d'intel·ligència artificial, per fer-li una sol·licitud específica.
2: Els usuaris de la intel·ligència artificial fan anar molt el terme anglès prompt, que són les instruccions que dones a la màquina perquè generi el que vols i que correctament hem de dir-ne petició o, com a sinònim complementari, indicació. Els especialistes descarten anomenar-ne instrucció perquè en l'àmbit de la informàtica aquesta forma remet a indicacions pròpies dels llenguatges de programació, en què no hi ha interactivitat, com per exemple les línies de codi que constitueixen scripts o programes.
1: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
3: Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
4: Abans de l'impacte mundial de la sèrie sud-coreana El Juego del Calamar, ja havíem visitat una illa en què hi entrava molta gent i en sortia molt poca. Era a la pel·lícula japonesa de l'any 2000, Juego Sangriento, Battle Royale en l'original, basada en una novel·la homònima. I de què anava la pel·lícula? Doncs el govern d'un futur distòpic obligava un grup d'alumnes d'un institut japonès a competir en una lluita matant-se els uns als altres fins que només en quedés un de viu. Un dels clàssics que explica què passa quan deixes un grup de nois aïllat a un espai és El senyor de les mosques, la novel·la de William Golding dels anys 50, s'ha adaptat aquest any a la televisió, però aquí només s'ha estrenat fins ara la versió en pel·lícula de 1990, que tenia com a frase publicitària res de pares, res de professors, res de regles, res de clemència.
5: Doesn't matter who's in charge. We've just got to work together. A plane goes down in the middle of the ocean. There's no wreckage. Who's gonna find us?
4: Els últims anys la televisió ha explorat aquest concepte amb propostes ben diferents, com la inacabada The Society de Netflix, en què tots els adults d'un poble desapareixien i veiem com els adolescents, incapaços de sortir-ne, s'havien d'autoorganitzar. A The Wilds de Prime Video, un grup de noies quedava atrapada a una illa i havien de mirar de sobreviure soles amb conflictes de molts tipus. I a Yellow Jackets, un equip de futbol femení, també tenia un accident d'avió i quedaven atrapades a una selva. Aquesta segurament és la més contundent i la més intensa de totes les propostes. What do you think really happened out there? La ficció ens ha ensenyat a totes aquestes i a altres històries què passa quan deixem sola una colla de nens i joves. Però què passaria a la realitat? Doncs això és el que es va preguntar l'escriptor Roger Bregman i va trobar un cas real. Ho explicava al Late Night with Seth Meyers.
6: It did happen in 1965.
4: Va passar l'any 1965. Sis nois de Tonga s'avorrien a l'escola i van dir, anem d'aventures. Van agafar una barca i ja la primera nit es van trobar amb una tempesta, van anar a la deriva durant 8 dies i finalment van naufragar a una illa on van sobreviure durant 15 mesos. Van sobreviure mantenint l'amistat i treballant plegats. És un exemple del que alguns científics anomenen la supervivència dels més amistosos. Aquest, doncs, és un cas en què la realitat supera la ficció i ens fa una mica més optimistes.
3: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

La bona música a Music Calaix. Un, dos...

0: Mario, hostia.
1: Ya, déjalo de rollo. Ya. Mira.

0: En nom de tota la direcció del partit, demanem disculpes a tothom que ha confiat en nosaltres el seu vot en aquestes eleccions. No hem pogut aquest cop, tampoc. Aprofito l'ocasió per felicitar la candidatura guanyadora, la del Partit pel Canvi, i llançar un missatge clar. Serem una oposició més forta que mai. Ens hi trobaran a cada ple, a cada proposició de llei.
1: Engega tota la maquinària. Ja no necessites ningú.
2: Segona legislatura.
1: Acabes de fer història. Una victòria que no s'ha vist mai en cap dels partits tradicionals, líder. I el millor? El millor és que no t'hi has hagut d'esforçar per fer-ho. Controlar 2/3 del Parlament et dona un poder descomunal. Pots signar lleis sense pressions. Tens més gent al teu costat. Fins i tot pots canviar la Constitució. Però tu en vols més. Tu vols estabilitat. Assegurar el lloc i saber que el teu mandat continuarà. T'agrada estar al poder i vols que el canvi sigui per sempre.
3: Destruir la democràcia. El manual d'instruccions per convertir-te en un autòcrata. Capítol 3. Mà forta.
1: Ja no és necessari que vagis amb tanta cura. A partir d'ara, sigues clar. Has d'imposar el canvi que vols pel país en nom de tota aquella majoria que t'ha votat. És la veu del poble. És el motiu que t'ha fet guanyar les eleccions. El carrer vol el canvi. Però el sistema continua sense deixar-t'ho fer. Les lleis d'ara o et són inútils o t'estrenyen per fer tot allò que promets. Perquè necessites temps i recursos. I en aquest sistema, el govern està massa limitat. Ara és l'hora de les normes. Reuneix tot el teu gabinet per fer-li la volta al sistema i tombar aquelles lleis que us facin nosa per mantenir-vos en el poder. Cal canviar tantes coses, líder. Segur que no saps ni per on començar. Però cal continuar amb calma. Veure què és exactament el que falla. Estudiar cada escletxa, cada buit legal, cada impediment que t'allunyi del control. I quan ho tinguis tot clar, ara sí, canviar-ho. Jo començaria per aquí. Una llei antibloqueig. Concedir al president el poder de dissoldre el Parlament si no aconsegueix els vots necessaris. Mai més necessitaràs el suport de socis de govern. La dissolució de l'autoritat de transparència. Substituir l'organisme que vigila el govern per lleis secundàries. Que la transparència depengui directament del govern. L'eliminació de la despesa per les campanyes electorals. Els diners públics no aniran a parar mai més als comptes dels polítics corruptes. Els partits hauran de buscar els seus propis recursos per presentar-se a les eleccions. El millor és aprovar-ho tot d'una sola vegada. Estalviaràs temps i enganxaràs per sorpresa l'oposició. No tindran temps de reaccionar. En forma de decret urgent, d'òmnibus, de llei orgànica, és igual com. Ara que tens el control del Parlament, l'important és que introdueixis aquests canvis a la Constitució perquè els sigui complicat desfer el teu camí cap al poder. Ningú, cap polític al Parlament podria oposar-s'hi.
4: Ràpid, aquí. Veniu a la cara nord de la plaça.
5: Controleu el franc dret. Hòstia.
4: Joder.
1: Són pocs, però fan molt soroll.
6: Últim avís. Desallotgeu la plaça. Últim avís.
3: El govern declara l'estat d'emergència després que una vintena de persones resultessin ferides durant una nova manifestació multitudinària a la plaça de la Bifurcació. La jornada, que ha sigut organitzada pels principals grups de l'oposició, ha plegat 20.000 persones, segons la policia. La protesta ha comportat diversos desperfectes...
1: No entenen el canvi, perquè estan encegats per l'oposició. Continuaran fent mal perquè els corroeix la por i l'odi. Mai podràs convèncer els líders. Cal prendre mesures dràstiques quan la situació és al límit. Cal protegir tot allò que has construït. Però has de ser metòdic. Blindar aquells que fan per tu la feina bruta mentre mires de calmar la població. Signa dos decrets urgents. Primer, una llei que eviti al màxim que els policies tinguin conseqüències, diguem-ne, negatives, en cas que hagin d'utilitzar més força de la necessària. Només seran castigats si anteriorment ja han abusat de la seva autoritat. Després, una llei que posi a l'oposició més dificultats per muntar mobilitzacions. Que la policia mateixa prohibeixi manifestacions si veuen que poden ser perilloses per la ciutadania. I que la llei estableixi penes de presó per aquells que no facin cas. Tot això acompanyat de més material i més remuneració pels agents, és clar. Ja ho veuràs. Amb una policia forta, les protestes s'esfumaran. Diuen que les bones lleis han d'anar acompanyades de bones armes. Han de saber que tu, només tu, tens el control.
7: Ara ja som el que podríem considerar el punt de no retorn. El moment en què el deteriorament democràtic comença a ser evident, però que precisament per això revertir-lo comença a ser complicat. En aquest capítol ens toca parlar d'algunes de les primeres mesures que fan explícit el deteriorament democràtic, també del control i la repressió. No ens avancem, però, perquè abans de res hem de parlar d'un parell de conceptes. Si poses una granota dins una olla amb aigua bullint, el més segur és que salti de l'olla. Però si, en canvi, l'aigua està freda al principi i després encens el foc i l'aigua s'escalfa a poc, la granota no serà conscient de la situació perquè la temperatura puja de manera tan gradual que el moment en què s'arriba al punt d'ebullició ja és massa tard. Amb el deteriorament d'una democràcia passa el mateix. Ho recordes?
8: Abel Escrivà, doctor en ciències polítiques i expert en la política dels règims dictatorials.
9: Fer-ho des de dins té un avantatge. Una, ja estàs al poder. El que fa simplement és eliminar progressivament els límits i els contraviniments que tens a l'exercici del teu poder per poder-t'hi mantenir. L'avantatge és que tens els ressorts del poder al teu favor per manipular-ho de manera gradual i, a més, fins i tot de manera legal. És a dir, algunes d'aquestes transformacions que acaben erosionant la democràcia són perfectament constitucionals, però són qüestionables en termes democràtics, però sí que hi caben dintre del marc legal. Un cop d'estat no té res de subtil.
7: Som al moment de no retorn. El Partit pel Canvi té la majoria suficient per aprovar tot el que vulgui, però això tampoc és sinònim de dictadura. El sistema té unes mesures de seguretat per evitar que algú, perquè ens entenguem, es passi de frenada. És el que en ciència política, i perdó per posar-nos tècnics, es coneix com checks and balances. És a dir, mesures de control i equilibri. Per entendre com funcionen, hem de fer un petit viatge al passat. Ja hem vist que la democràcia és un invent relativament modern, però ara hem de viatjar més enrere. Concretament, al final de l'edat mitjana, el moment en què neix l'estat modern.
10: A finals de l'edat mitjana, la crisi del sistema feudal fa que el poder es torni a concentrar en els reis. Això coincideix amb l'ascens de la burgesia i el desenvolupament d'un principi del capitalisme a conseqüència de l'augment del comerç. És aquí quan apareix la figura de l'empresari. A partir d'aquest moment, burgesos i reis fan pinya. Els primers perquè volien llibertat per desenvolupar les seves activitats econòmiques i els segons perquè volien finançament. Això fa necessari crear una estructura que organitzi i gestioni el poder perquè no sigui el rei qui ho controli tot i pugui acaparar els recursos. Aquest és el naixement de l'estat modern i es produeix durant els segles XV i XVI, després de l'edat mitjana. Suposa la creació del funcionariat, que administra l'estat i recapta impostos, i la separació de poders en la branca legislativa, els parlaments, l'executiva, els governs, i judicial, els tribunals. Així es dona la seguretat que no serà una sola persona, el rei, qui farà les lleis, qui les fa complir i qui jutja aquells que se les salti. Els primers estats moderns van ser França, Espanya i Anglaterra.
7: Aquesta explicació és important perquè ens permet entendre que pel manteniment d'una democràcia no només són rellevants les eleccions que permeten l'alternança de poder, sinó que també és necessari que hi hagi separació de poders, És a dir, que la potestat de fer lleis, aplicar-les i sancionar qui no les compleixi, no recaigui en la mateixa persona.
11: És a dir, no podia ser que el que mana i el que legisla siguin el mateix i que el que legisla i el que vetlla perquè la legislació es compleixi també sigui, corri a càrrec, estigui en les mateixes mans.
12: Joan Josep Baibé, politòleg expert en comportament judicial.
11: Si la justícia està a mans del rei, la justícia sempre decidirà a favor del rei. Aleshores, la idea de que hi ha d'haver algun tipus d'àrbitre que pugui posar en una balança quins són els interessos de cadascú i com és la regulació i que actuï amb una certa imparcialitat, entre cometes, fa que aquests actors que sovint el que acabaven fent era prestar diners al rei poguessin tenir una certa confiança que els contractes es podrien complir. El rei necessita el recolzament d'aquesta nova classe social que està naixent amb aquest protocapitalisme per tal de guanyar, diguem, incapacitat d'ingressos. Però a canvi d'aquests ingressos necessita donar una certa seguretat a aquesta classe de que les coses els contractes es respectaran, que els drets de propietat seran respectats, etc. Aquí neix el Parlament. És a dir, els parlaments que neixen de les corts antigues no tenen una funció clara de control real de l'executiu fins a aquest moment. Això és Anglaterra mitjans del segle XVII. No? És a dir, els parlaments neixen de veritat, el que en diuen la Cambra dels Comuns, es diu dels comuns perquè era de la gent que no era noble, eren el poble, però aquests eren els que realment tenien els diners i, per tant, el rei necessita donar-los una certa certesa de que respectarà les regles del joc. Si no, s'acaba, l'aixeta es tanca, evidentment.
7: Recordem que estem en el moment en què el Partit pel Canvi té la majoria suficient per aprovar lleis sense haver de pactar amb altres forces. Això no és necessàriament autoritarisme, però és el moment en què el sistema es posa a prova perquè per molta majoria que tingui un sector polític, aquest sistema ha de vetllar perquè la majoria no anuli els drets de la minoria. Per això hem parlat del naixement de l'Estat modern, la separació de poders i els checks and balances, les mesures de control que eviten decisions autoritàries en una democràcia. Quan aquestes es posen en risc, s'obre la porta a desmantellar la separació de poders, que és precisament una de les característiques de l'Estat de Dret. Què és, doncs, un Estat de Dret?
13: Un tipus d'organització política estatal en la qual els poders estan separats i mútuament es controlen.
12: Montserrat Nebrera, exdiputada del PP i jurista.
13: Perquè separats vol dir no que les persones que hi formen part o que en són titulars no puguin coincidir. Per exemple, pot haver-hi un diputat que a la mateixa vegada sigui ministre o president del govern, sinó que estan separats en el sentit de que entre ells es controlen mútuament. Per tant, que el sistema jurídic contempla en el seu màxim exponent, que serien les Constitucions, les normes supremes, contemplen un seguit de mecanismes de mutu control entre els poders de l'Estat. Mentre això funciona, funciona l'Estat de Dret. Podem tenir eleccions sense Estat de Dret? No podem tenir Estat de Dret sense separació de poders. És a dir, l'essència de l'Estat de Dret és el control de les normes jurídiques, del poder polític per les normes jurídiques que el propi poder polític ha donat. Però, en tot cas, està sotmès a aquest poder polític al dret. I això solament es pot donar quan, de manera eficient, és a dir, de veritat, hi ha una separació de poders. Quan aquesta separació de poders és fictícia o quan directament no existeix, tu pots tenir eleccions, pots tenir sistemes en les que es preguntin coses a la gent, però, en el fons, no són la visualització ni la materialització d'un sistema democràtic. Per tant, democràcia amb Estat de Dret necessàriament s'han de retroalimentar, però tu pots tenir eleccions i no tenir democràcia.
7: El concepte d'Estat de Dret ajuda a entendre per què un país que celebra eleccions no té per què ser una democràcia. A més, ja sabem que la classificació no té per què ser binària. No passem de democràcia a dictadura de manera directa. Hi ha sistemes que podem considerar intermitjos. Sistemes que són democràcies, que celebren eleccions i que permeten canviar el govern, però que no acaben de tenir un funcionament, diguem-ne, idoni dels poders legislatiu, executiu i judicial. Així, si coneixem les democràcies plenes com a democràcies liberals, aquesta democràcia amb eleccions però amb dificultats en el funcionament dels poders es coneix com a democràcia electoral. El nom pot confondre, però s'anomena així perquè fa referència a les eleccions.
14: Una democràcia que no té Estat de Dret, on el poder executiu no està sotmès als límits que marca la Constitució i les regles, les lleis, val? Això és el que en diem una democràcia electoral quan les eleccions continuen celebrant-se.
12: Anna Sofia Cardenal, professora catedràtica en Ciències Polítiques i experta en Política Comparada.
14: Val? Pot acabar sent una autocràcia competitiva. Val? O sigui que, en realitat, la línia, aquesta frontera entre democràcies electorals i autocràcies competitives és fràgil, és fina, aquesta línia. Per exemple, el cas d'Hongria, no? El cas d'Hongria, jo crec que avui, en les classificacions estàndard, a l'ús, està classificat com a autocràcia competitiva, però va començar sent una democràcia electoral. Perquè hi va haver un procés on l'Orbán va començar a anar desmantellant totes aquestes institucions que podien suposar una oposició, no? al seu govern.
7: Comencem a tenir diversos conceptes. El que coneixem com a democràcia plena és una democràcia liberal, amb eleccions i separació de poders. També tenim democràcies electorals i autocràcies competitives. Quina relació hi ha i com es passa d'una a l'altra?
10: Una possible transició gradual i des del propi sistema democràtic, sense cops d'estat, seria passar d'una democràcia liberal, amb eleccions i separació de poders, a una democràcia electoral, en què se celebren eleccions, però la separació de poders no està assegurada. Quedar-te en aquest estadi és complicat i la situació pot arribar a una autocràcia, una dictadura competitiva. És a dir, una autocràcia en què se celebren eleccions, però en què els partits amb opció de govern estan sota un mateix control o idees i en què la separació de poders és només una façana. Alguns casos concrets de democràcies liberals que han passat a ser electorals són Grècia i Israel des del 2022 o Corea del Sud des del 2023.
7: L'estat de dret, la separació de poders i la celebració d'eleccions lliures són centrals pel manteniment d'una democràcia perquè són l'al·licient que té l'oposició per acceptar el poder de qui governa. És a dir, tu com a partit et creus o acceptes el poder de l'altre perquè saps que tu també és possible que tinguis opció de governar. Si aquesta opció desapareix, l'oposició no té cap motivació a l'hora d'acceptar el teu poder i legitimar-te com a governant.
14: És respectant l'estat de dret, no? Respectant les lleis, no? Si tu no respectes aquests límits, és el que dic, al final faràs intolerable la derrota a aquells que han perdut, no? I llavors això és el principi del que pot acabar derivant en una revolució o en un canvi de les condicions polítiques, socials i econòmiques de tipus violent, no?
7: Acceptar el govern i la legitimitat de qui governa també ho ha de fer la ciutadania.
11: Les lleis, la capacitat que té l'Estat de coartar la vida de les persones, de limitar la vida de les persones, es fa perquè s'aplica unes lleis decidides democràticament.
12: Pere Aragonès, 132è president de la Generalitat de Catalunya i exconseller d'Economia i Hisenda entre el 2018 i el 2021.
11: I, per tant, si ens limitem a la nostra llibertat individual és per un bé col·lectiu. I, per tant, necessita, evidentment, de participació electoral, necessita d'unes eleccions, però també d'uns contrapesos. Uns contrapesos entre els diferents poders i necessita també d'una ciutadania activa i participativa.
7: Que una democràcia garanteixi drets i llibertats, que celebri eleccions i respecti la separació de poders, és sempre una bona notícia. Però l'important és que tot això es mantingui, independentment de les circumstàncies. La democràcia convenç quan funciona. Defensar drets i llibertats per tothom ens sembla bé, fins que canviem d'opinió.
15: La gràcia és que quan hi ha un moment de crisi de l'Estat, quan hi ha un moment de risc per l'Estat, es continuïn mantenint aquests drets, no?
12: Benet Salellas, exdiputat de la CUP, Crida Constituent i advocat.
15: Perquè això és la demostració de que aquests drets realment són definidors de la pròpia essència de l'Estat. Llavors, és com, per exemple, el tema de la tortura, no? Per posar un exemple en temes de terrorisme o de... No, és que si torturem a tal terrorista podem arribar a saber doncs en quin lloc tenen les armes i, per tant, d'aquesta manera evitar un atac major que hi pugui haver contra, el, no? contra la seguretat col·lectiva que pot comportar la mort de moltes persones. Bueno, si autoritzem aquest acte de tortura contra aquesta persona, acabarem autoritzant sistemàticament els actes de tortura perquè sempre trobarem una justificació a la tortura. tortura.
7: Fins ara hem vist com algú amb pretensions autoritàries arriba fins al poder per vies democràtiques. Ara ens toca veure com es desenvolupen aquestes idees i com posen a prova els mecanismes de control i seguretat de la democràcia. Consolidar una autocràcia des del govern implica aprovar diverses mesures que beneficien tant el teu projecte com a tu. La qüestió és fer-ho amb la mínima resistència possible. Com aproves, doncs, mesures que són polèmiques i que en alguns casos són un embat directe a la democràcia? Amb una maniobra de distracció. Si ja tens el marc establert i vols aprovar mesures autoritàries i no ho pots dissimular, el millor fer-ho és de cop. Amagar-ho a simple vista. És com quan a la feina arriben aquells mesos de més càrrega de treball, un piló d'informes, reunions i presentacions a fer. Tants encàrrecs que no saps per on començar. Que quan estàs endinsat en la feina t'oblides d'alguns detalls que en situacions de més calma detectaries a la primera. Aquesta situació, aquest concepte, es coneix en política com a muzzle velocity.
10: La muzzle velocity, velocitat de sortida en anglès, és la velocitat a la qual un projectil surt de la boca del canó d'una arma. Aquest terme el va fer servir en l'àmbit polític l'any 2019 Steve Bannon, ideòleg i director executiu de la primera campanya presidencial de Donald Trump. L'expressió fa referència a aprovar el major nombre de propostes el més ràpid possible. Bannon va identificar que el principal opositor de Trump quan va arribar al poder no era el Partit Demòcrata, sinó els mitjans de comunicació, que disputaven i denunciaven públicament cada moviment del seu executiu. Amb aquest diagnòstic es va adonar d'una altra cosa, i és que els mitjans només se centraven en una problemàtica en concret. Un exemple, si un dilluns havien aprovat un pla per reduir el pressupost dels menjadors escolars, però el dimarts havien anunciat una mesura per reforçar la frontera amb Mèxic, totes les notícies del dimecres parlaven de la tanca i s'oblidaven dels nens. Sumant aquests dos elements va tenir una idea, al seu parer, magnífica. Aprovar moltes de les mesures del gabinet alhora que d'aquesta manera les televisions, ràdios i diaris només poguessin centrar els seus esforços en una o unes poques mesures.
7: Presentar moltes propostes parlamentàries de manera conjunta no té per què demostrar la voluntat de destruir la democràcia. Fer-ho també pot servir per reduir el nombre de votacions o per assegurar que algunes qüestions que t'interessa aprovar tirin endavant ajuntant-les amb altres. Els decrets o paquets de mesures que inclouen mesures de diversos àmbits es coneixen com a òmnibus. A Espanya, per exemple, va succeir el gener del 2024. L'executiu de Pedro Sánchez va intentar aprovar un decret òmnibus en què es barrejaven qüestions tan diverses com la revalorització de les pensions, les ajudes als pobles afectats per la dana o les bonificacions del transport públic. A Espanya, sigui un decret òmnibus o un decret normal, perquè ens entenguem, primer s'aprova en Consell de Ministres, el govern, i més endavant, al cap d'un mes, ho ha d'aprovar o ratificar el Congrés. Aprovar moltes lleis de cop no té per què ser perillós, però és cert que es pot fer servir de manera malintencionada. Com que el Partit pel Canvi ja controla el poder executiu, és el moment d'ampliar horitzons i fer-se amb el legislatiu. Ja que hi som, també podem revisar aquelles institucions que supervisen les nostres tasques, que ens fiscalitzen. I la cirereta del pastís de tot això és limitar la capacitat de finançament dels contrincants. Com? Doncs limitant el finançament de les seves campanyes electorals. Tot de cop, amb un sol decret que inclogui aquestes lleis. Però per què hem triat aquests tres aspectes? Comencem per controlar el poder legislatiu, el Parlament. Si veiem que aquesta cambra no para de posar-nos pals a les rodes i de dificultar les nostres accions, és important aprovar mesures que ens permetin aprovar lleis sense la seva aprovació o dissoldre la cambra en cas que ens dificulti en accés l'acció de govern. El Partit pel Canvi ja té tres quartes parts de la cambra controlada, però en altres escenaris amb majories absolutes més limitades, aquest pot ser un bon camí per tirar endavant mesures, diguem-ne, dràstiques.
14: La majoria més 1, és a dir, 50 més 1, no té la capacitat de canviar l'estatus quo. Punt. Si tu vols canviar l'estatus quo, necessites majories qualificades. Després posem-nos a discutir quan qualificades han de ser aquestes majories. Però la majoria més 1 no pot canviar l'estatus quo.
7: Totes aquestes mesures, en favor del projecte polític autocràtic, suposen deslegitimar les institucions. Com es fa això?
16: Se les pot deslegitimar sobretot traient-los la capacitat d'actuació.
17: Artur Mas, 129è president de la Generalitat de Catalunya i cap de l'oposició a Catalunya entre el 2003 i el 2010.
16: I presentant-les com una cosa que no són. És a dir, presentant-les com un problema insalvable de cara a la societat, presentant-les com gent indesitjable.
10: En alguns sistemes presidencialistes, el que pots fer per assegurar-te el control del legislatiu és obligar a la convocatòria d'eleccions al Parlament sabent que aquests comicis seran guanyats per tu, ja sigui de forma legítima o il·legítima. A l'Equador, on el sistema és presidencialista i hi ha eleccions al Parlament i també presidencials, és a dir, per escollir directament el president, existeix el concepte de mort creuada. La situació implica que, en cas que el president es vegi obligat a convocar eleccions presidencials i sotmetre's a les urnes, aquest mateix president també pot dissoldre el Parlament quan normalment no és una atribució que li correspondria. D'aquesta manera, si tens assegurada una victòria electoral en els dos camps, pots prendre el poder absolut.
7: Unes altres institucions que poden complicar l'acció de govern autocràtica són les encarregades de fiscalitzar el govern en qüestions de transparència. En complir la llei de contractes públics, auditar els concursos de l'administració, imagina't si es poguessin eliminar o legislar de forma diferent, donant més llibertat a l'executiu per fer i desfer com vulgués.
18: Anul·lar tots els sistemes de fiscalització.
12: Montserrat Tura, exconsellera d'Interior i Justícia entre el 2003 i el 2007.
18: Però això ho estan fent. Totes les oficines antifrau, tots els mecanismes de fiscalització que es van crear per garantir que el funcionament de l'executiu, de manera especial, tots els temes de transparència, tots aquests temes els han carregat en les comunitats on tenen majoria PP i Vox.
19: Bé, corrupció ve de corrompre i és, doncs, portar accions que indueixin a obrar il·legítimament.
12: Feliu Madaula, vicepresident de l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció.
19: Poder afavorir unes persones en contra d'unes altres, és a dir, afavorir determinats interessos, lobbies o persones que va en detriment dels drets i de poder atendre les necessitats d'altres persones. No podem fer una política que vagi a afavorir unes èlits. Hem de poder, doncs, construir entre tots una política que ajudi a una millor redistribució de la riquesa, a un mantenir o reequilibrar les condicions de vida dignes per totes les persones. És que és una

0: Amb el poder legislatiu i les autoritats de transparència desactivades, només fa falta acabar amb les esperances de l'oposició a poder retornar al poder. Com bé hem vist al llarg del nostre podcast, les eleccions són el mecanisme que, ben gestionades, permeten les alternances en el poder. Però què passaria si les fem injustes, canviant com es reparteixen els diners, les subvencions, entre els partits durant les campanyes electorals? Pots prohibir-les per tots els partits en nom de la transparència o simplement eliminar-les per l'oposició, només blindant-les pel teu partit. Vegem-ne un exemple.
1: No ens movem de Llatinoamèrica perquè ara parlarem d'El Salvador. El país dirigit per Nayib Bukele ha aprovat aquest any una llei que elimina qualsevol finançament públic d'un partit polític. Tampoc és que hagi trobat gaire oposició, ja que actualment la seva formació ocupa 54 dels 60 escons del Congrés del País Centroamericà.
0: Tantes mesures tan juntes i tan importants no agradaran a tothom. L'oposició és més que probable que surti als carrers. Com ha de reaccionar un partit amb pretensions autoritàries? Què faran la resta de partits tradicionals? I la societat civil? En l'àmbit institucional és probable que els partits de l'oposició facin actes de protesta. Pot ser que es manifestin dins del Parlament o que denunciïn vetos. En un context d'autocratització, l'oposició pot queixar-se, però pot continuar fent joc al govern fins a cert punt. És el que havíem parlat abans. L'oposició té l'incentiu de quedar-se dins el sistema sempre que cregui que podrà optar al poder a les següents eleccions. Ara bé, què passa si la democràcia realment s'està debilitant?
2: Si l'oposició creu en la qualitat democràtica del país i en el sistema democràtic de debò, doncs ha de fer tot allò que, independentment de l'actuació del govern, però ha de fer tot allò que asseguri que no hi ha un debilitament de la qualitat democràtica d'aquell país, encara que en algun moment aquesta actuació no li representi un guany electoral. Si un país s'acomoda a una situació nova de pèrdua de pèrdua democràtica, no? Si la gent s'acostuma, si la gent, per no fer soroll, doncs més o menys ja es conforma, si no hi ha una resistència activa en aquest sentit, etc etc, al final acabaràs tenint això.
3: Quan estàs a l'oposició, creus que el govern tira sol i que et consulta poques coses, quan estàs al govern creus que l'oposició vol destruir-te. Llavors, suposo que això forma part de, bueno, de la posició en la que estàs, no?
0: Però el més important és, sobretot, la reacció que tindrà la ciutadania al carrer, per una qüestió de números, bàsicament. Si l'oposició és capaç de mobilitzar la població davant de tots aquests canvis, la situació es pot posar tensa.
4: Quan un país perd les institucions democràtiques, sens dubte, el que cal fer és accentuar, intensificar la lluita per la democràcia.
5: Carles Riera, activista polític i número 2 de la CUP Crida Constituent a les eleccions al Parlament de Catalunya del 2017.
4: Òbviament, això ha estat així sempre, eh? Per més que això porti períodes de foscor, de repressió, de patiment, però és imprescindible mantenir, superar i augmentar la lluita per la democràcia i per aprofitar l'avinentesa per tal de crear un escenari democràtic més gran i millor que l'anterior. La política també és allò que succeeix en la mobilització. El periodisme és política. Els mitjans de comunicació fan sobretot i principalment política. Els grups econòmics fan política cada dia. Sí? Per tant, la mobilització social, la mobilització popular, és política. I la societat civil organitzada, els moviments socials, són agents polítics i són subjecte polític. I precisament són la garantia del canvi quan l'estatu quo degenera i necessita, com us deia abans, destitució i constitució d'un nou escenari més democràtic.
1: Un cas bastant contemporani de les mobilitzacions que poden néixer fruit de grans canvis legals són les protestes de l'oposició argentina a la llei Òmnibus, aprovada per Javier Milei el 2024. Ja hem vist abans què significava una llei Òmnibus. En el cas argentí, aquest paquet es va impulsar per aprovar unes 200 lleis que, segons el gabinet de Milei, servien per desregular l'economia argentina i reduir la seva despesa pública. No pensava el mateix l'oposició, que va sortir en tromba al carrer amb mobilitzacions multitudinàries.

0: hectàrees i que va causar diversos enfrontaments amb les forces de seguretat. En total hi va haver 20 detinguts i 150 ferits.
1: En aquest context és important aturar-nos un moment a parlar del rol dels cossos de seguretat. Un dels trets definitoris de l'Estat és que té el monopoli en l'ús legítim de la violència. És a dir, que l'Estat és l'únic que ha de tenir la potestat d'exercir la violència sobre algú, sempre de manera legítima. Quin és el rol de la policia en una democràcia?
2: Si no hi ha policies que mirin que la convivència en l'espai públic es produeix en els termes que s'ha establert, no funciona. És a dir, jo m'agradaria poder creure en aquella cosa de que tots som bons i tots ens portem molt bé, però és que no és gaire veritat. Les forces de seguretat són un servei molt delicat. Molt delicat, entre altres coses, perquè cada dia fan actuacions que tenen a veure amb els drets fonamentals de les persones. I això és una cosa importantíssima.
1: En un context de deteriorament democràtic, amb l'oposició i la ciutadania mobilitzada, un autòcrata intentarà beneficiar-se de les forces de seguretat. El control del carrer és essencial. Aquí rau la importància de dotar a les forces de seguretat de totes les garanties legals necessàries, que sàpiguen que tenen l'empara del govern.
0: Tenim uns quants casos de lleis que buscaven protegir a les forces de seguretat de forma ràpida i eliminant certs escolls legals que limitaven les seves formes d'actuar. El primer exemple el trobem als Estats Units amb la doctrina de la immunitat qualificada del 1967. Aquesta permet als funcionaris estatals i locals evitar les conseqüències personals relacionades amb les seves interaccions professionals, tret que violin una llei clarament establerta. Pels grups pro drets humans i civils, aquest és un mecanisme utilitzat per escapar de la rendició de comptes i la responsabilitat civil per participar en actes violents i abusius. No fa falta anar tan lluny per veure casos similars. Per associacions com Amnistia Internacional, l'aprovació de la popularment coneguda com a Llei Mordassa del Partit Popular Espanyol el 2015 va significar una disminució de les llibertats d'expressió, reunió i informació. A més, permetia als cossos de seguretat utilitzar armes com les bales de goma i autoritzava les devolucions en calent d'immigrants a les zones frontereres com Ceuta o Melilla. Finalment, altres casos d'arreu del món són similars. Jair Bolsonaro va eliminar 19 punts de la llei d'abús policial del Brasil l'any 2019, permetent pràctiques com la detenció amb manilles o la no obligació al fet que els agents de policia s'identifiquin davant la persona detinguda. O la llei de protestes d'Egipte del 2013, on els límits a les actuacions policials són gairebé inexistents.
1: Tants canvis i tants sobtats poden deixar sense aire i sense les idees clares a molta gent. Potser alcen la veu contra algunes d'aquestes decisions. Tenen por de les mesures preses.
0: De ministres i simpatitzants que s'han tornat dissidents d'un govern que fins fa poc defensaven, hi ha moltíssima hemeroteca. A Israel, el 2023, una reestructuració massiva del poder judicial que es va efectuar sota el govern de Benjamin Netanyahu va causar que el mateix ministre de Justícia, Yoav Galant, denunciés la ingerència de l'executiu en el poder judicial. Evidentment, el primer ministre del país de l'Orient Mitjà no li va fer gaire il·lusió a aquest moviment i va expulsar a Galant de l'executiu, causant una gran onada de protestes ciutadanes. Per altra banda, el 2019, Gran Bretanya va veure com, després de la victòria del Brexit en el referèndum del 2016, alguns partidaris d'aquest moviment van abandonar el vaixell. De fet, el diputat encarregat de mantenir la disciplina del Partit dels Conservadors, George Young, conegut com a Lord Young, va dimitir després de no poder assegurar que el Brexit comptés amb el suport parlamentari suficient en aquells moments.
1: Quan les decisions són complicades i polèmiques, és quan aquests governs pateixen per mantenir-se junts. Si el Partit pel Canvi es vol mantenir ferm i tirar endavant amb les seves promeses i programa, ha de sobreposar-se a aquesta situació.
3: Ho sents? Ni un sol crit. Ni una sola crítica. No sona res. Tot està en calma als carrers. Però no tothom se sent còmode líder enmig d'aquesta calma. Hi haurà moltes persones del teu voltant, del teu partit, que abandonaran el camí cap al canvi. Algú deixarà el seu escó, marxarà del govern o fins i tot s'unirà a les protestes de l'oposició. Potser hauràs de castigar algun trànsfuga. No tant de fer llàstima, ni molt menys sentis llàstima per tu. No tothom està preparat per prendre el control absolut.
4: Destruir la democràcia, un podcast de Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Idea original, Bernat Saiz. Guió, presentació i disseny sonor, Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Amb la veu d'Anna Domenic en el paper de consellera i la música de Kevin MacLeod. Suport tècnic, Júlia Mores, Jordi Bernades, Toni Borràs, Albert Busquets, Fran Gallego, Ignasi Jacob, Gemma López, Josep Lluís Perpinyà i Robert Rodríguez. Agraïments per extras de veu, Oriol Buixader, Alba Bruc, Assumpció Coll, Sara Corselles, Tomàs Hinojosa, Laura Hurtado, Aquetza Martín, Lluc Peric, Clàudia Patller, Martí Pernia, Martí Puig, Robert Rodríguez, Ferran Rovira, Marta Trabado, Pol Trilles, Gerard Ullastre i Carla Villegas. Han participat en aquest episodi Abel Escrivà, Joan Josep Baibé, Montserrat Nebrera, Anna Sofia Cardenal, Pere Aragonès, Benet Salelles, Artur Mas, Montserrat Tura, Feliu Madaula i Carles Riera. Una coproducció de la xarxa audiovisual local amb el suport de la Universitat Pompeu Fabra.

0: agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
2: El vostre edifici té més de 45 anys i encara no disposa de la inspecció tècnica de l'edifici? L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la IT en espècie. Això significa que no haureu de fer res, només sol·licitar l'ajut. Sol·licita'l abans del 27 de juliol. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
3: Valors a l'alça. Reflexionen sobre el món que ens envolta, des de l'òptica dels valors.
4: Dimecres a les 9 de la nit. Remissió els dissabtes a les 6 de la tarda.
5: Pals i botes. L'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
6: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 711, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. A l'any 1863, a Whymper disposava d'unes curtes vacances d'estiu. Va tornar a Breil, on va tornar a contactar amb en Carrel, però com que les condicions meteorològiques no eren bones i el Matterhorn es trobava sota una capa de neu i gel, varen decidir anar a donar la volta a la muntanya i pel camí varen escalar uns quants pics menors. Abans de tornar, varen decidir de fer una nova tentativa, però la cosa va acabar com el Rosari de l'Aurora per culpa del mal temps. Mentrestant, en Whymper va aprofitar per estudiar el caràcter estrany d'en Carrel, a qui, amb el temps, va arribar a apreciar i respectar. Però el que realment sempre l'havia intrigat era que, tenint com tenia una excel·lent capacitat per escalar el Matterhorn, mai hagués intentat escalar-la pel seu compte, i més vivint com vivia el seu peu. Finalment, va arribar a la conclusió de que en Carrel va decidir prendre's el seu temps i això faria créixer la llegenda de la inaccessibilitat del cim i a la vegada això faria la seva victòria més espectacular. Si això era així, en Carrel es va valorar massa a si mateix. El 1864 el Matterhorn no va ser atacat. No és que en Whymper hagués abandonat el projecte, però aquell estiu es va dedicar a explorar la zona del Delfinat, juntament amb en Michel Croz, un guia de Chamonix. Va realitzar la que seria la millor campanya alpinística de la seva vida. Juntament amb en Michel Croz, un guia de Chamonix, va realitzar la que seria la millor campanya alpinística de la seva vida. En Croz reunia totes les qualitats que ell buscava i al final va creure haver trobat el company ideal per guanyar el cim del Matterhorn. I així arribem a l'estiu de 1866. I aquí s'ajuntaren una sèrie de circumstàncies que provocarien la més cèlebre tragèdia de la història de l'alpinisme. En Whymper havia quedat amb en Croz de trobar-se a prop de Zermatt el 13 de juny, però per un desafortunat malentès, en Croz va acceptar un altre compromís pel dia 27, el que volia dir que amb prou feina podrien coincidir encara no dues setmanes. Com que el Matterhorn estava encara cobert de neu hivernal, es va dedicar a escalar amb uns altres dos guies unes muntanyes properes a Zermatt. Va ser aleshores quan, en canviar de perspectiva, a Whymper se li va acudir d'intentar l'escalada per la vessant nord-est. Des de Zermatt, aquella banda semblava exageradament dreta. Per això mai s'havia tingut en compte aquella opció, però, vista des d'un altre angle, aquella aparent verticalitat no era més que una il·lusió òptica. La idea era tan revolucionària que en Whymper no va poder convèncer Croz d'atacar el temut esperó nord-est. D'haver-ho fet, és possible que la història hagués estat ben diferent. En Croz va haver de tornar a Chamonix per tal d'atendre el seu compromís del dia 27 i en Whymper va aprofitar per anar a escalar per la zona del Mont Blanc, on, entre altres bones ascensions, va fer la primera a la Guilbert. El 7 de juliol, en Whymper va tornar a Valtornage i li va explicar el seu nou pla a Carrel, el qual no hi va posar cap inconvenient i va acceptar, de seguida, a anar amb ell tan bon punt el temps s'aclarís. Però, en realitat, Carrel ocultava el seu propi pla. En Carrel havia estat contractat per un grup d'italians, de molta pela, per tal d'intentar l'assalt al cim a la primera oportunitat. Es tractava d'un equip potent, que comptava, a més, amb molts recursos. Ignorant tot això, en Whymper va baixar a la vall per tal de visitar a un amic malalt i va tornar uns dies després. I al matí de l'11 de juliol, el grup d'en Carrel va sortir de Breville amb una nombrosa caravana que carretejava tot l'equip. Aquí en Whymper se'n va adonar que l'havia engalipat un altre cop i aquesta vegada estava segur que en Carrel tenia totes les cartes al seu favor. En Whymper es va quedar tot sol, incapaç de tornar a Zermatt amb el seu equipament, però de vegades la fortuna té cops amagats. Lord Francis Douglas i el seu guia Peter Tuckwalder fill, el qual només tenia 19 anys, però que era un reputat muntanyenc, varen arribar de Zermatt aquella mateixa tarda. En Whymper va posar el corrent de tot plegat i en Douglas immediatament va acceptar anar amb ell per tal de dur a terme la temptativa per l'aresta nord-est. La cursa per la victòria havia començat. Un cop a Zermatt, varen contactar el vell Peter, el pare d'en Tuckwalder, i per acabar-ho de dubar, es va trobar amb en Michel Cross. Com que el seu client s'havia posat malalt, acompanyava el reverend Charles Hudson, un dels millors escaladors anglesos de l'època. I a un altre jove anglès, Robert Haddow. En Whymper els va proposar que unissin els equips i en Hudson hi va estar d'acord. Aquell grup de 7 homes va sortir de Zermatt a 6:15 del matí, però es tractava d'un grup massa nombrós i difícil de governar. I en ell hi figurava un membre que mai hauria d'haver-hi format part, en Robert Haddow, al qual li mancava experiència per tal d'escometre una ascensió de tal envergadura. I la setmana que ve, l'ascensió.
5: Pals i botes. L'agenda.
6: Pel divendres dia 24 tenim un sopar al Turó de les Maleses amb els ibers i els focs artificials de Sant Fost. El vocal és en Lluís Mas. Els que hi vulgueu participar, poseu-vos en contacte amb ell per la web del club. Tingueu present que aquesta és l'única activitat programada per aquesta setmana. I recordeu que per fer les sortides del club cal tenir vigent el carnet de federat de la FEC del 2026. En cas de no tenir-ne, el club us facilitarà una llicència temporal per cada dia de l'activitat. El mòdic preu de 7 euros per dia.
5: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
7: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. L'escriptor lleidatà Josep Verdú ha mort aquest dimarts als 103 anys. Referent de la literatura infantil i juvenil en català, deixa una obra de més de 300 títols i el llegat d'haver creat el mític personatge del Rovelló, convertit en un clàssic per a diverses generacions de lectors. Al llarg de la seva trajectòria, també va destacar com a traductor, professor, poeta i autor de memòries i llibres de viatges. El president de la Generalitat, Salvador Illa, comença la sessió de control dedicant-li unes paraules.
4: Vull començar també enviant una forta abraçada a tots els familiars, amics de Josep Vallverdú i tenir unes paraules de reconeixement al que va ser un referent, al que ha estat un referent literari per Catalunya. La seva obra, molt rica, assagista, lingüista, traductor, mestre de literatura infantil, ens ha servit a molts per endinsar-nos en el coneixement de la llengua catalana. Un record, per tant, i un homenatge a ell, que a més és medalla d'or del govern i Creu Sant Jordi.
3: L'any 2023, Catalunya va celebrar el centenari del seu naixement amb nombrosos actes d'homenatge i aquest mateix any, volíem dir, havia publicat El retorn del Rovelló, la continuació de la seva obra més emblemàtica. I en clau política, Carles Puigdemont ha denunciat Espanya davant la Comissió Europea perquè considera que el Tribunal de Comptes està incomplint la llei d'amnistia, malgrat la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que en va avalar l'aplicació. Juntament amb Toni Comín i Lluís Puig reclama que Brussel·les obri un procediment d'infracció contra l'Estat. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la BP-1101 al Bruc obliga a tallar la carretera en tots dos sentits de la marxa. A més, es mantenen les afectacions per avaries a la B-221 a Talavera, amb pas alternatiu regulat per semàfors, a la Nacional 260 Besalú i també a la 2 a Cornellà, on hi ha un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'alta velocitat entre Barcelona i Girona circulen amb demores a causa d'un robatori de cable a l'entorn de l'estació de la Sagrera i també continua tallada la circulació de trens de l'R13 i l'R14 entre Lleida i la Plana Picamoixons. I els bombers continuen treballant en la nau industrial del polígon del Pont del Príncep a Vilamalla, a l'Alt Empordà, afectada per un incendi. El foc va començar ahir al vespre i ha afectat completament l'interior de l'empresa de pintures i aerosols. En el primer moment s'hi van desplaçar fins a 17 dotacions i a hores d'ara hi queden 6 dotacions que treballen per acabar d'apagar piles de brossa de l'interior. I els Mossos d'Esquadra han detingut a Tortosa un monitor de 23 anys d'un casal d'estiu per presumptes agressions sexuals a dos menors. Les denúncies presentades per dues famílies apunten a una agressió consumada i una altra en grau de tentativa. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: El POU.
1: Un espai de contingut científic de divulgació que posa en valor la recerca i el coneixement. Tot un recorregut que va des de les interioritats a la sala d'operacions, la tria dels estudis que definiran el nostre futur, els avenços científics més punters o com ens marca l'intel·ligència emocional.
0: El POU, a la sintonia de Ràdio Mollet, dimecres a 2:45 del migdia, al 96.3 de la FM. El POU.
2: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.

0: Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal.
1: Són sis, sis dones, sis de Lleida, sis dones deportades a un camp de concentració, sis històries de vida i un gros oblit.
2: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück, amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
3: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
4: Nom.
1: Conxita Granger Veleta.
4: Dia d'entrada al camp de concentració.
1: Camp de concentració de Ravensbrück. 2 de setembre de 1944.
4: Matrícula.
1: 62.480.
5: La història fins ara ha silenciat sistemàticament la veu de les dones. Amb aquesta sèrie volem restablir la memòria de sis lleidatanes que es van jugar la pell per lluitar contra el feixisme. Aquesta és la raó per la qual van ser detingudes i deportades a Ravensbrück. Algunes no van sobreviure. Les que sí ho van fer van prometre que explicarien al món el que havien viscut. La Conxita Granger Veleta va mantenir la seva paraula. Va compartir el seu testimoni des del Museu de la Resistència de Tolosa. No per venjança, sinó per responsabilitat, per dignitat. Perquè, com ella deia, el que no s'explica s'esborra.
6: Sentireu per primer cop en un podcast la veu de la Conxita Granger, gràcies a l'entrevista enregistrada per les historiadores Anier Rieu, Noemí Riudor i l'Ignasi Ros. L'historiador Josep Calvet, cap de l'àrea de continguts, educació i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, ens acompanya en aquesta sèrie perquè és qui més coneix la Conxita Granger. N'ha resseguit i documentat la seva vida i n'és el biògraf oficial.
5: Som l'Anna Canyi, l'Anna Gasol i la Pili Garcia. I el nostre compromís és fer d'altaveu de la Conxita Granger Veleta, l'última supervivent catalana de Ravensbrück.

0: Capítol 1. Conxita Granger Veleta, la nebuda.
1: La història de la Conxita Granger Veleta comença a Espui, a la Vall Fosca, el 6 d'agost de 1925.
2: El pare de la Conxita, Josep Granger, havia nascut a Poligne l'any 1889 i la mare era Maria Veleta Espanyol, nascuda a Veranui el 1893, filla de Casa Antema, una casa doncs, sòlida de la Vall Fosca, de la Plana de Mont-ros, on feien de fonda. El Josep Granger doncs, era fuster i havia vingut a la Vall Fosca a treballar les obres de construcció de les centrals hidroelèctriques que Energia Elèctrica de Catalunya havien pres a principi dels anys 10.
1: El 1914, la companyia Energia Elèctrica de Catalunya posa en funcionament la central hidroelèctrica de Cabdella. És una obra faraònica que aprofita les aigües de l'estany Gento mitjançant un canal de 5 quilòmetres i un desnivell de 836 metres. Es construeixen també infraestructures com un funicular, carreteres, carrilets i habitatges per als treballadors.
3: La central que il·luminarà Catalunya necessita molta mà d'obra. En aquell moment, a la Vall Fosca, hi viuen unes 1.400 persones, però en fan falta 5.000 per la construcció d'aquestes infraestructures. El triple, com explica l'Eva Pariser, directora del Museu Hidroelèctric de Cabdella.
4: Llavors es va fer una crida a nivell de país, diguéssim. En els diaris hi havia se contractarà tantos homes com lleguen a l'obra i doncs camions de murcians, aragonesos i tal van començar a vindre fins a la Vall Fosca.
3: I també gent de les valls veïnes, del Pallars i de l'Alta Ribagorça. Entre elles el pare de la Conxita, el Josep Granger, que es casa amb una noia de la Vall Fosca i comença a treballar a la companyia elèctrica. Gràcies a això, aconsegueix una de les cases que l'empresa cedeix als treballadors, conegudes com les cases del lot.
4: Trobant l'espai de memòria doncs, al davant, tot el que és la carcassa de la casa doncs, està intacta i l'interior doncs, també encara es conserven doncs, els llocs on tenien per posar la llenya i el carbó, on hi havia les gallines, tot igual doncs, que quan va viure la família Granger.
1: Enmig d'aquest rebombori a la vall, el 1925 neix la Conxita, que és la cinquena filla dels Granger Veleta. Vindran encara més fills. Quan la Conxita té prop de 2 anys, la seva mare, de nou embarassada, es posa malalta. Llavors decideixen portar la nena a viure a França amb els oncles. Així li ho va explicar la mateixa Conxita a la periodista Montserrat Llor, l'autora del llibre Vivos en el haber no nace.
5: La Conxita va ser traslladada a Tolosa de Llenguadoc a causa d'una malaltia de la seva mare. Va ser educada a França i va ser criada pels seus oncles, l'oncle Jaume i la seva esposa Elvira, concretament ells dos.
3: La memòria familiar de la Conxita ens la narren les seves nebodes, la Gaby Granger i també la Carme Rey Granger, que a més és la vicepresidenta de l'Amical de Ravensbrück.
6: Tenia 2 anys quan l'àvia Maria Veleta va anar a Tolosa de Llenguadoc, a casa del seu germà, l'oncle Jaume, per fer-se visitar per un metge perquè tenia problemes als ronyons.
7: I llavors l'oncle Jaume li va dir, mira, la Conxita és petita i tu estàs malament i ja tenia de 3 nenes. Me l'emporto jo i tu cuida't per aquest embràs.
3: L'oncle Jaume esdevindrà una figura clau en la vida de la Conxita. Us en fem 5 cèntims. En Jaume és una persona feta a si mateixa. De molt jove s'escapa de casa seva a la Vall Fosca i travessa els Pirineus per arribar a França.
7: Va marxar amb 2 pessetes i una caixa de mistos i va travessar tots els Pirineus amb 12 anys. I bueno, la família no en sabia res de res, es pensaven que era mort. Allà ell va treballar amb obres i tal, es va fer mestre constructor.
3: La família el dona per mort, però un dia es presenta per sorpresa a la fonda familiar.
7: A casa seva tenien una fonda, era una casa de pagès, però feien de fonda, i ell va anar allà, però clar, havia marxat amb 12 anys i tornava pues, super ben vestit, super elegant, amb una gabardina, això sí que m'ho expliquen, era molt alt, molt guapo, i es va seure a dinar. I llavors, a l'hora de pagar, li va dir a la mare, diu, sí que cobreu car al vostre fill al dinar. I bueno, clar, tu diràs, el feien mort des dels 12 anys i potser en tenia 23 o 24 quan va tornar.
3: Després de complir el servei militar, en Jaume torna a França amb la seva dona, l'Elvira Ibarz, nascuda a Mequinensa. L'Elvira ja tenia una filla d'una relació anterior, la Maria Castelló. La família s'estableix a Tolosa, on el Jaume funda una empresa de construcció.
1: I és a Tolosa on porten la Conxita, que amb només 2 anyets es queda definitivament a viure amb ells. Aquesta és la veu de la Conxita.
8: J'étais restée chez mes oncles ici à Toulouse.
9: Em vaig quedar a viure amb els meus oncles aquí a Tolosa i la meva cosina tenia 15 anys més que jo. Per ella jo era una nina i em va agafar molt d'afecte. Vaig créixer i vaig ser educada sempre a Tolosa, però mai vaig perdre el contacte amb els meus pares biològics. I així va anar tot.
8: Voilà. I llavors es va quedar allà. És a dir, que la tieta Conxita va començar l'escola a França. Des dels 2 anys va viure amb els oncles, que els hi deia papa i mama d'allà. Però quan van venir aquí també deia papa i mama els d'aquí.
10: La família gaudeix d'una situació força acomodada. Viatgen sovint i fins i tot tenen cotxe. La Conxita recorda la infància a França amb felicitat, fins que aquesta bonança es trunca amb l'esclat de la Guerra Civil Espanyola. El Jaume Veleta, l'oncle, decideix tornar a Catalunya amb l'Elvira, la Maria i la Conxita per defensar la Segona República.
2: Torna i s'encarrega de la construcció d'alguns camps d'aviació de l'exèrcit republicà. El 1937 s'estableixen a Balaguer i construeix el camp d'aviació doncs, que hi ha a la sortida de Balaguer, actualment en direcció a Corbins.
10: A Balaguer neix la segona filla de la Maria i del seu marit, el Josep Ferrer, i la Conxita retroba amb la seva família d'origen.
7: Hi ha una anècdota, que és que la seva mare, la padrina, la va baixar a veure, perquè llavors, clar, no era la Vall Fosca, era el Nostre Senyor, havia perdut l'Espardenya, però baixar a Balaguer, cuidado, i va baixar a veure-la, i és curiós perquè pujava les escales, que es va creuar una nena, i no es va conèixer, perquè la va deixar petiteta i li va dir on viu el Jaume Veleta? I llavors diu, a dalt, al 3er pis. I llavors la padrina diu que va dir ui, aquesta és la Conxita, però clar, l'havia entregat 102 anyets.
10: La Conxita es torna a posar en moviment seguint l'oncle, a qui traslladen, primer a Aravell i després a Girona, a l'Argelaguer, on també hi construeix un camp d'aviació. Aquest cop, a la família se li uneixen 3 de les germanes de la Conxita, la Mercè, la Rosa i la Pepita.
3: La guerra es decanta definitivament cap al bàndol franquista i a principi de 1939 la família retorna a França.
2: I passen la frontera per Portbou al mes de febrer de 1939, com tantes i tantes milers d'espanyols que van fugir de la victòria franquista.
3: Milers de republicans, homes, dones i infants, són retinguts als camps de concentració del sud de França. El Jaume Veleta també. Les dones Veleta, en canvi, van ser repartides pel territori francès.
2: I a tota la família, l'Elvira, la Conxita, la Mercè, la Rosa, els van enviar al nord de França, al Pas de Calais. I allí van estar uns mesos en un centre d'acollida junt amb moltes famílies.
3: Però aviat el Jaume pot sortir del camp i la família es reagrupa. Les 3 germanes de la Conxita es queden amb uns familiars als Pirineus Orientals, mentre que l'Elvira, la Maria i la Conxita es retroben amb el Jaume a Tolosa.
10: L'1 de setembre de 1939, l'Alemanya nazi envaeix Polònia i Anglaterra i França declaren la guerra alemanya. Comença la Segona Guerra Mundial.
2: El juny de 1940, les tropes nazis doncs, també ataquen França. Després de la batalla de França, doncs, ocupen París. França queda dividida en 2 zones, la zona ocupada pels nazis i la zona sota el comandament del mariscal Pétain, la França de Vichy. I a poc a poc es va organitzant la resistència i els francesos doncs, comencen a témer doncs, a l'enemic que nazi.
3: A la ciutat hi ha molta escassetat de productes i la vida és molt complicada. Per això, els Veleta decideixen traslladar-se al departament de l'Arieja l'any 1940. L'abril del 42 s'instal·len en una granja de la família, a Godàs, una zona on hi ha molts republicans i republicanes que han fugit d'Espanya, com explica la periodista Montserrat Llor.
5: Era un lloc de la resistència. Allà hi havia molts antics guerrillers de la República. I l'oncle Jaume, comença a formar part activa de la resistència organitzant grups de maquis a la zona de l'Arieix. Treballava a l'explotació forestal de Col de Puy a la vora de Varilles.
2: Aquestes explotacions que es deien chantiers funcionaven gràcies als treballadors que majoritàriament eren exiliats espanyols republicans i que eren doncs, contractats per fer aquesta tasca d'explotació forestal i, paral·lelament, doncs, formar part de la resistència, una mena de, diguem, de camuflatge, aquesta tasca als boscos, per després doncs, ensinistrar-se amb l'armament i preparar accions contra els nazis.
10: El novembre de 1942, els nazis ocupen la França de Vichy. Troben moltes complicitats amb francesos simpatitzants que col·laboren amb ells. I un d'aquests col·laboracionistes dona l'avís que el Jaume Veleta és un membre important de la resistència. Per sort, a través d'un amic, l'oncle Jaume s'assabenta que els nazis el busquen i fuig cap a Andorra.
11: a rechercher y son venus.
9: Van venir a buscar el meu oncle per arrestar-lo, però un amic el va avisar a temps i ell va poder escapar i refugiar-se. Perquè ell havia organitzat grups de passadors, de persones que ajudaven a travessar la frontera cap a Espanya de manera clandestina. Des que els aliats havien desembarcat a Algèria, crec que va ser el 1942, hi havia homes que travessaven la frontera per unir-se a les forces aliades. El meu oncle va fugir amb un d'aquests passadors i es va amagar a Andorra. Així es va salvar de ser detingut. Això va passar l'abril del 1943.
3: Fins aquell moment, la Conxita havia viscut aliena a la feina del seu oncle en la resistència. Però abans de marxar, l'oncle confia a la seva neboda el lloc on amaga el material per als resistents.
11: I abans de partir, mon oncle m'ha donat l'Andorra.
9: Quan el meu oncle va haver de marxar a refugiar-se a Andorra, em va revelar l'amagatall d'un material destinat a la resistència. Un cop la Gestapo va deixar de rondar per casa, la resistència es va posar en contacte amb mi perquè els entregués aquell material, i ho vaig fer. Es van sorprendre que una noia tan jove hagués guardat el secret. I al cap d'un temps, quan la situació es va calmar, em van demanar si volia ajudar-los. Amb 17 anys, tot orgullosa, vaig dir que sí. I així vaig començar a col·laborar amb la resistència.
11: Sí, là que j'ai commencé a treballar per la resistència.
5: La Conxita, llavors, que era una jove de només 17 anys, es va fer càrrec de la situació i va començar a reorganitzar grups de la resistència i es va integrar la brigada de guerrillers el mes d'abril de 1943. Així va ser com la Nebudo, que és la neboda, o Nina, que és com s'anomenava la nena, és com l'anomenaven afectuosament amb llenguatge de l'arieix, el patuà. Es va convertir la Conxita en enllaç dels maquis i els guerrillers del Col de Puy, sempre en companyia de les dones Beleta, les tres juntes, Elvira, Conxita i Maria. A la casa on vivien, a Penny, al veïnat de Godàs, rebien els comunicats, propaganda, cartes i ordres de missió que portaven a certs caps maquis. Era una tasca molt arriscada.
3: La Nebuda. Neboda en occità. Aquest és l'àlies de la Conxita a la resistència. Com que parla una mica de castellà, treballa d'agent de connexió i enllaç i trasllada el material que li porta un contacte de l'estat major.
11: Jo
9: em movia en bicicleta, perquè en aquella època només es podia anar a peu o en bici. El portaequipatges hi portava una cistella amb fruita i verdures de temporada de la zona i a sota hi amagava el material.
11: I dessous je mettais le matériel.
10: Qui s'hauria imaginat que sota la fruita i la verdura del cistell d'aquella noieta s'amagaven documents, informació, missatges, però també armes, explosius i dinamita destinats als maquis resistents que s'amagaven als boscos.
3: El Saúl López Rey, tècnic del Museu de la Deportació i la Resistència de Tolosa, recull alguna de les anècdotes que la mateixa Conxita explicava des del museu.
12: Su primera reacción con la dinamita es: ¿pero cómo voy a transportar dinamita en la bici si explota? ¿Qué? Estoy muerta. No puedo transportar dinamita. Hasta que el jefe de su responsable le dijo: pero no, hombre, voy a explicarte cómo explota la dinamita. Entonces ella comprendió y ya, sin ninguna reserva, transportó la dinamita. Transportaba igualmente armas.
10: La Nebuda. La Conxita, amb només 17 anys, fa de gent d'enllaç, d'aquell posat innocent, que no fa aixecar cap sospita. Pedala decidida, amb una faldilla curta fins als genolls, i el cistell ple d'objectes que ningú no gosaria imaginar.
12: Ella se vestía con una falda, porque de hecho, que una mujer llevara pantalones era algo escandaloso en aquella época, y una falda larga sería difícil poder pedalear en una bici con ella. Entonces una falda que llegaba hasta la rodilla era más práctico, pero además tenía la ventaja de que ver la rodilla de una mujer en aquella época era algo poco frecuente y que interesaba bastante a los hombres. Entonces, bueno, ella decía que se encontró un día delante de una barrera, de un paso a nivel del tren que debía atravesar. Y la gente, bueno, dice que le dijo cuatro tonterías, que ella no entendió, pero le abrió la barrera y la dejó pasar.
2: Fins i tot explica en una de les seves entrevistes que va participar a una missió d'encendre unes antorxes perquè des d'un avió es va tirar un aviador amb paracaigudes que després volia fugir cap a Espanya, o sigui, missions no menors.
9: I així vaig treballar. Vaig portar material durant un any, fins al maig del 1944.
13: El 24 de maig de 1944, a primera hora del matí, la milícia francesa col·laboracionista amb els nazis envolta casa seva. No són policies, són civils francesos que col·laboren amb els nazis. Tres guerrillers s'amaguen dins de la granja, entre ells el comandant del maquis, el comunista Jesús Ríos García.
9: Va haver-hi un intercanvi de trets perquè van venir a casa dels meus oncles. Hi havia dos passadors armats, perquè sovint venien a buscar provisions. Va esclatar un tiroteig. Un milicià va morir i també un cap de grup i un comandant de guerrillers. Ens van arrestar les tres, a la meva tia, la meva cosina i a mi.
13: Les entreguen directament a la Gestapo, que les condueixen a la caserna i més tard a la presó de Foix. I comencen els interrogatoris.
11: Avec de fuet, on ha été...
9: Ens van apallissar amb fuets, sobretot a la meva cosina i a mi. A la meva tia no la van tocar, potser perquè era més gran o potser perquè pensaven que nosaltres, per ser joves, parlaríem. Però no ho van fer. Ens van interrogar 7 vegades. En dies diferents, la meva cosina i jo teníem l'esquena i les natges marcades pels cops de fuet i de porra.
11: De fuet i de matraque on était.
10: Li deixen el cul negre com un fetge, però fins i tot enmig de tanta crueltat hi ha una escletxa d'humanitat.
9: La dona del director de la presó de Foix ens treia de la cel·la i el jardí ens curava les ferides amb compreses. Va ser una dona admirable.
13: Com que cap de les tres no diu ni piu, les traslladen a la presó de Sant Michel a Tolosa.
9: Quan vam arribar a la presó de Sant Michel, vam veure com tornaven les dones dels interrogatoris del pavelló femení. En veure-les, ens vam adonar que els cops de fuet que havien patit nosaltres no eren res, comparat amb elles que havien estat brutalment torturades per la Gestapo de Tolosa.
13: A la mateixa sala que la Conxita, hi ha una noia a qui han cremat els pits amb elèctrodes. Els té completament negres. No parla, està immòbil, quieta en un racó. També veu homes i dones a qui han arrencat les ungles de les mans i dels peus. La Conxita, la Maria i l'Elvira es lliuren in extremis de ser torturades.
9: El que ens va salvar dels interrogatoris a Tolosa va ser el desembarcament dels aliats a les platges de Normandia. El 6 de juny de 1944, a la presó es va escampar la por i es van afanyar per enviar-nos a Alemanya. Ens van evacuar i traslladar a la caserna de Caffarelli. Allà vam esperar la lliberació, perquè sabíem que els aliats ja havien desembarcat i teníem l'esperança que arribessin aviat per alliberar-nos.
10: Però en comptes de l'alliberament, comença la deportació als camps nazis.
9: L'1 de juliol de 1944 ens van traslladar en camions des de la caserna de Caffarelli fins a l'estació de Reinal. Allà ens esperava un tren amb vagons de bestiar i ens hi van tancar. Érem 35 dones, totes resistents de la presó de Sant Michel. Però amb nosaltres hi havia 400 homes, provinents dels camps de Vernet i de Noé, i també altres presons. Quan ens van fer pujar el tren, vam veure escrit al costat del vagó que la destinació era Romainville. Sabíem que tant Romainville com Compiègne eren punts de sortida abans de ser deportats a Alemanya. Tot i així, manteníem l'esperança que els aliats ens alliberarien i no arribaríem a Alemanya.
10: El 3 de juliol, a Trenc d'Alba, el tren inicia la marxa.

0: de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
1: No hi ha distància és la frase que va fer servir Alexia Putellas per reivindicar que el futbol femení podia competir amb els millors equips d'Europa. No hi ha distància és un programa on entrenadors, àrbitres, jugadores, professionals de la salut i periodistes analitzen la realitat del futbol femení i què implica fer un esport d'impacte sent dona. Tots els divendres a 3:15 del migdia al 96.3 de la FM.

0: Salutacions, són 2:15, us parla Joel Gascón. Mollet del Vallès ha presentat la programació de la Festa Major 2026, que se celebrarà del 10 al 18 d'agost, amb 111 activitats que s'allargaran una setmana i que combinaran cultura popular, música, espectacles, propostes familiars i les tradicionals activitats de les colles de Morats i Torrats. Els primers actes començaran el dilluns 10 d'agost amb activitats organitzades per les colles, mentre que l'inici oficial de la festa arribarà, com és habitual, el dissabte 15 d'agost amb la cercavila de les entitats i el pregó, que aquest any anirà a càrrec de l'humorista Pep Plaza. A més del pregó, Plaza també presentarà l'espectacle El Substitut el dilluns 17 d'agost. L'alcaldessa Mireia Dionisio ha dit que han volgut mantenir l'esperit dels pregons que sempre es fan.
1: Sí, hem volgut mantenir l'essència dels nostres pregons, que volem que siguin pregons doncs, festius, reivindicatius, amb humor, que la gent vingui a riure. Al final és una de les parts importants de la nostra Festa Major i aquest any hem contractat un dels còmics més importants de Catalunya, com és el Pep Plaza, doncs, que l'hem vist a la televisió, l'hem escoltat per la ràdio, ha omplert teatres i estem segurs que farà un pregó irreverent i ple d'humor, com fa ell tots els seus espectacles.
0: A l'apartat musical, els principals reclams seran els Catarres i la Fúmiga. El grup valencià tornarà a actuar a Mollet 2 anys després en el marc de la seva gira de comiat, fet que preveu un parc de Can Molà ple de gent. Les altres propostes que albergarà el parc passen per la tradicional Nit de les Colles, que reunirà Boicot i Versió Impossible, i el programa també inclourà actuacions els següents dies com les Coco, los Mustang, Tapeo Sound System o la Festa de los 40 on Tour enguany. L'obra del cartell és del molletà Gerard Martínez, qui ha explicat que ha volgut fer amb 3D imatges de Mollet, com són el campanar, la Santa Teca, el Moll Fer o l'Arlequí, i ha remarcat la dificultat que ha tingut en elaborar aquest cartell.
2: Va ser una mica difícil, ja que jo vinc del món dels videojocs i de la indústria de l'animació. Fer disseny gràfic ha sigut un repte per mi, però a la mateixa vegada ha sigut algo increïble poder haver fet el cartell de la Festa Major. I sobretot els objectius que tenia era fer un cartell diferent, únic, en comparació amb la resta, ja que he volgut utilitzar la meva tecnologia, que és el 3D, i sobretot aprofitar la meva experiència de crear personatges i sobretot fer un homenatge a les colles i una crida a l'art i a la cultura.
0: Podeu consultar tota la informació i el programa oficial de la Festa Major al web molletvallès.cat. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
1: L'actualitat de Mollet, l'opinió dels grups municipals, cada dia a Ràdio Mollet. Portaveus municipals de dilluns a divendres a 2:15 del migdia i en redifusió a 9:15 del vespre.
2: Joves amb ofici, un programa que recull la història de 10 joves catalans dedicats a oficis artesanals que es pot pensar que han quedat obsolets i que els mantenen arrelats al seu entorn. Escolta'l cada dimecres a 1:15 del migdia a Ràdio Mollet.
3: Tastets de llengua.
4: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al servei local de

català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula eixugar. Eixugar és assecar una cosa mullada passant-hi quelcom que s'emporti la humitat. Eixugar-se les mans amb una tovallola, eixugar-se els ulls mullats de llàgrimes, per exemple. Per extensió, diem eixugar la pols d'un moble passant-hi un drap. Eixugar també fa referència a assecar una cosa mullada fent que s'evapori l'aigua que la recobreix o amara. El sol eixuga les plantes mullades de rosada. O aquest vent sec ho eixugarà tot. O amb aquest vent la roba s'eixugarà de seguida. Eixugar és també treure tota l'aigua, tot el líquid d'un recipient, exhaurit. Eixugar un safareig, un pou, una bassa, una font, un rierol, etc. Assecar-se. O eixugar l'edició d'un llibre, és a dir, exhaurir-lo. Si ens referim a diners, eixugar significa liquidar, pagar totalment un deute, un dèficit, etc. Eixugar la butxaca d'algú és deixar-lo sense diners. Les grans despeses que ha fet per renovar el local li han eixugat la butxaca. No eixugar per sol que faci és no reeixir en res, tenir mala sort o mal resultat en tot allò que s'emprèn. Es diu per indicar que una persona o cosa no té remei ni solució. Té una actitud que no eixugarà per sol que faci. No veu mai les bones ocasions. Eixugar el vent tant com en plou és gastar tot el que es guanya. Podria ser ric si no fos tan mal gastador, però el vent n'eixuga tant com en plou. I vosaltres? Sou d'eixugar plors, és a dir, consolar, o d'eixugar el vent tant com en plou, és a dir, que gasteu tot el que es guanya? Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de la Llengua Catalana a l'Institut d'Estudis Catalans i del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El nou conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, s'ha estrenat avui al Parlament fent una crida a la col·laboració entre administracions, agents socials i grups polítics per reforçar l'estat del benestar. Moreno ha assegurat que mantindrà les línies de treball impulsades per la seva predecessora Mònica Martínez Bravo, centrades a reduir les llistes d'espera, independència i discapacitat, agilitzar el sistema de prestacions i combatre les desigualtats. I en la mateixa sessió, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut que hi ha un problema amb l'execució de les inversions de l'Estat a Catalunya, que ha situat al voltant del 10%. Ha defensat la creació del Consorci d'Inversions i ha demanat a Junts que presenti propostes i aprofiti la seva influència al Congrés. Per la seva banda, la presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha acusat Illa de callar davant el que considera una asfíxia per part de l'Estat i li ha reclamat que exigeixi al govern espanyol el compliment de les inversions pendents. I pel que fa a la mort de l'escriptor lleidatà Josep Vallverdú, creador del mític personatge Rovelló, que ens deixava ahir als 103 anys, Illa li ha dedicat unes paraules al principi d'aquesta sessió de control.
2: Vull començar també enviant una forta abraçada a tots els familiars, amics de Josep Vallverdú i tenir unes paraules de reconeixement al que va ser un referent, al que ha estat un referent literari per Catalunya. La seva obra, molt rica, assagista, lingüista, traductor, mestre de literatura infantil, ens ha servit a molts per endinsar-nos en el coneixement de la llengua catalana. Un record, per tant, i un homenatge a ell, que a més és medalla d'or del govern i Creu Sant Jordi.
1: I el membre fundador i baixista d'Antònia Font, Joan Roca, ha mort als 51 anys. La seva mort produeix un cop per la música en català després que el músic hagi tingut una destacada trajectòria en una de les bandes més influents de les darreres dècades. I pel que fa a la mobilitat, es mantenen les afectacions per avaries a la B221 a Talavera, amb pas alternatiu regulat per semàfors, a la Nacional 260 a Besalú, on també es dona pas alternatiu, i a la 2 a Cornellà, on hi ha un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Girona circulen amb demores a causa d'un robatori de cable a Sagrera i també continua tallada la circulació de trens de l'R13 i l'R14 entre Lleida i la Plana Pica Moixons i registren retards a la línia R2 Sud. I els bombers continuen treballant en la nau industrial del polígon del Pont del Príncep a Vilamall, a l'Alt Empordà, afectada per un incendi. El foc va començar ahir al vespre i ha afectat completament l'interior de l'empresa de pintures i aerosols. En un primer moment s'hi van desplaçar fins a 17 dotacions que van treballar per aturar l'avanç de les flames i en aquests moments hi queden treballant 6 dotacions que treballen per acabar d'apagar piles de brossa de l'interior. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Rock and Clàssics, cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
1: Pals i botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
2: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 711, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. A l'any 1863, en Whymper disposava d'unes curtes vacances d'estiu. Va tornar a Breil, on va tornar a contactar amb en Carrel, però com que les condicions meteorològiques no eren bones i el Matterhorn es trobava sota una capa de neu i gel, varen decidir anar a donar la volta a la muntanya i pel camí varen escalar uns quants pics menors. Abans de tornar, varen decidir de fer una nova temptativa, però la cosa va acabar com el Rosari de l'Aurora per culpa del mal temps. Mentrestant, en Whymper va aprofitar per estudiar el caràcter estrany d'en Carrel, a qui, amb el temps, va arribar a apreciar i respectar. Però el que realment sempre l'havia intrigat era que, tenint com tenia una excel·lent capacitat per escalar el Matterhorn, mai hagués intentat escalar-la pel seu compte, i més vivint com vivia el seu peu. Finalment, va arribar a la conclusió de que en Carrel va decidir prendre's el seu temps i això faria créixer la llegenda de la inaccessibilitat del cim i, a la vegada, això faria la seva victòria més espectacular. Si això era així, en Carrel es va valorar massa a si mateix. El 1864 el Matterhorn no va ser atacat. No és que en Whymper hagués abandonat el projecte, però aquell estiu es va dedicar a explorar la zona del Delfinat, juntament amb en Michel Croz, un guia de Chamonix. Va realitzar la que seria la millor campanya alpinística de la seva vida. Juntament amb en Michel Croz, un guia de Chamonix, va realitzar la que seria la millor campanya alpinística de la seva vida. En Croz reunia totes les qualitats que ell buscava i al final va creure haver trobat el company ideal per guanyar el cim del Matterhorn. I així arribem a l'estiu de 1866. I aquí s'ajuntaren una sèrie de circumstàncies que provocarien la més cèlebre tragèdia de la història de l'alpinisme. En Whymper havia quedat amb en Croz de trobar-se a prop de Zermatt el 13 de juny, però per un desafortunat malentès, en Croz va acceptar un altre compromís pel dia 27, el que volia dir que amb prou feina podrien coincidir encara no dues setmanes. Com que el Matterhorn estava encara cobert de neu hivernal, es va dedicar a escalar amb uns altres dos guies unes muntanyes properes a Zermatt. Va ser aleshores quan, en canviar de perspectiva, a Whymper se li va acudir d'intentar l'escalada per la vessant nord-est. Des de Zermatt, aquella banda semblava exageradament dreta. Per això mai s'havia tingut en compte aquella opció. Però, vista des d'un altre angle, aquella aparent verticalitat no era més que una il·lusió òptica. La idea era tan revolucionària que en Whymper no va poder convèncer Croz d'atacar el temut esperó nord-est. D'haver-ho fet, és possible que la història hagués estat ben diferent. En Croz va haver de tornar a Chamonix per tal d'atendre el seu compromís del dia 27 i en Whymper va aprofitar per anar a escalar per la zona del Mont Blanc, on, entre altres bones ascensions, va fer la primera a la Guilbert. El 7 de juliol, en Whymper va tornar a Valtornage i li va explicar el seu nou pla a Carrel, el qual no hi va posar cap inconvenient i va acceptar, de seguida, a anar amb ell tan bon punt el temps s'aclarís. Però, en realitat, Carrel ocultava el seu propi pla. En Carrel havia estat contractat per un grup d'italians, de molta pela, per tal d'intentar l'assalt al cim a la primera oportunitat. Es tractava d'un equip potent, que comptava, a més, amb molts recursos. Ignorant tot això, en Whymper va baixar a la vall per tal de visitar a un amic malalt, i va tornar uns dies després. I al matí de l'11 de juliol, el grup d'en Carrel va sortir de Breil amb una nombrosa caravana que carretejava tot l'equip. Aquí en Whymper se'n va adonar que l'havia engalipat un altre cop, i aquesta vegada estava segur que en Carrel tenia totes les cartes al seu favor. En Whymper es va quedar tot sol, incapaç de tornar a Zermatt amb el seu equipament, però de vegades la fortuna té cops amagats. Lord Francis Douglas i el seu guia Peter Tugwalder fill, el qual només tenia 19 anys, però que era un reputat muntanyenc, varen arribar de Zermatt aquella mateixa tarda. En Whymper va posar el corrent de tot plegat i en Douglas immediatament va acceptar anar amb ell per tal de dur a terme la temptativa per l'aresta nord-est. La cursa per la victòria havia començat. Un cop esermat, varen contactar el vell Peter, el pare d'en Tuckwalder, i per acabar-ho de dubar es va trobar amb en Michel Gross. Com que el seu client s'havia posat malalt, acompanyava el reverend Charles Hudson, un dels millors escaladors anglesos de l'època, i a un altre jove anglès, Robert Haddow. En Whymper els va proposar que unissin els equips i en Hudson hi va estar d'acord. Aquell grup de 7 homes va sortir desarmat a 6:15 del matí, però es tractava d'un grup massa nombrós i difícil de governar. I en ell hi figurava un membre que mai hauria d'haver-hi format part, en Robert Haddow, al qual li mancava experiència per tal d'escometre una sanció de tal envergadura. I la setmana que ve, la sanció.
1: Pals i botes. L'agenda.
2: Pel divendres dia 24 tenim un sopar al Turó de les Maleses amb els ibers i els focs artificials de Sant Fost. El vocal és en Lluís Mas. Els que hi vulgueu participar, poseu-vos en contacte amb ell per la web del club. Tingueu present que aquesta és l'única activitat programada per aquesta setmana. I recordeu que per fer les sortides del club cal tenir vigent el carnet de federat de la FEC del 2026. En cas de no tenir-ne, el club us facilitarà una llicència temporal per cada dia de l'activitat. El mòdic preu de 7 euros per dia.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
3: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: millorant i mantenint els equipaments escolars municipals. Les tasques es duran a terme aprofitant el període de vacances per reduir al màxim les afectacions de l'activitat docent. Per aquesta actuació, el consistori destina una inversió de 150.000 euros que permetrà renovar diferents espais dels centres educatius i contribuir a la seva conservació. Aquesta intervenció forma part de les actuacions que impulsa l'Ajuntament per mantenir els edificis escolars en bon estat. I l'Ajuntament de Mollet, a través d'Enfo, ha signat un conveni de col·laboració amb l'associació Xarxa en Rosa, una entitat sense ànim de lucre que acompanya dones que han superat un càncer de mama en el seu procés de recuperació física, emocional i laboral. L'acord té com a objectiu facilitar la reincorporació al mercat de treball mitjançant un acompanyament integral i personalitzat. Durant la presentació, Mireia Dionisio, alcaldessa de Mollet, ha mostrat la seva satisfacció per la signatura de l'acord i ha assegurat que reflecteix el model de ciutat que defensa el govern municipal. La responsable de Xarxa en Rosa ha defensat que la reincorporació laboral no és un gest de solidaritat, sinó una qüestió d'igualtat d'oportunitats. Ella és Sandra Martín.
1: Una reincorporació adaptada no s'ha d'entendre com un favor ni com una rebaixa d'exigència. És una qüestió d'igualtat d'oportunitats i també una manera intel·ligent de gestionar i retenir el talent. En aquest procés, les empreses, com ja han dit, tenen un paper clau. Cal acompanyar les dones perquè recuperin la confiança i les eines necessàries, però també cal treballar amb les empreses, els equips directius i els departaments de recursos humans perquè entenguin aquesta realitat i puguin gestionar adequadament cada procés de reincorporació.
0: L'associació Xarxa en Rosa va néixer l'any 2020 amb la voluntat d'acompanyar dones en la recuperació de la seva vida personal, social i laboral. Des d'aleshores no han parat de créixer i només en aquest 2026 han acompanyat una quarantena de dones. Sandra Martín ha recordat que un diagnòstic de càncer pot interrompre la trajectòria professional i generar nombroses dificultats a l'hora de recuperar la normalitat anterior. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: El vostre edifici té més de 45 anys i encara no disposa de la inspecció tècnica de l'edifici? L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la IT en espècie. Això significa que no haureu de fer res, només sol·licitar l'ajut. Sol·licita'l abans del 27 de juliol. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
2: A través d'entrevistes amb experts, representants d'entitats socials i testimonis directes, el programa Espai Solidari dona veu a realitats sovint invisibilitzades i promou la sensibilització ciutadana. Escolta'l cada dimarts a 4:45 de la tarda i en redifusió cada dissabte a 10:15 del matí.
3: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta: donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.
5: I need your arms around me. I need to feel your touch. Hey.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El nou conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, s'ha estrenat avui al Parlament fent una crida a la col·laboració entre administracions, agents socials i grups polítics per reforçar l'estat del benestar. Moreno ha assegurat que mantindrà les línies de treball impulsades per la seva predecessora, Mònica Martínez Bravo, centrades a reduir les llistes d'espera en dependència i discapacitat, agilitzar el sistema de prestacions i combatre les desigualtats. L'escoltem.
2: El govern parla a través de la seva acció i dels seus resultats. Els resultats de la consellera Mònica Martínez Bravo són excel·lents. Vostè fa una lectura negativa, probablement des de la seva posició d'oposició, però deixi'm que complementi algunes de les coses que vostè ha dit. Mire, en aquests dos anys hem fet 3.200 places residencials de les 6.000 a les que ens hem compromès. Hem reprès la construcció de residències públiques després de 15 anys sense que la Generalitat de Catalunya construís cap residència pública. Hem abordat, efectivament, el primer govern que ha abordat la reforma de la DGAIA, que alguns quan governaven ara es queixen molt, però no la van reformar.
1: En la mateixa sessió, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut que hi ha un problema amb l'execució de les inversions de l'Estat a Catalunya, que ha situat al voltant del 10%. Ha defensat la creació del Consorci d'Inversions i ha demanat a Junts que presenti propostes i aprofiti la seva influència al Congrés. Per la seva banda, la presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha acusat Illa de callar davant el que considera una asfíxia per part de l'Estat i li ha reclamat que exigeixi al govern espanyol el compliment de les inversions pendents. I pel que fa a la mobilitat, es mantenen les afectacions per avaries a la B221 a Talavera, amb pas alternatiu per semàfors, a la Nacional 260 a Besalú, on també es dona pas alternatiu, a l'A2 al Bruc i també a l'A2 a Cornellà, on hi ha un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, encara ara, els trens de l'alta velocitat entre Barcelona i Girona circulen amb demores a causa d'un robatori de cable a la Sagrera. També encara ara continua tallada la circulació de trens de l'R13 i l'R14 entre Lleida i la Plana Picamoixons, i encara hi ha retards també a la línia R2 Sud. I l'Ajuntament de Barcelona ha començat a instal·lar les peces del nou sostre de la Ronda de Dalt entre l'Avinguda de Vallcarca i l'Institut Vall d'Hebron. Això obligarà a desviar el trànsit en sentit Besòs i concentrar la circulació en tots dos sentits per la calçada del costat muntanya. A més, fins al 6 d'agost, els treballs obligaran a tallar completament la via cada nit de dilluns a dijous entre les sortides 5, la de Vall d'Hebron, i la 6 de Vallcarca. I el membre fundador i baixista d'Antònia Font, Joan Roca, ha mort als 51 anys. La seva mort produeix un cop per la música en català després que el músic hagi tingut una destacada trajectòria en una de les bandes més influents de les darreres dècades.
0: Notícies en xarxa.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
4: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
5: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
6: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
7: Dimecres a les 5 de la tarda, aquí, a Ràdio Mollet.
8: Blanc i negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor. Dimarts a les 7 de la tarda i remissió dissabte a les 5 de la tarda.
3: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascon i això és l'abans de l'informatiu Mollet al dia. Mollet del Vallès ha presentat la Festa Major 2026 amb 111 activitats i els Catarres, la Fúmiga i Pep Plaza com a grans reclams. La Festa Major tindrà lloc del 10 al 10.

0: El POU.
1: Un espai de contingut científic de divulgació que posa en valor la recerca i el coneixement.
2: El POU, a la sintonia de Ràdio Mollet, dimecres a 1:45 del migdia, al 96.3 de la FM.
0: El POU.
3: A través d'entrevistes amb experts, representants d'entitats socials i testimonis directes, el programa Espai Solidari dona veu a realitats sovint invisibilitzades i promou la sensibilització ciutadana. Escolta'l cada dimarts a 4:45 de la tarda i en redifusió cada dissabte a 10:15 del matí.
4: Eixida. Mirant endins per anar enfora.
5: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet.
6: Dimecres a 6:00 de la tarda i diumenge a 11:00 del matí.

0: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet.
1: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.

0: Al vessant interior de la Serra de Cardó, a la Ribera d'Ebre, hi abunda el margalló, una palmera autòctona i endèmica de les regions mediterrànies occidentals i pròpia del litoral i el prelitoral. A Rasquera, una localitat que queda al peu de la serra, de cara al riu Ebre, l'artesania del margalló, que aquí es coneix com a palma o pauma, ha estat i continua sent un signe d'identitat del poble, juntament amb la cabra blanca. Coneguda com la llata i les seves artesanes, dones com a llatadores, el nom prové de la manufactura dels brins de la palma, que s'empren per fer senalles, capells o estores. Rasquera respirava llata dècades enrere. Per tot el poble es podia veure colles de dones llatant a la fresca. Era una tasca feminitzada i feta en col·lectivitat que va quedar, però, obsoleta, encara que no oblidada, perquè l'ofici no es desaprèn i la memòria perviu. I en aquest entorn es va criar la Gisela Xortó, nascuda al poble el 1994. Sense acabar-se'n d'adonar, en un moment complicat de la seva vida, entre 2019 i 2020, va aprendre a llatar amb la seva àvia. Va trobar en la llata una distracció que va abraçar i va convertir en el seu ofici, el pa de cada dia, la seva manera de viure i de guanyar-se-la. Des del nou local que ha obert, el segon, ben a prop del primer que va obrir, ens explica com fa la seva feina, quines són les seves inquietuds, la seva perspectiva sobre el sector primari i els seus somnis.
1: La Gisela, doncs, és una xica, no? Una noia de la Ribera d'Ebre, enamorada de les seves tradicions, de les seves costums, i que amb 26 anys, doncs, no s'hagués pensat mai poder treballar d'aquest ofici, que per mi, doncs, és superancestral, perquè la gent d'aquí al poble sempre s'havia dedicat, però no d'una forma professional com nosaltres ara fem. I no m'hagués imaginat mai ser la llatadora més jove de Catalunya, això diuen, però sí que és tot un honor perquè penso que no podem deixar perdre aquesta tradició tan arrelada aquí, a les Terres de l'Ebre. A Rasquera, principalment, sempre s'ha treballat. Tot poble que està a prop d'una serra i algunes condicions fan que surtin el margalló, que és esta palmera autòctona del Mediterrani. Llavors, només la trobem aquí al Mediterrani. Rasquera sempre ha tingut una serra Boix-Cardó molt important i el poble, com està a la falda d'esta serra, pues, la gent subsistia amb els mitjans que havia. Pues, havia conreu, havia olives i hi havia llatadors i llatadores que extraien les fulles del margalló i les treballaven. Per a què? Pues, per fer un intercanvi.

0: intercanvi pels cabassos típics que tenim tots al tros, pues, intercanvi perquè els posaven amb arròs, intercanvi perquè els posaven plens de taronges i es feien el típic trueque, que nosaltres li diríem.
1: La de lletar i cosir era una feina feminitzada.
0: La figura que la treballava era una figura femenina, tot i que abans els senyors eren els que anaven més a buscar, a fer el procés de la recol·lecta, que és el primer procés, i també feien un tipus de corda, que era per posar un tipus de rosca que fèiem amb la palma per posar les anses. Era algo com, entre cometes, més dur, i podríem dir, ho feien ells. I la senyora, la dona, era la que lletava i cosia, no? Òbviament, amb el temps, pues, no va ser així, i ara nosaltres, òbviament, pues, tampoc, no? Anem a buscar el material. Però sí que ho feia una dona, sempre.
1: I com és l'ofici de lletar? Com es llata?
0: Començaríem pel procés de recol·lecta, i potser aniríem, pues, potser més aviat al juny, a buscar aquestes fulles del margalló, i les deixaríem assecar aproximadament un mes. També es fa l'estiu per això, perquè el segon procés és l'assecat. Clar, has de ser super generós, has de ser conscient que només a l'estiu pots agafar. Llavors has de pensar que durant tot l'any has de tindre material perquè no pots tornar a agafar fins al pròxim estiu. Sí, i a vegades no ho soc. Però bueno, intentem tindre sempre material. També hem de tenir en compte que el hàndicap que ens fa malbé la palma és l'aigua. Llavors a les tronades d'estiu has d'estar superpendent quan les tens assecant, perquè si li entra aigua mentre està el procés d'assecamenta, se farien malbé. I entenc que a l'agost, doncs, també hi ha diverses tempestes i no els interessa.
1: Per poder continuar amb el procés, també s'ha de tenir en compte el sol. Un sol massa intens podria cremar les fulles.
0: El primer any que jo vaig assecar, pensava que ho estava fent malament, perquè, bueno, ells me diuen, tu posa-ho en un lloc on hi hagi por relleu, que no estigui totalment una superfície plana, i tu deixa-ho allà, doncs a les dues setmanes ho mires, si pots ho gires, vas mirant els colors. És que nosaltres les teníem negres. I al final van preguntar a altres veïnes d'aquí al poble que també ho fan, van veure que era perquè el procés d'assecament al sol les cremava. O sigui que el canvi climàtic, doncs, també ens afecta.
1: I una vegada la palma està seca, arriba el moment de lletar i de cosir.
0: Un cop allí pots guardar aquestes fulles perquè mai més se fan malbé. Mai. Si no els hi toca, doncs si les deixes a unes esgorfes i si li toca la humitat, se farà malbé. Però jo he vist palmes de les meves reialles, i de mai. I un cop tu vols començar a fer aquesta llata, a llatar, les has de mullar. O sigui, el tercer pas podríem dir que és l'escaldat. S'han de mullar amb aigua calenta i s'han de tapar. Nosaltres sempre anem amb bosses i amb draps vells perquè s'ha de tapar el material. I això ho deixem unes 24 hores o inclús unes 12 hores perquè se faci tovet. Llavors jo això ho destapo i ja podria començar a treballar. Abans de lletar, hi ha alguns passos que nosaltres diem esporguimar, embrinar, escoallar. Tot això significa que esta fulla, posem de tota esta fulla grossa, li tallem el tronxo, les posem totes les fulles a mida, perquè a l'hora de lletar estiguin totalment preparades perquè el procés sigui molt més fàcil i tu puguis anar lletant fàcilment, fent esta trena fàcilment, no? El lletar és, no? El meu projecte es diu La Lletadora, perquè les senyores que lletaven eren les lletadores o lletadors. Què és lletar? Pues és fer una trena amb les fulles del margalló. Això és lletar.
1: Els primers dissenys i objectes que va fer van ser complements que ella s'imaginava duent durant la primavera i l'estiu.
0: Pues la típica senalla que tothom visualitzem, o inclús m'estava fent una casa, pues em vaig fer les alfombres. Òbviament era amb l'ajuda de ma iaia, perquè amb tanta tècnica no ho pots aprendre en dues setmanes. Això estem parlant de sis mesos o a un any vista. Però tu pots fer els metros que creguis. En aquest cas, abans no hi havia metro, pues se mesurava amb braces, que era agafar tota la trena i havies de mesurar. I ja està. I un cop ho tens mullat amb la mesura que tu vulguis, cuses, que és el que jo ara estic fent aquí. Cuses sempre de forma circular, en este cas, tot i que estem intentant fer-les, pues, amb un angle molt més quadrat, i amb les eines que utilitzaven, en este cas, aquestes de mare i iaia. I el que jo he innovat, que al cosir necessitem una agulla i un fil, elles ho feien amb les mateixes fulles de palma, que nosaltres anomenem brins, però això d'estar mullat també, perquè si no aquí, mentre vas empalmant, se trenca. En aquest cas jo ho feia amb un fil de cotó, pues perquè ja no és un hobby, és la meva feina, vull avançar i com pots comprovar, pues no es veu.
1: D'altra banda, la pauma és un producte resistent, tal com ens explicava.
0: De fet, nosaltres quan fem tallers, també anem a les escoles i als instituts, els hi fem així, pues, la broma de quan tenim el material mullat i el destapem perquè ells puguin treballar-lo, els diem, agafeu una fulla, intenteu estirar-la, verem, sense que es facin mal, però verem qui la trenca. I és impossible, és que abans ho teníem tot pensat, no? Agafant aquell material que era molt més resistent i que pues, tenia una durabilitat important.
1: Que la Gisela faci llata actualment és gràcies a la transmissió de la saviesa popular. Sa iaia diu que ella li va ensenyar el camí, però la Gisela va saber caminar. Abans, segons ella, se sentia llatar per tot el poble i tal com explica, un divendres com avui, de mercat, que és aquí al costat, es veuen molts cistells o sanatxos fets a mà per elles. Tothom va en cistells de pauma, no s'ha de perdre.
0: Mai he gravat cap so de la pauma, però és molt, com s'hi diu ara... ASMR,
2: ah, sí.
0: Que és molt, no, molt, molt plaent per les orelles, perquè ara està una mica sec i fa este soroll, no? És com quan està mullat, no tant, però sí. Però no se sentia este soroll a l'hora de llatar, perquè això estava mullat, no sentia. Se sentia més quan se passaven les agulles. Jo, este soroll que et dic de cosir, potser no l'he sentit tan fort. No l'he tingut tan present perquè, claro, llavors encara no estava en este món. Però ma iaia m'ho diu, no? A cada entrada havia començat o cinc dones llatant. I totes se sentia això. Se sentia com que l'agulla entrava, rascava la pauma i passava el fil. I tothom... I era com molt bonic, perquè tu anaves pel poble a voltar i hi havia molta comunitat, molta gent que només llatava. Però imagina't, venia algú de fora i devia flipar, no? De fet, tinc una foto amb una tia nostra, que ara ja no hi és, pobreta, però va ser l'última, podríem dir, d'aquella generació, que encara ella, la seva casa està al costat de l'església, obria amb una porta típica d'estes de ferro, la pujava, la reixa, o en este cas la porta, i dins se posava en la seva cadira i llatava. La gent que venia a visitar el poble, que potser venien a comprar pastissets o venien a fer una caminada a la serra, passaven per l'orla i ella tenia totes les peces exposades. Bueno, el que veig ara, pues una botiga meua.
1: El més maco, diu, és que és una peça molt pròpia, de cada persona i de rasquera.
0: Ara mos podem fer tot tipus de complements per la llar, però abans eren peces que s'utilitzaven al seu dia a dia i que eren totalment necessàries. Un cabàs per agafar arròs, per agafar pataques al camp, per agafar la fruita, o forraven els carros perquè tinguessin més durabilitat, o també feien sàries, que és la típica foto que hi ha una mula o un cavall on hi ha dos cestes als costats. Allò també servia per posar qualsevol producte, o inclús algun nen que havien de fer una trajectòria llarga i el posaven dins i allí estava el nen sense caminar. Pues, bueno, creaven per necessitat. Ara es crea pues, per innovar i com diem aquí, pues, xalem creant, saps?
1: Els seus productes són més ociosos, més centrats en el complement o el lluïment.
0: No hi ha tanta diferència entre la llatadora d'abans i la d'ara. Simplement la diferència important, perquè utilitzem les mateixes tècniques, crec que amb les mateixes ganes, tu crees perquè t'agrada, però és que abans se morien de gana, perquè va vindre una guerra important. I elles havien de llatar, fer cabassos per intercanvi per menjar. O inclús, com me deia ma iaia, jo tenia unes sabates noves a festa major perquè jo llatava i la meva mare anava a intercanviar allò per unes ballarines que les portava durant 4 anys a les festes majors perquè era lo más. Abans creaven per necessitat, ara nosaltres no. Potser durant l'hivern anaven a collir olives, que era molt, no? Aquí tothom tenia oliveres, i quan arribaven a les 6 de la tarda, a part de fer el sopar o cuidar els nens, llataven per necessitat, clar, és que no s'acaba mai la feina. I si llataves durant tot l'hivern, quan s'acabava l'hivern, te preparaves per fer la recolecta durant l'estiu. I a l'estiu també llataves, perquè o cosies, potser a l'hivern llataves i feies la trena, i a l'estiu a la fresca totes s'unien i cosien, no?, també. Però és una forma xula d'unir un col·lectiu de dones, perquè esta és la gràcia. Abans s'unien totes i ara també. Jo intento que aquí, cada dijous i divendres, venen gent a aprendre i tenim este col·lectiu també format entre un munt de dones que volen aprendre a llatar i al final pues, fas una mica de psicòleg entre totes i això és algo que mos uneix.
1: La Gisela organitza cursos de llarga durada que segueixen tot el procés de l'ofici i tallers més reduïts.
0: Al final el meu projecte no és vendre una peça meua i ja està, sinó intentar divulgar i ensenyar qui som, d'on venim i què són les llatadores. No? És bonic mostrar pues, al món que havia en un indret, en aquest cas de les Terres de l'Ebre, d'aquí la Ribera d'Ebre, que la gent llatava i que això pugui perdurar en el temps. No? Aquesta és la meva missió. Jo sempre he dit, jo he sigut llatadora perquè les meves iaies i rebes iaies llataven i porto sang de llatadores per amb els parts de la família. Però aquella persona que no ha tingut esta, no, en este cas també s'hi pot dedicar perfectament perquè la meva feina és estar aquí i ensenyar tot el que criaven elles. És un homenatge per mi, saps? És un sentiment molt profund que em sento molt rasquerana i molt llatadora en este cas.
1: La llata, per a la Gisela, és ofici, és artesania, art i memòria, i divulgació, però també és i va començar sent una mena de teràpia.
0: Per mi, i una teràpia durant un temps, però després és que em va salvar la vida llata, no? Jo vaig tindre una lesió, vaig estar aturada perquè m'havia operat els lligaments creuats, pues claro, tenia molt de temps, ma iaia venia a veure'm, i jo l'havia vist fent alguns cabassos, no era, de joveneta jo havia practicat, però no així, i ja va ser un material que m'ho heu d'ensenyar, ara sí que tinc el moment i el temps, pues anem a ello. I m'ho va ensenyar i va ser com, ostres, t'enganxa, perquè estàs veient que de tants processos i ho veus, pues és una artesania amb molta tècnica, podríem dir, has de començar el número 1 i a fer-ho bé, perquè si no la resta no pot sortir. Ostres, pues me sortia bé i te vas animant, no? Però després t'estàs donant compte, quan ja saps la tècnica i saps la base, que és com a terapèutic, no? Perquè mentre tu estàs allí concentrada amb tota la força mirant una peça i creant, no estàs pensant en els teus problemes de no sé on. I això és algo bonic perquè pues, te veïs dels teus problemes del món. Per mi pues, va ser molt important. I després va vindre pues, una etapa molt fosca de la meva vida on vaig tindre una ansietat i depressió. I això em va ajudar pues, això, a viure.
1: D'aquesta passió incipient em va sorgir el projecte i el seu nom, la llatadora.
0: Entre el Covid, quan sortíem ja durant el primer any, aquell estiu vaig penjar-ho a les meves xarxes com algo, mira què faig, estic aprenent, i a partir d'allí van començar a entrar seguidors i gent i, ostres, no ens ho esperàvem per a res. De fet, fins l'any passat no em vaig poder sentar a plantejar què és el que estava fent. Portava 3 anys llatant, quan jo no volia ser ni llatadora, ni dedicar-me, ni ningú em va avisar que això podria anar així. Me vaig assentar i vaig dir, vale, bueno, què estem fent? Anem a per totes, anem a crear i a ser llatadora professional, dedicant-me a tot o no? I així va ser.
1: Es va tractar de creure-s'ho i d'adonar-se que era feliç llatant.
0: Jo ja ho notava, però tampoc. Qui m'havia de dir a mi que obriria una botiga de llata, ser llatadora, a un poble de 800 habitants, sortint del Covid i amb una professió que no s'havia viscut mai. Pues totes eren les d'anar a la baixa, i no va ser així. Llavors, me podien més les ganes i no quedar-me amb... I si ho hagués fet? I si m'hagués dedicat, que hagués passat? No, me podien molt més les ganes. Vaig dir, a per totes. No vaig pensar gaire cosa més, eh?
1: Se'n recorda del principi, quan feia senalles, i del bolset pastisset, que va fer per no complicar-se tant. I va triomfar. Encara ara és top ventes.
0: Que és un bufador rodó com estos, molt més gran, i que jo doblegava. Aquí a les Terres de l'Ebre tenim un dolç molt típic, que rasquera, hi ha una producció terrible de pastissets, o sigui, les pastisseries, hi ha moltes dones que es dediquen a fer pastissets, que és este dolç farcit de xocolata o cabell d'àngel, i que té esta forma com a de, podríem dir, empanada o mitja lluna, perquè la gent mos entengui. Pues, amb el pastisset vaig dir, vale, soc llatadora. I jo sola, no sé, vaig començar a pensar, vaig demanar ajuda perquè em fes, posa'm el logo, posa'm la llatadora. Però ni màrqueting ni plantejament.
1: Des de llavors, el reconeixement que ha rebut la Gisela ha estat grat. El més primerenc i el més poderós, el de les dones del poble, amb qui cada conversa i aquest vincle són un intercanvi de coneixements, records, preguntes i afecte. D'entrada, la gent va dubtar de la seva aposta, però passats els anys, s'emociona i s'omple de goig en veure que els veïns duen les seves bosses i complements. I així com la gent del poble, la gent és qui l'ajuda a continuar, segons ella.
0: Jo penso que quan una cosa surt del cor i de dins, hi ha una història bonica detrás, la gent ho valora i ho així ha sigut. Ha sigut difícil, sí. Jo he tingut molta sort, també, perquè molts artesans i companys... Hòstia, Gisela, com t'ho has fet? A les xarxes t'han donat molta visibilitat o el teu boca a boca. No he fet res. He sigut jo en tot moment, faig el que m'agrada, ho he ensenyat de la millor manera que sé. He sigut jo en tot moment i així ha sorgit. He donat les gràcies, potser a aquestes llatadores que tenim dalt al cel, no ho sé, però ha sigut bonic aquest procés, tot i que ha sigut molt dur, I nosaltres el que intentem, aquesta generació jove que ens dediquem tots a ser artesans, és ensenyar que algú jove també se pot dedicar i pot viure sent un artesà i treballant com altres persones.
1: Amb la Gisela estem d'acord que hi ha un incipient camí de retorn cap al consum de productes artesanals, cap a la consciència d'allò que comprem.
0: Jo intento cada dia fer esta feina per demostrar-ho, no? Però sí, cert, això... Nosaltres tenim com aquesta típica moda que es porta molt ara, no només l'artesania en si, que també, però les fibres, que espero que no sigui una moda, espero que s'hi quedi, òbviament. Però això també ho ha fet el consumisme i la societat en què estem, perquè no en tenim mai prou. I ara... també des del Covid han fet que ho tinguéssim tot molt a l'abast, no? I que poguéssim comprar i ho volguéssim per ahir i ho tinguessis avui, és un dia, no? I clar, buscar algú que no pots tindre-ho això a l'abast i que tu, sense fer cap propaganda a ningú, però no sóc una Amazon o no sóc aquests cadenes, simplement sóc una artesana que si tu vols el meu producte i la meva història i la nostra feina t'has d'esperar, això al final també posa en valor el producte, que és això que nosaltres esperem, no?
1: Quant temps hi ha al darrere d'un objecte de Pauma? Com i de quina manera s'ha de valorar sense caure a fer-los exclusius? Aquestes preguntes, diu, són un dilema entre aquells que creuen que posar preus més accessibles però que no reconeixen prou bé la feina és sinònim de prostituir-se, i altres, que pensen més com ella, que prefereix vendre més quantitat de productes que puguin arribar a més gent.
0: Jo sempre he pensat que l'artesania s'ho ha de fer valdre, però has de ser potser més flexible, no? És en funció de l'artesà. Però això és un dilema perquè l'artesania mai està pagada. Cap artesà sí que pots tenir una estimació del que costa, però, clar, vols que tothom pugui estar a l'abast d'això o no?
1: Es tracta del temps i la dedicació, a més de la tècnica i els coneixements. L'artesania es valora quan es practica o quan es coneix de prop. Això ha après la Gisela dedicant-s'hi i ho posa en pràctica. Aquest és el sentit de la seva convicció de divulgar l'ofici i l'artesania. I així ha fet molts amics, molta gent que ha vingut de lluny al poble.
0: És d'esta peça que tu vendràs a 60 euros, parlem-ne. Claro, aquí has de pagar a la gent que potser t'ajuda o el teu temps, has de pagar l'etiqueta, els autònoms, els gestors, i al final no és algo net com, per exemple, treballaries de les teves 8 hores i tu enduries bastant net. Aquí s'ha de desglossar, cada peça s'ha de desglossar en un munt de despeses que malauradament la gent no veu. Tot i que jo sempre intento reivindicar i no donar explicació dels nostres preus. Hi ha una peça que val 30 euros, penso que s'ho val, i n'hi ha alguna que val 90 i penso que també s'ho val, i no he d'encarar mal al client. La gent que ve aquí sap que l'artesania és el que hi ha i s'ha de fer valorar. I quan se valora, me permetràs dir que és quan la gent ho practica. Primer he trobat moltíssim. L'estem 3 hores per 20 centímetres de trena. No? Llavors és quan recapacites i reflexiones quan ha de costar una peça per a sobreviure. Que tu la puguis vendre bé, clar.
1: A la Gisela la deixem treballant. Treballant per somiar.
0: És cert que jo tinc dos, no sé si li pot dir finalitat, no sé si serà una finalitat o no, però dos somnis, que és documentar, posar les cases que es practicaven amb aquestes entrades que havia la gent, qui eren la casa de tal, aquí tenim molt el nom de la casa més que el de la persona, però l'altre somni seria fer una escola de llatadores i llatadors, no? Perquè això mos passa amb els artesans. Vull ser artesà, no? Algú jove diu, vull ser artesà, vale? I on estan les escoles oficials? No hi ha. Potser hi ha una escola oficial de joieria, de ceràmica i me sembla que de forjador. Vale, potser alguna me deixo més, segurament. Però no hi ha escoles oficials de llatadores o de cistellers, no n'hi ha. No? O sigui, jo què he estudiat per ser això? He estudiat els coneixements de ma iaia, però m'agradaria que hi hagués una recerca xula, on hi hagués un lloc on tu podries tindre, pues, ser, no? No sé si és una formació professional o no, però que puguin ser llatadors. Hi ha molta gent que aquí al poble sempre es diu, i és veritat, no? M'agradaria pues, tindre un sou digne i que pogués treballar, però això... he de ser advocat, he de ser infermera, he de ser. A veure, hi ha aquests oficis que són superimportants i han de ser, però no vol dir perquè siguis un artesà doncs que no puguis guanyar bé la vida, no? Al contrari.
1: El missatge de la Gisela no se centra només en la llata, una artesania que té clar que és difícil d'aprendre i dedicar-s'hi sense un bagatge familiar o proper previ. Parla de qualsevol ofici, de la seva vigència, de la legitimitat i el valor de dedicar-s'hi i, sobretot, de la possibilitat. Persones com ella mostren tot el que fa falta, amor, estima pel que es fa, sumades a la bàsica tècnica i coneixements, una idea clara de cap on es camina i una genuïnitat que es respira. Oficis com aquest al que es dedica la Gisela i l'experiència i una perspectiva com la seva ens ensenyen que emprendre l'aprenentatge i la professionalització en un ofici és una alternativa, però també pot ser una realitat.
2: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
5: Blanc i negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor. Dimarts a les 7 de la tarda i remissió dissabte a les 5 de la tarda.
6: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
7: Hi ha moltes formes de desejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
8: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
9: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germanà de Mollet.
10: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Mollet al dia.
1: Bona tarda i benvinguts i benvingudes a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dimecres 22 de juliol del 2026. Abans de començar, repassem les notícies més importants del dia d'avui. Mollet del Vallès presenta la Festa Major 2026 amb 111 activitats i els Catarres, la Fúmiga i Pep Plaza com a grans reclams. La Festa Major tindrà lloc del 10 al 18 d'agost. I l'Ajuntament de Mollet destina 150.000 euros a treballs de pintura als centres educatius de la ciutat. Forma part del programa Mollet Educa, que té un pressupost de 3 milions d'euros. Mollet i Xarxa en Rosa signen un conveni per acompanyar dones en la seva reincorporació laboral després d'un càncer de mama. Ho faran gràcies a la col·laboració amb EMFO. Incendi al terrat d'un edifici de Mollet que obliga a desallotjar preventivament els veïns. El foc extingit en poc més d'una hora va afectar l'aïllament tèrmic de la coberta i no va causar cap persona ferida. Abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergio Guardeño, el control tècnic, Carla Ramos, Emma Balea i qui us parla, Joel Gascón, a la redacció.
0: Mollet al dia, notícies.
1: I Mollet del Vallès ha presentat la programació de la Festa Major 2026, que se celebrarà del 10 al 18 d'agost amb 111 activitats que s'allargaran una setmana i que combinaran cultura popular, música, espectacles, propostes familiars i les tradicionals activitats de les colles de Morats i Torrats. El primer acte començarà el dilluns 10 d'agost i serà amb les activitats organitzades per les colles, mentre que l'inici oficial de la festa arribarà, com és habitual, el dissabte 15 d'agost amb la cercavila de les entitats i el pregó, que aquest any anirà a càrrec de l'humorista Pep Plaza. A més del pregó, Plaza també presentarà l'espectacle El Substitut el dilluns 17 d'agost. L'alcaldessa Mireia Dionisio ha remarcat que amb el pregó han volgut seguir l'essència dels darrers anys.
2: Sí, hem volgut mantenir l'essència dels nostres pregons, que volem que siguin pregons doncs, festius, reivindicatius, amb humor, que la gent vingui a riure. Al final és una de les parts importants de la nostra Festa Major i aquest any hem contractat un dels còmics més importants de Catalunya, com és el Pep Plaza, doncs, que l'hem vist a la televisió, l'hem escoltat per la ràdio, ha omplert teatres i estem segurs que farà un pregó irreverent i ple d'humor com fa ell tots els seus espectacles.
1: A l'apartat musical, els principals reclams seran els Catarres i la Fúmiga. El grup valencià tornarà a actuar a Mollet dos anys després en el marc de la seva gira de comiat, fet que preveu un parc de camolà ple de gent. Les altres propostes que albergarà el parc passen per la tradicional Nit de les Colles, que reunirà Boicot i Versió Impossible. El programa també inclou actuacions com les Coco, los Mustang, Tapeo Sound System o la Festa dels 40 on Tour. Pel que fa a les noves activitats que faran les colles, en destaca des de la Colla Morada la celebració del 15è aniversari de la Santa Teca, un nou espectacle de drac i la incorporació d'una festa de l'escuma golfa. Així ho ha explicat Àxel Guinart, vicepresident de la Colla Morada.
3: Tenim la celebració de la Santa Teca, però aprofitem un dels actes que ja tenim, que és la segona edició, la Gran Confitada, però aprofitem que és l'aniversari per ficar-ho dins i encara augmentar més la festa. Tenim també un show drag, que és el primer cop que en portem com a tal, i intentar fer aquesta nit una mica més divertida, canalla, i tornem a tindre un altre cop l'escuma golfa, que és una activitat antiga que es va perdre amb el temps, però que agradava molt i sempre ens l'estaven demanant. Una festa de l'escuma habitual, però per la nit, amb musiqueta, poder ballar, veure una miqueta...
1: Guinart també ha explicat que la temàtica d'enguany serà Toy Story, una proposta pensada perquè connecti amb diferents generacions coincidint amb el retorn de la saga cinematogràfica i amb la voluntat de reivindicar el joc tradicional i les joguines davant l'ús excessiu de les pantalles.
3: Com ha sortit aquest any la nova pel·lícula de Toy Story, creiem que això l'ha fet més intergeneracional del que ja era. Podrem disfrutar els pares que la veiem nosaltres, la nostra generació que la veiem quan érem petits, i ara els més petits que també la poden anar a veure al cine. Llavors creiem que és una temàtica que pot arribar al cor de tothom, de petits i grans. Després, perquè també ara estem a l'era de la tecnologia, cada cop estem desplaçant més les joguines antigues, estem desplaçant, que és el mateix, la mateixa temàtica que té la pel·lícula, i aprofitem la seva temàtica per reivindicar aquells jocs que fèiem nosaltres, no?, de socialitzar amb l'altra gent, poder jugar amb joguines i divertir-nos amb la imaginació en comptes de les pantalles.
1: Per la seva banda, la presidenta dels Torrats, Valeria Lamas, ha assenyalat que una de les principals novetats serà l'obertura del tradicional sopar de colla a totes les persones que hi vulguin participar, encara que no siguin sòcies.
4: El dimecres, que sempre fèiem el sopar Torrat, aquest, o sigui, era un acte intern de la colla on només podien venir socis, i ara l'hem obert al públic i portem un concert molt potent, que és el grup de versions Esbarzers. I a més tindrem servei de barra i de sopar.
1: Lamas també ha avançat que una de les activitats estrella tornarà a ser l'aquàtic Torrat, que enguany arribarà amb diverses novetats pensades per a petits i grans, amb tres tobogans gegants.
4: Despliegue oficial màxim ha estat l'Aquafest, que canviem l'aquàtic que teníem sempre, que és un acte on venen molts infants, és un dels actes infantils més potents que tenim. Llavors hem apostat molt per aquest acte perquè ens agrada molt el format, i incloem en el que ja fèiem normalment a una instal·lació de tres tobogans inflables bastant grans, no només per nens, sinó també ja un per adults. Tinc moltes ganes de l'aquàtic, perquè al final tu veus, no?, a fotos tal el que estàs contractant, i tu saps que serà xulíssim, o sigui, tres instal·lacions, omplirem el parc de les Pruneres, serà impressionant, però també dic que com a Torrada des de fa molts anys, el pàdel i el Torratasca són punts forts amb els quals tenim moltes ganes.
1: El cartell d'aquesta edició és obra del mulletà Gerard Martínez Sánchez, encarregat de posar imatge a la Festa Major. El cartell s'hi pot veure en 3D, el campanar de Mollet, el Moll Fer, la Santa Teca i l'Arlequí. En declaracions als mitjans, Martínez ha remarcat la dificultat d'elaborar-lo, però també la il·lusió per poder fer un cartell únic.
5: Va ser una mica difícil, ja que jo vinc del món dels videojocs i de la indústria de l'animació. Fer disseny gràfic ha sigut un repte per mi, però a la mateixa vegada ha sigut algo increïble poder haver fet el cartell de la Festa Major. I sobretot els objectius que tenia era fer un cartell diferent, únic, en comparació amb la resta, ja que he volgut utilitzar la meva tecnologia, que és el 3D, i sobretot aprofitar la meva experiència de crear personatges i sobretot fer un homenatge a les colles i una crida a l'art i a la cultura.
1: En aquest sentit, la cultura popular tornarà a tenir un pes destacat durant la celebració. Entre els actes més esperats hi ha el correfoc del Ball de Diables, l'encesa del campanar, el correfoc infantil, la diada i la cercavila de gegants o les ballades de sardanes. Ràdio Mollet serà present a la Festa Major en programa en directe els dies 15, 16, 17 i 18 d'agost, de 6 de la tarda a 8 del vespre, a l'estand que hi haurà a Plaça Catalunya. Podeu comprar també les entrades a través de molletvallès.covid.com, o, si més no, també presencialment a partir del dia 10 d'agost al Mercat Vell. Val a dir que la Zona Blava, com és tradició, al mes d'agost és gratuïta durant a bona part fins després de la Festa Major, és a dir, gratuïta des del dilluns 3 fins al dimarts 18 d'agost.
0: Mollet al dia, notícies.
1: I l'Ajuntament de Mollet del Vallès ha iniciat els treballs de pintura als centres educatius públics de la ciutat. Una actuació inclosa dins del programa Mollet Educa 2026-2028, que té com a objectiu continuar millorant i mantenint els equipaments escolars municipals. Les tasques es duran a terme aprofitant el període de vacances escolars per reduir al màxim les afectacions a l'activitat docent. Per aquesta actuació, el consistori destina una inversió de 150.000 euros que permetrà renovar diferents espais dels centres educatius i contribuir a la seva conservació. Aquesta intervenció forma part de les actuacions que impulsa l'Ajuntament per mantenir els edificis escolars en bon estat i oferir a l'alumnat, al professorat i a tota la comunitat educativa un espai més confortable, funcional i adequat per al desenvolupament de l'activitat educativa. El programa Mollet Educa 2026-2028 preveu una inversió superior als 3 milions d'euros fins a l'any 2028 per continuar millorant els centres educatius públics de la ciutat. El pla inclou diferents actuacions de manteniment, adequació i conservació i modernització dels equipaments amb la finalitat de garantir espais més segurs, accessibles i adaptats a les necessitats dels centres.

0: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
1: Mollet al dia. Informacions de servei.
2: I comencem les informacions de servei parlant del temps amb crònica que ens porta des de la xarxa a Luismi Pérez, a qui saludem. Molt bon dia.
3: Bon dia. Continua aquesta calorada a gran part del país i, tot i que arran de mar o al prelitoral no es desbocaran aquestes temperatures, sí que hi haurà molta humitat i, sobretot, aquesta sensació de xafogor. No és tan marcada com ahir, però déu-n'hi-do, encara suarem sense fer cap mena d'esforç. Sí que en comarques interiors, també a les valls del Pirineu, aquesta tarda es mouran les temperatures entre els 36 i 40 graus, 40-41 fins i tot al tram més baix del Segre. I també amb algunes nuvolades que aniran trenyant el nas per les comarques del Pla de Lleida, de Tarragona, del Delta de l'Ebre i també al sud de Barcelona. Núvols que arribaran a deixar alguna gota de fang o alguna tempesta seca, també algun ruixat però francament aïllat a l'extrem nord del Ripollès i de l'Alta Garrotxa. Pel que fa demà, una situació encara més assolellada i més calorosa. Déu-n'hi-do, perquè durant la tarda arribarem a fregar els 42-43 graus a les comarques de Ponent. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies a Luismi. Pel que fa a la farmàcia de guàrdia a la nostra ciutat, és la farmàcia Vilaseca d'Avinguda Jaume I, número 87, al barri de Col·legis Nous.

0: I l'Ajuntament de Mollet, a través de l'Empresa Municipal per la Formació i l'Ocupació, ENFO, ha signat un conveni de col·laboració amb l'associació Xarxa en Rosa, una entitat sense ànim de lucre que acompanya dones que han superat un càncer de mama en el seu procés de recuperació física, emocional i laboral. L'acord té com a objectiu facilitar la reincorporació al mercat de treball mitjançant un acompanyament integral i personalitzat. Amb aquesta iniciativa, el consistori reforça el seu compromís amb unes polítiques públiques centrades a les persones i amb la construcció d'una xarxa de suport per atendre aquelles persones que es troben en situacions de vulnerabilitat. El conveni pretén donar resposta a una realitat que sovint queda invisibilitzada, les dificultats que moltes dones afronten a l'hora de reprendre la seva activitat professional després d'un procés oncològic. Durant la presentació, Mireia Dionisio, alcaldessa de Mollet, ha mostrat la seva satisfacció per la signatura de l'acord i ha assegurat que reflecteix el model de ciutat que defensa el govern municipal.
1: Aquest conveni i el que passarà avui i a partir d'avui reflecteix molt bé com volem governar la ciutat i com estem governant la ciutat, que al final es tracta doncs, de crear oportunitats. Creiem que és la nostra obligació com a govern crear oportunitats per tothom, crear sinergies que avui protocolaritzem amb entitats no, tan importants com en aquest cas Xarxa en Rosa i evidentment doncs, treballar perquè ningú quedi enrere en cap etapa de la seva vida. Per tant, molt contenta com a alcaldessa que després d'aquella reunió doncs, estem procedint a la signatura d'aquest conveni.
0: L'alcaldessa ha insistit que Mollet és una ciutat que aposta per la justícia social i que aquesta col·laboració és una expressió clara d'aquest compromís. En aquest sentit, ha remarcat que és responsabilitat de les administracions garantir que totes les persones disposin de les mateixes oportunitats per reprendre els seus projectes de vida. Per la seva banda, la regidora d'Ocupació i responsable d'ENFO, Encarna Ortiz, ha explicat que aquest conveni posa en pràctica una manera d'entendre les polítiques d'ocupació que té en compte les circumstàncies personals de cada persona. Ortiz ha detallat que el procés d'acompanyament es desenvoluparà en dues fases. En un primer moment serà l'associació Xarxa en Rosa qui farà el seguiment de les dones durant la seva recuperació i determinarà quin és el moment més adequat perquè puguin iniciar el retorn al món laboral. Un cop les participants estiguin preparades per aquest pas, serà ENFO qui assumirà el relleu amb un itinerari individualitzat d'inserció laboral adaptat a les necessitats de cada dona. Encarna Ortiz ha remarcat que entre les actuacions previstes hi ha l'actualització dels currículums, oferir formacions i establir contactes amb empreses.
2: Què farem, doncs? Actualitzarem currículums, oferirem formacions, borsa de treball, contactes amb empreses, bueno, infinit, tot un itinerari que normalment ja és el que fem, però en aquest cas adaptat també al ritme i a les necessitats reals de totes aquestes persones. I a més, no, és un itinerari flexible i viu.
0: La impulsora de Xarxa en Rosa, Sandra Martín, ha definit la signatura del conveni com un pas molt significatiu i ha agraït la confiança dipositada per l'Ajuntament de Mollet. Martín ha destacat que aquesta col·laboració permetrà ampliar el suport que l'entitat ofereix a les dones que han superat un càncer de mama. La responsable de Xarxa en Rosa ha defensat que facilitar la reincorporació laboral no és un gest de solidaritat, sinó una qüestió d'igualtat d'oportunitats.
3: Una reincorporació adaptada no s'ha d'entendre com un favor ni com una rebaixa d'exigència. És una qüestió d'igualtat d'oportunitats i també una manera intel·ligent de gestionar i retenir el talent. En aquest procés, les empreses, com ja han dit, tenen un paper clau. Cal acompanyar les dones perquè recuperin la confiança i les eines necessàries. Però també cal treballar amb les empreses, els equips directius i els departaments de recursos humans perquè entenguin aquesta realitat i puguin gestionar adequadament cada procés de reincorporació.
0: L'associació Xarxa en Rosa va néixer l'any 2020 amb la voluntat d'acompanyar dones en la recuperació de la seva vida personal, social i laboral. Des d'aleshores no han parat de créixer i només en aquest 2026 han acompanyat una quarantena de dones. Sandra Martín ha recordat que un diagnòstic de càncer pot interrompre la trajectòria professional i generar nombroses dificultats a l'hora de recuperar la normalitat anterior.

I els bombers de la Generalitat van extingir ahir dimarts al vespre un incendi declarat al terrat d'un edifici situat al número 77 de la Rambla Pompeu Fabra de Mollet. El foc, que no va provocar cap persona ferida, va obligar a mobilitzar 8 dotacions de bombers i a desallotjar preventivament els veïns de l'immoble. L'incendi es va originar mentre s'estaven duent a terme treballs d'aïllament tèrmic al terrat de l'edifici de planta baixa més 7 pisos. Durant aquests treballs van cremar les plaques de policarbonat, fet que va generar una intensa columna de fum negre visible des de diversos punts de la ciutat i una gran espectacularitat. Tot i això, el foc va quedar confinat al terrat cap a les 5:44 minuts, evitant que es propagués a la resta de l'edifici. Les flames van afectar principalment l'aïllament tèrmic de la coberta. La combustió de les plaques de policarbonat va provocar un degoteig de material encès sobre diversos patis interiors. Malgrat això, els danys van ser limitats i el més important va ser una rentadora que va resultar afectada. El fum també va arribar a alguns pisos, però no es va registrar danys a l'interior dels habitatges ni cap persona ferida. Durant la intervenció, la policia municipal i els Mossos d'Esquadra van acordonar la zona i van desallotjar els veïns per garantir la seva seguretat i facilitar les tasques d'extinció. L'incendi es va donar per extingit a les 6:31 minuts. Posteriorment, els bombers van ventilar els habitatges afectats pel fum, van inspeccionar els possibles danys materials i van verificar l'estat de l'edifici abans de permetre el retorn dels veïns als seus habitatges. I fins aquí l'informatiu Mollet al dia, però abans de marxar repassem els titulars més importants del dia d'avui. Mollet del Vallès presenta la Festa Major 2026 amb 111 activitats i els Catarres, la Fúmiga i Pep Plaza com a grans reclams. L'Ajuntament de Mollet destina 150.000 euros a treballs de pintura als centres educatius de la ciutat. Forma part del programa Mollet Educa, que té un pressupost de 3 milions d'euros. I Mollet i Xarxa en Rosa signen un conveni per acompanyar dones en la seva reincorporació laboral després d'un càncer de mama. Ho fan gràcies a la col·laboració d'Enfo. I incendi al terrat d'un edifici de Mollet que obliga a desallotjar preventivament els veïns. El foc, extingit en poc més d'una hora, va afectar l'aïllament tèrmic de la coberta i no va causar cap persona ferida. I fins aquí l'informatiu. Nosaltres ens hi retrobem demà. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: El POU.
1: Un espai de contingut científic de divulgació que posa en valor la recerca i el coneixement.
2: El POU, a la sintonia de Ràdio Mollet, dimecres a 1:45 del migdia, al 96.3 de la FM.
0: El POU.
3: L'eixida. Mirant endins per anar en fora.
4: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet.
5: Dimecres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí.
6: Moments d'òpera. Un espai dedicat al món de la lírica on conèixer l'essència de l'òpera. Dimecres a les 10 de la nit i en redifusió dissabtes a les 8 del matí. Al 96.3 de la FM.
7: Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
8: I al igual que l'Albert, jo t'espero aquí a Ràdio

0: portaveus municipals.
1: Bona tarda i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui dimecres ens acompanya via telefònica Marina Escribano de Mollet en Comú. Aquí saludem, molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Marina, parlem de diversos temes, entre d'altres un dels més recents, i és que ja coneixem el que serà i el que és el cartell i la Festa Major de Mollet 2026, aquesta Festa Major d'estiu, amb més de 111 activitats que hi haurà, i podríem dir Catarres, La Fúmiga i Pep Plaza com a grans caps de cartell, però amb les colles dinamitzant tots aquests dies de festa, les colles i les entitats, una miqueta que li sembla tot plegat, si ha pogut ja fullejar bé doncs, totes les

0: la programació que es fa a la terrassa del Museu Abelló, perquè venen grups, músics, artistes, doncs, molt especials i que moltes vegades els hem descobert, jo almenys he descobert grans propostes artístiques gràcies a aquests concerts, però evidentment doncs els clàssics, les proves, els artistes que venen, per exemple la Fúmiga, no? Personalment a mi m'agrada molt la Fúmiga i serà dels últims concerts que oferirà el grup. També doncs, destaca que ja les colles han revelat el seu tema, no? Els temes que faran, no? L'Atlàntida i Toy Story, i penso que serà una festa major, o que hauria de ser una festa major doncs, divertida, que engresqui a tothom, que sigui festiva, responsable, i que al final doncs, fem pinya i fem poble com poble que som. Jo dic poble perquè em sembla que per festa major és això, aquest esperit de poble-ciutat que tenim i que esperem aquests dies de festa major amb moltes ganes.
1: I que gairebé doncs, tothom coneix algú altre de qualsevol entitat que està
0: exacte.
1: Per allà al carrer i que, per tant, doncs, per això, i que ho solem dir també moltes persones, el fet de ser un poble, per molt que som aquests 53.000 habitants. D'altra banda, Marina, el poble o ciutat va celebrar aquest dilluns doncs, el ple municipal i que es tracta del darrer abans d'agafar vacances, corresponent al mes de juliol, i vàrem veure, entre d'altres, una moció que es presentava per la climatització dels centres educatius de la nostra ciutat. No sé si en destacaria això o també alguna altra cosa més.
0: Bueno, podríem destacar això i el Pla Local de Seguretat, que ha sigut un procés llarg de dur-lo a terme, però que el tenim aquí i que penso que és important, que no solem parlar massa de temes de seguretat. L'altre dia ens van reunir per... vam tenir una reunió de resum de les dades arrel de la... No? Doncs de tot el còmput dels diferents elements amb la Junta Local de Seguretat, doncs on es parla de com estan en la ciutat en àmbit de seguretat, si han pujat, baixat delictes dels diferents tipus i quina és aquella percepció, no? Per tant, destaco també això, tenir un pla local de seguretat en el que hi ha una sèrie d'accions i que jo crec que com a finalitat última és que sigui una ciutat més segura, però que sobretot sentim, no? Hi hagi aquesta percepció, perquè a vegades les dades diuen una cosa i la gent té una altra sensació, per tant hem de treballar en això. I respecte a aquesta moció, doncs vam parlar d'un element que ja fa anys que és present, que ja fa anys que moltes entitats, associacions, plataformes denuncien les famílies, els docents, que és la calor que fa a les aules, que la crisi climàtica ha fet que aquesta calor intensa arribi abans i apreti a les aules, als infants i adolescents, i per tant hem de prendre mesures. I jo el que deia al ple és que hem de prendre mesures més enllà de posar ventiladors. Hem de fer doncs, espais més adaptats a aquesta calor extrema, patis més adaptats, més verds, tota una sèrie d'elements, aigua, instal·lacions per combatre aquesta calor i poder doncs, que aquests espais, que són les escoles i els instituts, siguin espais on l'alumnat estigui bé, que hi hagi un confort, i per això també destacar la feina que estem fent comuns des del Parlament, arribant a acords perquè es faci un pla nacional d'adaptació de les aules, perquè això va molt més enllà de les competències municipals.
1: I després també ho vàrem comentar doncs, va ser amb tu, i aquí ho vam dir també als informatius, que ens parlaves d'aquest estudi per poder municipalitzar l'aigua en un futur, si més no doncs, de moment ara hi haurà aquesta nova concessió, si no m'erro, crec que eren 4 o 5 anys, però per tant hi ha aquest temps de marge per poder-ho preparar tot bé, i per això doncs, aquest estudi, no Marina?
0: Exacte, estem molt contents des de Mollet en Comú perquè ja per fi doncs, hem fet aquest encàrrec d'aquest estudi que no analitza què és el millor, sinó que directament planteja el model de gestió pública i anem a veure com el dissenyem a la nostra ciutat, amb les característiques que té, amb les infraestructures i instal·lacions que té, amb el personal que hi ha i, per tant, en tots aquells elements que cal per plantejar-se doncs, prestar el servei de forma municipal 100%, no? De forma pública 100%, malgrat és un servei que és un servei públic, però històricament, no? Tots aquests anys ha estat prestant a través d'una empresa una empresa que, evidentment, hi treu benefici. Nosaltres el que plantegem

0: A més que si l'aigua és un servei essencial, és un dret bàsic, no se n'hauria de fer negoci, no hauríem d'estar en mans d'una empresa que el que persegueix al final és treure'n un rèdit, no? Molt legítimament. Però creiem que en aquest àmbit, com és l'aigua, no hauria de ser així. Que moltes ciutats ja han fet aquest pas i també volem que Mollet el faci. Per tant, doncs, aquest estudi estarà llest en uns mesos i podrem veure com hem d'afrontar aquest canvi que des de Comuns creiem, des de Mollet en Comú, que sí o sí hauria de fer la nostra ciutat.
1: I tot just també a finals de la setmana passada coneixíem quins eren els noms més posats de nen i nena a Catalunya, també que havien repuntat els naixements un 0,8%, sorprenentment, i per tant nosaltres vam mirar també doncs, aquí a la ciutat les dades i en aquest cas hi ha hagut un repunt de naixements de més d'un 16%, en concret 330 naixements que són 46 més els que es van produir del 2024, per tant un 2025 que després d'anys amb aquesta tendència a la baixa hi ha hagut un repunt que no sabem si continuarà o si més no ha sigut puntual, però per tant imagino que bona notícia també això.
0: Sí, clar, és bona notícia perquè la davallada de la natalitat ja sabem quins efectes té i entre d'altres on destaco un és això de les aules, no? És això d'omplir o no omplir escoles i per tant el risc aquest d'anar tancant aules i bueno, per tant, bueno, per nosaltres és una bona notícia. La desconeixia, també ho he de dir, i perquè no, totes les previsions van fent que, bueno, doncs anàvem d'una manera que anava posant en risc el manteniment, no, d'això que deia, d'algunes aules i com d'altres temes, evidentment.
1: I que també, contràriament a la tendència, doncs s'havia vist també doncs, aquest any que les inscripcions a les escoles a Bressol havien estat molt superiors a l'oferta que hi havia i que per això l'Ajuntament de Mollet ha demanat obrir doncs, una nova estança a la Xarranca. Així ho anunciava fa uns dies i ens confirmaven ja aquesta setmana que ja s'estan trucant a nens i nenes, a pares de nens i nenes que estan en llista d'espera perquè puguin entrar en aquest cas en aquesta línia de la Xarranca, que de moment ens comenten que seran per 8 nens i nenes amb l'objectiu d'acabar doncs, de tenir més permisos a meitat de curs perquè es pugui ampliar a 13, que és el nombre que es tenen a les altres estances.
0: Doncs sí, malgrat que seria positiu poder tenir més, perquè la llista d'espera d'enguany doncs, sí que hi havia hagut doncs, un increment molt, molt important i molt destacat a diferència dels altres anys. I per tant, doncs, hi havia moltes famílies que veien com el seu infant no podien entrar a l'escola Bressol. De fet, recordem, fa anys doncs, també anàvem a sortejos i bueno, no hi havia places suficients. Jo crec que ha tingut un impacte important el tema de la gratuïtat del 2-3 perquè també doncs, ha fet que bueno, moltes famílies optin també per apuntar o inscriure, no? Voler matricular els seus fills i filles en el curs previ d'1-2 i bueno, perquè a més també és una etapa important i que moltes famílies per conciliació evidentment ho necessiten. Per tant, és una bona notícia poder ampliar aquest nombre de places i esperant que aquest pugui, doncs, com deies, ser una mica superior i que doncs, el màxim possible de persones que ho necessitin tinguin plaça a les escoles públiques de Mollet.
1: I després... I després també volem comentar que si passem d'aquest Mollet Music Week a la presentació de la Festa Major, també en tenim un abans, que és la Festa Major de Gallecs, que té lloc des de demà dijous fins al diumenge. Amb aquests 4 dies de Festa Major es concentra sobretot a les nits de divendres i dissabte, que seran nits que tot acabarà més tard, que hi haurà, com és habitual ja, aquest servei de bus que posa l'Ajuntament de Mollet perquè els veïns i veïnes de la ciutat es puguin desplaçar doncs, fins a aquesta zona amb total tranquil·litat.
0: Doncs sí, crec que, bueno, que els veïns i veïnes de Gallecs, com cada any, preparen la Festa Major amb moltes ganes, amb molt carinyo i també des d'aquí també es té moltes ganes d'anar a aquesta Festa Major que és diferent a la Festa Major de Gallecs, que també doncs, és en un entorn meravellós, que també hi haurà doncs, l'actuació clàssica dels castellers allà al costat de l'església i convidar tothom doncs, a anar-hi, a més amb la sort que enguany no ha coincidit amb el Mollet Music Week i per tant doncs, pot haver-hi una entrega no? doncs més gran als actes i a la programació de Gallecs.
1: I ja per finalitzar, ens queda un minut i mig, no sé si també té la sensació doncs, que ara quan es torni al setembre, després d'aquestes vacances, tot l'entorn local i polític girarà una miqueta ja amb aquest compte enrere a les eleccions municipals del maig.
0: Doncs sí. De tota manera, ja tot això ja gira, sempre, no? D'alguna manera o una altra ja està girant, perquè quan a vegades es fan certes actuacions, la gent diu, clar, com que venen eleccions, i a lo millor en falten 2 anys, i ja, no? Bueno, és una mica curiosos, no?, aquests comentaris, però sí, al setembre, a més, ja inicies el curs. Normalment la tardor sempre ve molt carregada de coses que potser no s'han pogut acabar de tancar o gestionar a l'estiu, perquè jo ara us dic que el mes de juliol és un mes molt, molt, molt intens de tancar temes, d'impulsar, d'enllestir, de rematar, però el setembre segueix sent també un mes així amb el factor de que ja estem en precampanya, no? I tothom amb el xip ja del maig, que malgrat faltaran 8 mesos, sí que aquesta sensació hi és. Ara també toca anar gestionant, toca continuar doncs, governant en el nostre cas i toca portar endavant el dia a dia i en el dia a dia hi ha moltes coses més en compte. Almenys per la meva part, jo el que tinc molt clar i crec perfectament i crec amb tot el convenciment és en allò que fem, que és per beneficiar doncs, a la nostra ciutat i als seus habitants.
1: Doncs ens quedem amb aquest missatge i desitgem també, Marina, unes bones vacances. És el darrer portaveu, ja ens hi retrobarem a la segona setmana de setembre, però de ben segur que ens veurem abans pels carrers de Mollet i de ben segur que per la festa major. Així que vagi molt bé i bones vacances.
0: Igualment, bon estiu.

0: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
1: Blanc i negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor. Dimarts a les 7 de la tarda i remissió dissabte a les 5 de la tarda.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Avui parlem d'una investigació que s'ha publicat recentment a la revista Nature Physics i que descriu un comportament de la calor que fins ara no s'havia observat en semiconductors ultraprims. L'estudi l'han liderat investigadors de l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica d'Eindhoven i la Universitat McGill del Canadà. Un dels responsables de la part teòrica del treball és el professor del Departament de Física de l'Autònoma, en Francesc Xavier Álvarez, que avui ens acompanya. Bon dia i benvingut.
1: Bon dia, gràcies per contactar amb nosaltres.
0: Per començar, què és exactament el que han descobert i quin seria el titular que vostè explicaria a una persona que no té coneixements de física?
1: Bé, el que hem descobert té diverses derivades, però bàsicament el que diríem és que hem trobat una relació que hi ha entre el fet d'escalfar un dispositiu i que aquest dispositiu d'alguna manera es deformi per efecte d'aquest escalfament. O sigui, perquè s'entengui, faré una mica d'explicació amb algun fenomen que la gent conegui, que és, per exemple, tots estem habituats a que en materials de construcció es deixin el que es diu les juntes de dilatació, que és quan construïm un edifici o posem algun material, doncs deixem una mica d'espai perquè aquell material, si s'escalfa, es pugui dilatar. Doncs bé, això a escala molt petita succeeix també, o sigui, això succeeix a totes les escales. Llavors el que hem trobat és que un cop escalfem un dispositiu i aquest dispositiu, doncs, per efecte d'aquesta dilatació, doncs, d'alguna manera es comprimeix, hem trobat un efecte retroactiu sobre la calor. O sigui, hem trobat que aquesta dilatació, d'alguna manera, té un efecte sobre la calor que fins ara no s'havia experimentalment observat, que el que fa és com bloquejar la possibilitat de que aquest calor es dissipi. Llavors, això té moltes derivades perquè, de fet, un dels principals problemes que té actualment la fabricació de dispositius electrònics, per exemple, els que estem acostumats nosaltres, que són els telèfons i així, tots sabem que quan utilitzem aquests dispositius s'acaben escalfant. Doncs aquest escalfament actualment significa un coll d'ampolla en el que fa la fabricació. O sigui, per culpa d'aquesta mancança que tenen aquests dispositius de poder evacuar la calor fàcilment, es fa que aquests dispositius no puguin tenir les propietats desitjades. Doncs bé, aquest descobriment que hem fet, aquesta connexió entre l'elasticitat i la compressió dels materials i l'efecte d'escalfar-los, doncs pot fer un pas endavant en la comprensió de com, d'alguna manera, dissenyar millor aquests dispositius.
0: Per tant, tots els que hem après, no?, que la calor sempre va de les zones calentes cap a les fredes, amb aquests resultats s'observa com trenca, no?, amb aquesta idea tan establerta?
1: Sí, de fet, a veure, potser no és tant com que al final acabi anant de fred cap a calent, però sí que és un dels resultats molt interessants que hem observat, que és, doncs molt bé, com tu has dit, que tots estem acostumats a escalfar i que la calor vagi de calent a fred, doncs amb aquest efecte de la dilatació el que fa és anar en contra d'aquest gradient, o sigui, d'alguna manera bloqueja. I si bé no pot d'alguna manera compensar-ho totalment, o sigui que sí que acaba la calor anant de calor cap a fred, sí que hi ha com una component que diu no, per aquí no pots passar, perquè d'alguna manera aquesta dilatació el que està fent és impedir que el dispositiu es refredi. O sigui que en aquest sentit sí, o sigui, és una qüestió bastant trencadora i que d'alguna manera també podria donar, si es deixa anar una mica la imaginació, podria donar una mica als enginyers la idea d'intentar governar com la calor s'evacua d'una manera fent, doncs, això, provocant pressió a sobre dels dispositius en algun lloc. O sigui, simplement, doncs, si veiem que en algun lloc està circulant calor, doncs, apretant per algun cantó, doncs, pues, igual podem fer que la calor deflecti cap a una altra direcció. Això, perquè la gent pugui tenir una imatge ben clara, és tots estem acostumats a la refracció, per exemple, a la formació de l'arc de Sant Martí. Doncs l'arc de Sant Martí és simplement que la llum, quan arriba sobre una sobre una gota de pluja, doncs d'alguna manera es corba, es refracta i pot anar en altres direccions. Doncs d'alguna manera aquest fenomen que nosaltres hem descobert està certament relacionat amb aquest fenomen. O sigui que hem trobat una forma de refractar la calor que és simplement una forma de dir que la podem corbar en la seva trajectòria, doncs aplicant aquesta pressió en segons quins llocs. Però ja dic, això és fent volar una mica la imaginació. Estem en fases molt prematures.
0: L'estudi parla dels anomenats materials bidimensionals. Què són exactament aquests materials i per què desperten tant interès científic i tecnològic?
1: Sí, els materials bidimensionals són materials que són molt peculiars. O sigui, a veure, un exemple molt clar és el grafè. Perquè s'entengui, el grafè seria com el que surt de quan estem utilitzant un llapis, doncs la marca que deixa el llapis doncs està relacionada amb aquest grafè. De fet, el grafè es va descobrir doncs amb un celo i una mina de llapis i enganxant el celo en la mina de llapis i extraient-lo. Què es fa en aquesta situació? Doncs el grafè està fet de moltíssim... El grafit, que és el material amb el qual estan fets els llapisos, estan fets de moltes capes, que són capes d'un àtom de gruix. Llavors, aquestes capes són fàcilment el que es diu exfoliables, que és que nosaltres podem agafar una capa i treure-la. Doncs una sola d'aquestes capes és el grafè. O sigui, el grafè és una sola capa de grafit. I per això les mines de llapisos van tan bé, perquè exfoliem aquest grafit i anem deixant traces d'aquest material. Doncs quan tenim una sola d'aquestes capes, tenim un material que s'anomena bidimensional, perquè com que en una de les direccions tan sols és un àtom, ens hem d'imaginar com una fulla de paper, en la qual en el paper hi ha un sol àtom a cada una de les posicions, però que és una extensió tot lo gran que nosaltres vulguem. Doncs bé, aquests materials, que n'hi han d'altres, que són una mica més complexos, aquest seria el més senzill, tenen unes propietats tèrmiques i elèctriques molt, molt diferents de les que serien els materials habituals que estem acostumats, que tenen d'una manera tres dimensions. Llavors, aquestes propietats tan bones, una d'elles és que són molt bons conductors tèrmics, també són molt bons conductors elèctrics, i com que són d'alguna manera flexibles, doncs això pot portar, doncs altre cop, de la mà dels enginyers que puguin imaginar, doncs, circuits electrònics que siguin flexibles, que de fet ja hi ha, per exemple, pantalles flexibles degut a propietats similars, doncs totes aquestes propietats que són tan bones de conducció elèctrica, tèrmica i que tenen flexibilitat fa que des de la perspectiva de l'enginyeria un pugui pensar en... doncs d'alguna manera modificar els dispositius que coneixem actualment. I per això és tan, tan interessant saber com es comporten. I de fet el que nosaltres hem observat és precisament aquest efecte de la pressió que en un material 2D d'alguna manera es fa molt més evident i molt més gran d'alguna manera. Que si l'haguéssim intentat observar en un material tridimensional, doncs possiblement no, això ens hagués costat molt més.
0: De fet, per arribar a aquestes conclusions, heu utilitzat també tècniques capaces de seguir el flux de calor a escala nanomètrica. Com s'observa també una cosa tan petita i tan ràpida?
1: Uf, això necessita un material. Nosaltres som la part teòrica, eh? Nosaltres estem en una col·laboració amb gent que té precisament aquests dispositius. Es fa, de fet, es fa amb làsers. Amb làsers s'escalfa i d'alguna manera es mesura amb làsers. De fet, és la part, una de les parts maques d'aquest treball, d'aquest experiment, que són polsos de làser molt ràpids. D'alguna manera agafem el làser que tots tenim al cap, però fem com un impacte de llum que dura molt, molt, molt, molt poc. És uns picosegons, que és una milmilionèsima part de... Bueno, seria molt menys, que això, d'un segon. Llavors, per mesurar, el que fem servir és una altra propietat, que és la reflectància, que és... Molt bé, ja hem escalfat el dispositiu i llavors amb un altre làser tornem a impactar i el que reflexa la llum aquell material dependrà de la temperatura. Ens imaginem que estem davant d'un mirall, doncs seria un mirall, la refractància canviada amb la temperatura voldria dir que és que estem fent front a un mirall que, depenent de la temperatura, ens reflexa millor o pitjor. Doncs amb aquest làser, llavors, mirant la llum, d'alguna manera, si veiem que hi ve més llum, tindrà una temperatura, si veiem que ve menys llum, tindrà una altra temperatura. O sigui que tant les dues s'escalfa i es mesura amb aquest làser.
0: Tot plegat entenc que són observacions sorprenents que s'han aconseguit. No sé si hi va haver algun moment en què vau pensar que els resultats podien estar fins i tot equivocats.
1: Hem passat, una de les coses que m'agradaria transmetre és que, per exemple, aquest treball ha estat un treball de 3 anys. O sigui, les dades experimentals que ens van donar al principi ens els van donar fa 3 anys. I, de fet, vam passar al principi per una etapa molt ràpida, els primers mesos, on vam dir, mira, ja tenim el fenomen, i ho intentàvem explicar a través d'una altra explicació, amb un altre terme, que nosaltres creiem que tenia a veure amb segons o, bueno, no ho explicaré, però la qüestió és que ho vam transmetre als experimentals, els hi va semblar que sí, que era raonable, però anar mirant, vam anar observant que no acabava de quadrar al 100%. I això ens va fer, d'alguna manera, reprendre un altre cop la investigació des de zero, tornar a repensar l'experiment i tornar a intentar altres termes. I, de fet, una de les coses més curioses d'aquest experiment és que hem hagut de recórrer a un treball dels anys 50 en el qual es postulava que podria existir aquest fenomen, però encara ningú l'havia observat en el món. De fet, per això s'ha publicat a Nature Physics. O sigui que, tal com deies, hem passat per molts altibaixos i fins al punt d'haver de rellegir tota la bibliografia i anar a parar un article als anys 50 on es proposava allò que ningú havia observat i haver-ho de provar i llavors veure que tot això funcionava. Però tot i així, després de saber que aquest terme funcionava, aconseguir que tot ajusti bé, doncs han estat també processos de un any i pico anar fent simulacions, perquè el que es fa és fer una simulació, veure si concorda amb l'experiment, i clar, això és molta i molta tasca. O sigui que sembla que això siguin treballs que siguin ràpids, i no, això és una feina de molts i molts, 3 anys en aquest cas.
0: Hem parlat amb el professor Francesc Xavier Álvarez del Departament de Física de la Universitat Autònoma de Barcelona. Gràcies per haver-nos ajudat a entendre una mica millor aquesta investigació publicada a Nature Physics. Moltes gràcies per atendre'ns.
1: Altre cop, gràcies a vosaltres per fer aquesta divulgació que també és molt important.

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Salvador Illa admet que la manca d'inversions de l'Estat a Catalunya és un problema, però anima a Junts a donar suport al Consorci d'Inversions per solucionar-lo. Els juntaires, en canvi, prefereixen fer front comú a Madrid pel concert econòmic. La qüestió ha centrat l'última sessió de control al Parlament abans de les vacances amb intercanvi de retrets entre el president Salvador Illa i la diputada de Junts, Mònica Sales.
3: I, efectivament, tenim un problema amb l'execució de les inversions del govern d'Espanya a Catalunya. Estan al voltant, a la mitja dels últims anys, d'un 10%. Ara jo la pregunta que hi faig, vostès estan per solucionar-ho o per recrear-se en el problema?
4: Ja no és només una asfíxia premeditada, és una humiliació en tota regla i vostè calla, ho accepta i ho tolera.
1: És dimecres 22 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Desarticulada una organització criminal dedicada a la compra i distribució d'armes per encàrrec a diferents entorns criminals, Marc Pijuan.
5: S'han localitzat dos arsenals amb més de 40 armes curtes, un llançacoets i abundant munició, tot plegat dirigit des d'una cel·la de quatre camins. L'instructor de l'operació dels Mossos valora la importància del cas.
6: El que hem evitat és que aquestes armes i munició continuessin circulant i acabessin sent utilitzades en fets violents, molt d'ells vinculats a la criminalitat organitzada.
1: Comença el cobriment del segon tram de la Ronda de Dalt de Barcelona amb la instal·lació de plaques de formigó.
5: Els treballs entre l'Avinguda de Vallcarca i l'Institut Vall d'Hebron generaran més de 16.000 metres quadrats de nou espai públic. Obliguen a desviar el trànsit, això sí, i a tallar la via per la nit, de dilluns a dijous, en el tram afectat.
1: Barcelona reconeixerà el seu comerç de proximitat amb el pregó de la Mercè.
5: El mestre celler Antoni Falgueres, acompanyat de la seva filla, la somalia Meritxell Falgueres, donarà el tret de sortida de la festa. El cartell d'enguany és un mural ple d'espais emblemàtics de la ciutat.
1: La cultura i la literatura catalanes estan de dol per la mort de l'escriptor Josep Vallverdú als 103 anys.
5: El gran referent cultural de Ponent deixa una obra de més de 300 novel·les, contes, assajos, poemes i traduccions que va compaginar amb la docència i els viatges.
1: Als esports, Toni Castro, Alexander Sekulic, que és el nou entrenador del Barça de bàsquet.
7: El tècnic eslové de 48 anys ha arribat a un acord fins al 2028. Sekulic, que compaginarà el Barça amb la selecció eslovena, arriba del Dubai, amb qui ha guanyat la Lliga Adriàtica.
1: Avui sembla que la calor afluixa, però alerta, perquè el Servei Meteorològic ha fet un avís per l'entrada d'una nova onada de calor a partir de demà. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Continua aquesta polseguera, aquest ambient marcià a gran part de Catalunya, i és que tenim molta calitza ara mateix en suspensió. I combinats amb aquests moments de pulsim, també hi ha alguns nuvolots que van deixant alguna gota de fang. Aquest matí les teníem bàsicament a la costa de Tarragona, també al voltant de la costa barcelonina, però estem parlant de pluges molt poc importants. Al llarg d'aquesta tarda, algun ruixat una mica més apreciable apareixerà per l'Ebre, i com va passar ahir, compte, perquè tindrem alguna tempesta seca acompanyada de vent, bàsicament, però no esperem que hi hagi les ventades igualment que teníem ahir a alguns racons del Penedès, de Tarragona o del Barcelonès, per exemple. També aquesta tarda, independentment, algun ruixadet molt local apareixerà cap a la capçalera de la vall de Camprodon, aproximadament, o també a l'Alta Garrotxa. I sempre amb molta calor i, sobretot, molta xafogor. Tornarem a fregar els 40 graus a Lleida. Demà una situació molt semblant i, fins i tot, encara amb més calor. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Iván López, a la coordinació, José Gallardo, passen 3 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha admès que la poca execució de les inversions per part de l'Estat a Catalunya és un problema i anima Junts a donar suport al Consorci d'Inversions. Però els juntaires prefereixen fer front comú per al concert econòmic. Illa s'ha compromès amb Esquerra a parlar de l'encaix de Catalunya amb Espanya des de posicions polítiques ben diferents. Tot plegat en l'última sessió de control abans de l'aturada estiuenca. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha reclamat fer un front comú a Madrid per aconseguir el concert econòmic i ha retret a Illa que calli davant la manca d'inversió de l'Estat a Catalunya. El president ho ha admès com un problema i els ha demanat que votin a favor del Consorci d'Inversions perquè, a parer seu, ho solucionarà.
4: Ja no és només una asfíxia premeditada, és una humiliació en tota regla i vostè calla, ho accepta i ho tolera.
3: I, efectivament, tenim un problema amb l'execució de les inversions del govern d'Espanya a Catalunya. Estan al voltant, a la mitja dels últims anys, d'un 10%. Ara jo, la pregunta que li faig, vostès estan per solucionar-ho o per recrear-se en el problema? I m'agradaria que vostès, si no tenen millors idees, donin suport a aquest instrument, Consorci d'Inversions.
9: Des d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové ha instat Illa a afrontar el conflicte polític, tal com diu l'acord d'investidura, i el president no s'hi ha negat.
10: President, amnistia no vol dir amnèsia. Faci memòria. Si vol retrobament, diàleg, convivència i futur d'esperança i lideratge per Catalunya, com ens deia dijous passat, afronti resolució del conflicte polític d'una vegada donant la veu al poble de Catalunya. Com diu l'acord d'investidura que vostè va signar, com diu el mandat del darrer debat de política general, va donar, president, la seva paraula. Faci-se'n digne i compleixi.
3: Però n'hem de poder parlar i hem de poder decidir entre tots. Clar que sí. Dins del marc de la convivència i amb respecte a l'estat de dret. És el que jo demano, que jo defenso i jo treballo perquè sigui realitat.
9: Ell ha explicat que ha ofert als nous jugadors catalans de la selecció espanyola de futbol de ser rebuts a Palau, però que no han pogut.
2: Notícies en xarxa.
1: Desarticulada una organització criminal dedicada a la compra i distribució d'armes per encàrrec a diferents entorns criminals. S'han localitzat dos arsenals amb més de 40 armes curtes, un llançacoets i abundant munició. El líder de l'organització dirigia tota l'operativa des de la cel·la d'un centre penitenciari. L'operació l'han dut a terme els Mossos d'Esquadra conjuntament amb la Policia Nacional.
5: En el marc d'aquesta operació, la policia ha detingut 9 persones. L'organització comprava i distribuïa armes de foc sota demanda a diferents entorns criminals. El líder de la xarxa dirigia les operacions des de la presó de Quatre Camins, on està pres des del 2009 per homicidi i comptava amb la col·laboració directa de la seva parella i la seva filla. En 10 escorcolls practicats en municipis de Catalunya, com l'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Montcada i Reixac o el Pla del Penedès, els agents han intervingut 38 pistoles d'imitació de la marca Glock, 2 revòlvers, 4 escopetes i un llançacoets i també un miler de projectils. L'instructor de l'operació i agent de la Direcció d'Investigació Criminal dels Mossos valora la importància del cas.
6: Tant pel volum d'armes intervingudes com també per la capacitat de proveïment acreditada, tenim clar que ens trobem davant d'una investigació d'una rellevància excepcional en l'àmbit del tràfic il·lícit d'armes. Val a dir que la principal importància d'aquesta investigació no és només el nombre de detinguts ni les armes intervingudes, sinó que és que realment el que hem evitat és que aquestes armes i munició continuessin circulant i acabessin sent utilitzades en fets violents, molt d'ells segur vinculats a la criminalitat organitzar.
5: De fet, la policia espera ara que la desarticulació d'aquesta banda faci disminuir els delictes d'armes de foc a Catalunya. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.
1: I encara més operacions. La Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa de tràfic de drogues a Osca i ha detingut 19 persones, dues de les quals a Catalunya.
5: L'operatiu ha inclòs 8 entrades i escorcolls simultanis a domicilis de les províncies d'Osca, Lleida i Barcelona, en concret a la comarca del Segrià i a Premià de Mar, al Maresme. S'han decomissat 1,7 quilos de cocaïna, 44 de xix i 5 quilos de cabdells de marihuana, entre d'altres substàncies.
1: A Barcelona aquesta matinada s'ha començat a instal·lar el nou sostre de la Ronda de Dalt entre l'Avinguda Vallcarca i l'Institut Vall d'Hebron.
5: Uns treballs que generaran més de 16.000 metres quadrats de nou espai públic es faran amb una grua de grans dimensions que es col·locarà a la calçada lateral de la via, al passeig de la Vall d'Hebron. Això obligarà a desviar el trànsit en sentit Besòs i concentrar la circulació en tots dos sentits per la calçada del costat muntanya. A més, fins al 6 d'agost els treballs obligaran a tallar completament la via cada nit de dilluns a dijous entre les sortides 5 a la Vall d'Hebron i 6 a Vallcarca. L'alcalde Jaume Collboni ha expressat el compromís de continuar amb els treballs un cop acabi aquesta fase.
11: El nostre compromís és no aturar les cobertures, ho hem dit des del principi. Vam començar l'any 16 fent fase a fase la cobertura. El nostre compromís és continuar i de la mateixa manera que hem fet aquesta, el nostre compromís públic i que forma part, per cert, del pacte per la Ronda Dalt que es va signar a l'inici del mandat, és cap a la zona de l'Hospital de la Vall d'Hebron.
5: La cobertura d'aquest tram donarà continuïtat a la que ja s'ha executat entre el Mercat de la Vall d'Hebron i l'Institut.
1: Encara a Barcelona, la ciutat amplia les parades dels autobusos interurbans a l'Avinguda Diagonal per tal d'agilitzar el servei i reduir el temps d'espera. A partir de dilluns, en el tram de Maria Cristina a zona universitària, s'afegeixen una desena de parades i es reordenen les aturades dels busos de les línies de sortida de la capital. Arran de les incidències a la xarxa ferroviària, aquest transport ha augmentat exponencialment el nombre d'usuaris. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia. En hora punta, cada minut, 3 autobusos interurbans s'aturen en alguna de les 13 parades de la Diagonal, ubicades a Maria Cristina, Palau Reial i Zona Universitària. Cada dia, 30.000 usuaris agafen aquest transport públic a la Diagonal i alguna de les parades arriba a acollir fins a 40 línies diferents. A partir de dilluns hi haurà 23 parades i algunes permetran carregar i descarregar passatgers de 2 autobusos a la vegada. Susi López és directora de Transports i Mobilitat de la Generalitat.
13: A partir del dilluns el que notarà l'usuari és que alguna parada, no, algun punt on ell havia de fer la parada i havia de fer les cues d'espera, haurà de canviar-ho a una de les altres marquesines que tenim en aquest punt. Ho hem fet d'una forma que sigui molt clara, molt entenedora, intentant agrupar operadors, intentant agrupar corredors, de forma que sigui fàcil entendre doncs, totes aquelles línies que van direcció cap al corredor de Manresa o cap al corredor d'Igualada, estan ubicats en una parada concreta, de forma que a l'usuari li és més senzill entendre quina de les cues que té actualment d'espera és la que ha de fer.
12: Els canvis a la Diagonal són els primers que govern i ajuntament faran també els altres corredors interurbans, a la Meridiana, Gran Via Nord i Gran Via Sud. L'any que ve es preveu l'actualització de les estacions del bus interurbà de Sants i Fabra i Puig.
1: No deixem la capital perquè Barcelona reconeixerà el seu comerç de proximitat amb el pregó de la Mercè. El mestre celler Antoni Falgueres, acompanyat de la seva filla, la sommelier Meritxell Falgueres, donarà el tret de sortida a la festa. El cartell d'enguany és un mural ple d'espais emblemàtics de la ciutat i Xangai serà la primera ciutat asiàtica convidada d'honor. David Navarro, bon dia.
14: Bon dia. El pregoner de les festes de la Mercè d'enguany serà un botiguer, Antoni Falgueres, la família del qual ha regentat el celler de Gelida al barri de Sants durant 130 anys. Falgueres anirà acompanyat de la seva filla Meritxell, sommelier i comunicadora. Ja ha anunciat que farà un pregó reivindicatiu.
15: I com Barcelona, jo de vegades veig que quina llàstima que es perdin negocis i que la gent no aposti per estar al front d'un negoci familiar.
14: Pel que fa al cartell, és obra de l'artista Cinta Vidal. Representa espais emblemàtics de la ciutat i els diferents elements de la festa. A més, s'ha pintat en forma de mural a la biblioteca Paco Candel del barri de la Marina.
16: Com que és l'any de l'arquitectura, jo el que proposo és un estampat d'edificis i tots són reconeixibles. La imatge, com us deia, demana una segona, una tercera o fins i tot una quarta mirada per anar descobrint tot el que hi passa.
14: La ciutat xinesa de Xangai serà la convidada d'honor i aportarà més d'un centenar d'artistes a una festa que per primera vegada arribarà als 10 districtes de la ciutat.
1: Encara en relació al món del vi, aquesta matinada ha començat la verema a diferents punts de Catalunya. Es tracta de la més primerenca dels darrers temps. Les pluges quantioses dels passats mesos i també el posterior inici d'un estiu calorós han beneficiat a aquesta situació. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
17: Aquesta matinada, Gramont ha començat a collir el Chardonnay i continuaran els propers dies amb el Pinot Noir, dues varietats forànies que s'han de collir sempre de manera més primerenca. Però la realitat és que aquesta verema és de rècord històric al Penedès. El responsable de viticultura de Gramont, Marc Boldú, explica els motius pels quals aquesta s'ha avançat.
18: Al final, aquest any ha sigut un any que, en general, podríem dir que les precipitacions ens han estat de la nostra part. Ha sigut un any bastant plujós, però sí que és veritat que l'estiu ha sigut molt sec i aquestes últimes èpoques o setmanes de calor intensa el que ha fet és accelerar una mica la maduració del raïm. I ara ens trobem en un punt on el grau i l'acidesa comencen a ser òptimes per tal de bremar-ho.
17: Segons Boldú, el gra aquest any és més petit, però la verema serà de qualitat. Arrel del canvi climàtic, els cellers, com Gramont, s'han d'anar adaptant. És per això que fan servir models de plantació que retenen l'aigua i eviten l'erosió del sol, o a l'hora de veremar ho fan de matinada.
1: I atenció si heu de circular aquest cap de setmana perquè hi ha convocada una nova mobilització dels pagesos de les comarques de Lleida. Ho fan per exigir al Departament d'Agricultura mesures urgents per revertir els danys provocats per la fauna cinegètica. També reclamen un replantejament de la normativa de les zones especials de protecció d'aus. Tàrrega Televisió, Miquel Àngel de Viu.
19: Així ho han explicat representants de diferents organitzacions agràries aquest dimecres al matí des de Guimerà, concretament des de la zona zero de l'incendi que fa aproximadament 15 dies va cremar 409 hectàrees de superfície agrícola i forestal. Segons els pagesos, les mesures acordades fins ara, en el cas de la fauna cinegètica, no són eficients, per això tornen a alçar la veu contra l'administració a qui exigeixen solucions immediates per uns problemes que consideren de país, tal com explica Mara Aritza, representant del Gremi de la Pagesia Catalana.
20: El que hem d'entendre és que el tema de la fauna cinegètica i la cepa són problemes de país. El que ens està comportant són accidents de trànsit, sobretot amb jabalís i amb cabirols, problemes als cultius, sobretot amb el tema del conill, i molts problemes amb incendis amb el tema de les cepes. El que s'està fent és que, degut a aquests problemes, s'estan abandonant les finques i estem tenint molts més problemes a nivell de país.
19: Les concentracions es faran divendres i diumenge de les 5 de la tarda a les 10 del vespre i s'alternaran els caps de setmana entre la C14 a Tàrrega i la C12 a Maials.
1: Un altre problema que hi ha sobre la taula per part de la pagesia i que els incendis dels últims dies han fet més evident és la gestió forestal. Des del sector asseguren que els grans focs es podrien limitar amb una millor gestió del territori i reclamen més suport per mantenir viu el món rural. Ràdio Televisió de Cardedeu, Núria Lázaro.
0: Després d'anys sense una gestió activa, molts espais forestals acumulen una gran quantitat de vegetació, fet que facilita la propagació del foc i dificulta les tasques d'extinció. Valentí Roger, ramader a Can Roger.
21: Estan tan bruts de la pròpia fauna i del propi sotabosc que s'ha fet tan gran que no es poden parar. I l'única manera és acabar amb el combustible del bosc. I això s'aconsegueix havent-hi camps de conreu entremig. És l'única manera que els bombers aconsegueixen parar el foc.
0: Des de la pagesia insisteixen que la prevenció dels grans incendis passa per una gestió activa del territori. Asseguren que mantenir viu el sector agrari i apostar pel consum de producte local i de proximitat és una inversió que a llarg termini també contribueix a reduir el risc de grans focs a Catalunya.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Passa un minut d'un quart de tres. Anem cap a Tarragona perquè una intervenció promoguda per l'Església de Sant Agustí permetrà recuperar la seva cripta. Està tancada des de fa més d'un segle. Es tracta d'un espai funerari que queda ocult sota el paviment del temple. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
22: La cripta fa més d'un segle que resta oculta sota el paviment de l'església de Sant Agustí, a la Rambla Vella de Tarragona. Era un espai funerari de dues sales on estaven inhumades les restes dels ocupants de l'antic convent jesuïta. Després de ser objecte de profanacions, la cripta va quedar tapiada. El rector de la parròquia de Sant Francesc d'Assís, on està integrada Sant Agustí, Ignasi Durany, ha explicat que s'ha d'actuar també per motius ètics que permetin donar sepultura digna a la resta enterrades i profanades.
23: Aquí sota hi ha uns enterraments profanats i, per tant, ara mateix indignes. I jo des del primer dia, quan ho vaig veure, vaig pensar, això ho hem d'arreglar. Encara que sigui només per aquest motiu, per motiu ètic, perquè em sembla que aquestes persones pues, tenen dret també a una sepultura i a una sepultura digna.
22: Les actuacions començaran dilluns vinent i s'allargaran durant 3 setmanes.
1: Avui reobre portes la Masia Freixa de Terrassa després d'un any d'obres de rehabilitació integral. Des d'avui l'edifici modernista s'incorpora més a la xarxa del Museu de Terrassa i es pot visitar de manera gratuïta amb Ràdio Municipal de Terrassa. Enric Ventura.
24: La planta baixa es pot visitar sense una reserva prèvia que, per motius d'aforament, sí és necessària per les plantes superiors. Fins al juny de 2027, la visita serà totalment gratuïta per a tothom. Segons l'alcalde Jordi Ballart, la inauguració d'aquesta rehabilitació haurà d'esperar fins a principis d'octubre, quan tindrà lloc una gran festa ciutadana.
25: És una joia que tenim a la ciutat, és un equipament únic i singular i, per tant, el que volem és fer una inauguració com Déu mana i, per tant, doncs, volem fer per tot l'altre, com es diu, no? En castellà.
24: Les obres van finalitzar el 31 de maig i fins ara s'ha acabat d'adequar l'equipament, que passa a ser tot sencer una part més del Museu de Terrassa. S'hi han habilitat dues sales immersives dedicades al modernisme industrial i a la figura de l'arquitecte de la Masia Freixa, Lluís Monconill. Els treballs també han servit per recuperar espais fins ara amagats al públic, com per exemple el sistema de voltes atirantades de la coberta superior.
1: La cultura i la literatura catalanes estan de dol per la mort de l'escriptor Josep Vallverdú, als 103 anys. Representants polítics, però també de l'àmbit acadèmic, social i cultural, han reivindicat el seu llegat com un dels escriptors més prolífics en llengua catalana. També la seva defensa aferrissada de la llengua i el seu caràcter proper i optimista com a forma d'homenatge i de comiat. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
26: Nascut a Lleida el juliol de 1923, Vallverdú es va convertir en un dels autors més reconeguts de la capital de Ponent. El 1983, la ciutat va crear el Premi d'Assaig Josep Vallverdú, considerat un dels guardons més prestigiosos del gènere en llengua catalana, i el 2023 va acollir els actes centrals de l'any Vallverdú, coincidint amb el centenari del seu naixement. El pa en cap de Lleida, Fèlix Larrosa, l'ha recordat com un fill predilecte de la ciutat.
27: Una persona que genera un buit extraordinari no només en el món cultural, sinó que desapareix un referent a favor de la cultura catalana, un referent a favor de la creativitat, un referent a favor d'explicar el nostre país amb paraules senzilles, no?, que són enteses per tothom, no?
26: Vallverdú va passar l'última dècada de la seva vida a Balaguer, on es va involucrar de forma activa i participativa amb el dia a dia de la ciutat. Lorena González n'és l'alcaldessa.
3: Dolguts per aquesta pèrdua i agraïts perquè doncs, Vallverdú hagi decidit triar Balaguer com la ciutat en la que volia acabar els seus dies i romandre les seves restes.
26: La seva vinculació amb Ponent va ser constant al llarg de la seva vida. Va viure en diferents etapes a Lleida i Balaguer, va ser professor a les Borges Blanques i gran part de la seva obra va tenir com a centre de gravetat les Terres de Lleida.
1: El president Salvador Illa també ha tingut un record per a Josep Vallverdú, a qui ha qualificat de referent literari en català. Des del Parlament ha tingut paraules de reconeixement per l'autor.
4: Ha estat un referent literari per Catalunya. La seva obra, molt rica, assagista, lingüista, traductor, mestre de literatura infantil, ens ha servit a molts per endinsar-nos en el coneixement de la llengua catalana. Un record, per tant, i un homenatge a ell, que a més és medalla d'or del govern i Creu Sant Jordi.
5: Igualment ha tingut paraules d'homenatge cap a Vallverdú el president del Parlament, Josep Rull, que ha recordat el seu compromís amb la llengua.
6: Vallverdú va ser un mestre de la paraula que va estimar apassionadament la llengua, la literatura, la cultura i el país. Va bastir una obra immensa que abraçava diverses disciplines, contribuint a fer del català una llengua literària i d'ús habitual entre totes les generacions.
5: La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha donat les gràcies a Vallverdú a través de les xarxes socials per haver fet estimar la lectura i la llengua catalana a tantes generacions.
1: A Vic també hi ha hagut un record per Josep Vallverdú en la presentació de la primera edició de Canalla, un festival al voltant del llibre infantil i juvenil, del qual Vallverdú en va ser mestre. La fira promocionarà les llibreries de Vic, 51 segells editorials i 27 expositors de l'àmbit de la il·lustració. El 9FM, Caralta Arias.
7: La primera edició d'aquest esdeveniment dedicat a la literatura infantil i juvenil se celebrarà del 23 al 25 d'octubre en diferents espais de Vic i comptarà amb 60 activitats. Tot plegat reunirà editorials, llibreries, autors, centres educatius i professionals del sector. Bet Piella és regidora de Cultura de l'Ajuntament de Vic.
8: Gran efemèride amb vocació de país. 11 espais, 60 activitats, 7 exposicions, 51 segells editorials. Les llibreries de Vic, totes implicades, amb 9 estants que tindran, 27 il·lustradors que estaran amb 10 parades, 80 il·lustradors de tota Catalunya que vindran a exposar en el Museu Imaginari.
7: Des de la presentació de la programació del Festival Canalla, s'ha volgut retre un record sincer a Josep Vallverdú, que ens va deixar ahir els 103 anys.

0: En una altra notícia luctuosa que hem de lamentar, abans de la informació esportiva, perquè també el món de la música en català està avui de dol per la mort de Joan Roca, baixista del grup Antònia Font, ha mort als 53 anys després d'una malaltia.
1: Conjuntament amb Pau de Bon, Joan Miquel Oliver, Jaume Manresa i Pere de Bon va formar part de la banda mallorquina des de finals dels 90. Al llarg de la seva carrera va participar en treballs de la formació com a Rússia, Alegria, Batiscafo, Katiuskas o el recent Un Minut Estroboscòpica, que va marcar el retorn de la banda després de 10 anys i va suposar una gira exitosa. I una barca blanca i jo m'amò de pena.
0: I arriben els esports. Que ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni. Alexander Sekulic és el nou entrenador del Barça de bàsquet.
2: Bon dia, Marta. L'entrenador eslové de 48 anys ha arribat a un acord amb el club per ocupar la banqueta fins al 2028. Arriba després d'haver dirigit el Dubai durant els darrers mesos, precisament l'equip on ha marxat el seu predecessor, Xavi Pascual. Amb l'equip dels Emirats ha guanyat la Lliga Adriàtica i ha debutat com a entrenador a l'Eurolliga. Abans havia dirigit el Zenit de Sant Petersburg i la selecció eslovena, càrrec que encara manté i que, per tant, compaginarà amb el d'entrenador del Barça. Encara en bàsquet, el Kitzanas Manresa ja té recanvi per Marc Estany, que ha marxat al Barça d'assistent de Sekulic. El club vegent que ha incorporat el tècnic de Sant Adrià de Besòs, Lluís Riera, com a nou assistent de Diego Ocampo. En futbol, l'Espanyol ha posat punt final a l'estada Navata amb una golejada sobre el Pau francès. Va imposar-se per 4-0 amb gols de Rafa Bauzá, Quique García, Cabrera i Marcos Fernández, i va deixar bones sensacions. El proper test serà dissabte contra el Sabadell a 11:45 del matí a la ciutat esportiva Dani Jarque. El mitjapunta barceloní Javi Hernández diu que cada cop tenen més bones sensacions sobre la gespa.
3: Sí, seguimos acumulando minutos. Sí que es verdad que veníamos a este partido con una carga bastante grande. El campo estaba bastante pesado, pero yo creo que hemos estado bastante bien. Que se vayan viendo las cosas que pide el míster, que yo creo que se van viendo poco a poco y nada, seguir trabajando, acumulando minutos y ya por ello.
2: De la seva banda, el Barça anunciarà avui el fitxatge de Karim Adeyemi per les properes 5 temporades. L'atacant alemany provinent del Borussia Dortmund fa dies que s'entrena en solitari a la ciutat esportiva. I a segona divisió, el Girona juga avui a les 8 al segon partit de pretemporada al camp de la Unió Esportiva Olot. Encara en futbol, el Barça femení ha presentat ara fa uns minuts la central neerlandesa René Van Asten, que ha signat contracte fins al 2030. La nova joia del Barça arriba de l'Ajax amb només 19 anys després de debutar amb la selecció absoluta dels Països Baixos i aportarà potència física, capacitat d'anticipació, solidesa defensiva i una bona sortida de pilota. A la segona federació masculina, el Reus ha renovat Andy Alarcón, el defensa central rapitenc, amb més de 100 partits disputats amb la samarreta roig i negra, disputarà la quarta temporada, un Reus que ja ha arrencat la pretemporada i el nou entrenador, Edu Albacar, explica l'objectiu.
4: Està clar que el Reus ve d'uns anys molt bons, on ha anat pujant de categoria, podríem dir any tras any. L'any passat, el seu debut a segona ref va aconseguir una classificació molt bona, disputant un play-off. El treball està aquí, està fet. Intentarem donar-li continuïtat i exigir i apretar una miqueta més al jugador per si podem aconseguir alguna cosa, com a mínim igualar-lo, i a partir d'aquí, si podem aconseguir alguna cosa més, doncs benvingut sigui.
2: I Marta, per acabar, un apunt de waterpolo, la selecció espanyola femenina ha guanyat contra Hongria per 8-7 als quarts de final de les World Cup finals a Sydney, Austràlia. L'equip de Jordi Valls s'ha endut la victòria amb un gol de la jugadora del Sabadell, Irene González, i jugarà la semifinal contra Rússia. La selecció masculina debuta demà al matí a 11:45, també contra Austràlia, els anfitrions.
0: Gràcies, Toni Castro. Grans notícies per a totes dues seleccions. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Hem de fer una petita pausa, però de seguida tornem amb més informació. Fins ara.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
8: Nutrició amb Laura Crosas.
9: El cogombre. El cogombre, Cucumis sativus, és una hortalissa que fàcilment la podeu trobar tot l'any. El cogombre és un vegetal allargat, de pell fina de color verd fosc i polpa groguenca. Gairebé no conté calories, perquè més del 90% del seu pes és aigua, però és força saciant perquè aporta fibra. Per això és recomanable per a persones que pateixen restrenyiment. També en destaca el seu aport de vitamines del grup B i de potassi, que ajuden a regular la pressió arterial i la retenció de líquids, i se li atribueixen propietats beneficioses per la pell. És originari del sud d'Àsia i posteriorment introduït a Europa i molt acceptat pels grecs i els romans. De fet, és de les hortalisses més produïdes a tot el món. Es recolecten verds i a l'hora d'escollir-los al mercat és interessant triar aquells que siguin ferms i consistents i de color verd fos sense taques grogues. Es solen consumir crus amanides, laminats en forma de carpaccio, en gazpachos o sopes fredes com la de carbassó i cogombre, en salses com la recepta grega tzatziki, amb iogurt grec i cogombre principalment, i que pot ser una estratègia d'aperitiu saludable per degustar amb palets de pastanaga o fulles d'endívia. També es pot consumir una varietat de mida més petita que es presenta en conserva amb vinagre, els cogombrets, ideals per picar. O bé, es poden afegir a coccions molt curtes, com un saltejat al wok. Finalment, és possible que també el trobeu en receptes de postres frescos, com un granissat o una mousse.
8: La xarxa de comunicació local.
0: Bon dia, són 2:45.
8: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Salvador Illa admet que la manca d'inversions de l'Estat a Catalunya és un problema, però anima Junts a donar suport al Consorci d'Inversions per solucionar-lo. Els juntaires, en canvi, prefereixen fer front comú a Madrid pel concert econòmic. La qüestió ha centrat l'última sessió de control al Parlament abans de les vacances, amb intercanvi de retrets entre el president Salvador Illa i la diputada de Junts, Mònica Sales.
10: I, efectivament, tenim un problema amb l'execució de les inversions del govern d'Espanya a Catalunya. Estan al voltant, a la mitja dels últims anys, d'un 10%. Ara jo, la pregunta que hi faig, vostès estan per solucionar-ho o per recrear-se en el problema?
11: Ja no és només una asfíxia premeditada, és una humiliació en tota regla i vostè calla, ho accepta i ho tolera.
0: És dimecres 22 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Desarticulada una organització criminal dedicada a la compra i distribució d'armes per encàrrec. Marc Pijuan.
1: S'han localitzat dos arsenals amb més de 40 armes curtes, un llançacoets i abundant munició, tot plegat dirigit des d'una cel·la de quatre camins. L'instructor de l'operació dels Mossos valora la importància del cas.
12: El que hem evitat és que aquestes armes i munició continuessin circulant i acabessin sent utilitzades en fets violents, molt d'ells segur vinculats a la criminalitat.
0: Comença el cobriment del segon tram de la Ronda de Dalt de Barcelona amb la instal·lació de plaques de formigó.
1: Els treballs entre l'Avinguda de Vallcarca i l'Institut Vall d'Hebron generaran més de 16.000 metres quadrats de nou espai públic. Obliguen, això sí, a desviar el trànsit i a tallar la via per la nit de dilluns a dijous en el tram afectat.
0: Barcelona reconeixerà el seu comerç de proximitat amb el pregó de la Mercè.
1: El mestre celler Antoni Falgueres, acompanyat de la seva filla, la sommelier Meritxell Falgueres, donarà el tret de sortida de la festa. El cartell d'enguany és un mural ple d'espais emblemàtics de la ciutat.
0: La cultura i la literatura catalanes estan...

0: en suspensió. I combinats amb aquests moments de púlsim, també hi ha alguns nuvolots que van deixant alguna gota de fang. Aquest matí les teníem bàsicament a la costa de Tarragona, també al voltant de la costa barcelonina, però estem parlant de pluges molt poc importants. Al llarg d'aquesta tarda, algun ruixat una mica més apreciable apareixerà per l'Ebre, i com va passar ahir, compte, perquè tindrem alguna tempesta seca acompanyada de vent, bàsicament, però no esperem que hi hagi les ventades igualment que teníem ahir a alguns racons del Penedès, de Tarragona o del Barcelonès, per exemple. També aquesta tarda, independentment, algun ruixadet molt local apareixerà cap a la capçalera de la vall de Camprodon, aproximadament, o també a l'Alta Garrotxa. I sempre amb molta calor i, sobretot, molta xafogor. Tornarem a fregar els 40 graus a Lleida. Demà una situació molt semblant i, fins i tot, encara amb més calor. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Ivan López, a la coordinació, José Gallardo. Passen 3 minuts de 2:15.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha admès que la poca execució d'inversions a Catalunya per part del govern espanyol és un problema i anima a Junts a donar suport al Consorci d'Inversions per tal de solucionar-lo. Però els juntaires prefereixen fer un front comú per al concert econòmic. Illa s'ha compromès també amb Esquerra a parlar de l'encaix de Catalunya amb Espanya des de posicions polítiques ben diferents, tot plegat en l'última sessió de control abans de l'aturada estiuenca. Mont Carvajal, bon dia.
3: Bon dia. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha reclamat fer un front comú a Madrid per aconseguir el concert econòmic i ha retret a Illa que calli davant la manca d'inversió de l'Estat a Catalunya. El president ho ha admès com un problema i els ha demanat que votin a favor del Consorci d'Inversions perquè, a parer seu, ho solucionarà.
4: Ja no és només una asfíxia premeditada, és una humiliació en tota regla i vostè calla, ho accepta i ho tolera.
5: I, efectivament, tenim un problema amb l'execució de les inversions del govern d'Espanya a Catalunya. Estan al voltant, a la mitja dels últims anys, d'un 10%. Ara jo, la pregunta que li faig, vostès estan per solucionar-ho o per recrear-se en el problema? I m'agradaria que vostès, si no tenen millors idees, donin suport a aquest instrument, Consorci d'Inversions.
3: Des d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové ha instat Illa a afrontar el conflicte polític, tal com diu l'acord d'investidura, i el president no s'hi ha negat.
6: President, amnistia no vol dir amnèsia. Faci memòria. Si vol retrobament, diàleg, convivència i futur d'esperança i lideratge per Catalunya, com ens deia dijous passat, afronti resolució del conflicte polític d'una vegada donant la veu al poble de Catalunya. Com diu l'acord d'investidura que vostè va signar, com diu el mandat del darrer debat de política general, va donar, president, la seva paraula. Faci-se'n digne i compleixi.
5: Però n'hem de poder parlar i hem de poder decidir entre tots. Clar que sí. Dins del marc de la convivència i amb respecte a l'estat de dret. És el que jo demano, que jo defenso i jo treballo perquè sigui realitat.
3: Ell ha explicat que ha ofert als nous jugadors catalans de la selecció espanyola de futbol de ser rebuts a Palau, però que no han pogut.
2: Notícies en xarxa.
1: Desarticulada una organització criminal dedicada a la compra i distribució d'armes per encàrrec. S'han localitzat dos arsenals amb més de 40 armes curtes, un llançacoets i abundant munició. El líder de l'organització dirigia tota l'operativa des de la cel·la d'un centre penitenciari. L'operació l'ha dut a terme als Mossos d'Esquadra conjuntament amb la Policia Nacional.
7: I en el marc d'aquesta operació la policia ha detingut 9 persones. L'organització comprava i distribuïa armes de foc sota demanda a diferents entorns criminals. El líder de la xarxa dirigia les operacions des de la presó de Quatre Camins, on està pres des del 2009 per homicidi i comptava amb la col·laboració directa de la seva parella i la seva filla. En 10 escorcolls practicats en municipis de Catalunya, com l'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Montcada i Reixac o el Pla del Penedès, els agents han intervingut 38 pistoles d'imitació de la marca Glock, 2 revòlvers, 4 escopetes i un llançacoets i també un miler de projectils. L'instructor de l'operació i agent de la Direcció d'Investigació Criminal dels Mossos valora la importància del cas.
8: Tant pel volum d'armes intervingudes com també per la capacitat de proveïment acreditada, tenim clar que ens trobem davant d'una investigació d'una rellevància excepcional en l'àmbit del tràfic il·lícit d'armes. Val a dir que la principal importància d'aquesta investigació no és només el nombre de detinguts ni les armes intervingudes, sinó que és que realment el que hem evitat és que aquestes armes i munició continuessin circulant i acabessin sent utilitzades en fets violents, molt d'ells segur vinculats a la criminalitat.
7: De fet, la policia espera ara que la desarticulació d'aquesta banda faci disminuir els delictes d'armes de foc a Catalunya. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.
1: A Barcelona aquesta matinada s'ha començat a instal·lar el nou sostre de la Ronda de Dalt.

0: El tram comprès entre l'Avinguda Vallcarca i l'Institut Vall d'Hebron.
1: Uns treballs que generaran més de 16.000 metres quadrats de nou espai públic. Es faran amb una grua de grans dimensions que es col·locarà a la calçada lateral de la via al passeig de la Vall d'Hebron. Això obligarà a desviar el trànsit en sentit Besòs i concentrar la circulació en tots dos sentits per la calçada del costat muntanya. A més, fins al 6 d'agost, els treballs obligaran a tallar completament la via cada nit de dilluns a dijous entre la sortida 5 a la Vall d'Hebron i 6 a Vallcarca. L'alcalde Jaume Cull Boni ha expressat el compromís de continuar amb els treballs un cop acabi aquesta fase.
2: El nostre compromís és no aturar les cobertures, ho hem dit des del principi. Vam començar l'any 16 fent fase a fase la cobertura. El nostre compromís és continuar i de la mateixa manera que hem fet aquesta, el nostre compromís públic i que forma part, per cert, del pacte per la Ronda d'Alt que es va signar a l'inici del mandat, és cap a la zona de l'Hospital de la Vall d'Hebron.
1: La cobertura d'aquest tram donarà continuïtat a la que ja s'ha executat entre el mercat de la Vall d'Hebron i l'Institut.
0: Encara a Barcelona, la ciutat amplia les parades dels autobusos interurbans de la Diagonal per agilitzar el servei i també reduir el temps d'espera. A partir de dilluns, doncs, en el tram de Maria Cristina, zona universitària, s'afegeixen una desena de parades i es reordenen les aturades dels busos de les línies de sortida de la capital. Arran de les incidències de la xarxa ferroviària, aquest transport públic ha augmentat exponencialment els darrers mesos. Esther Minguell, bon dia.
3: Bon dia. En hora punta, cada minut, tres autobusos interurbans s'aturen en alguna de les 13 parades de la Diagonal, ubicades a Maria Cristina, Palau Reial i Zona Universitària. Cada dia, 30.000 usuaris agafen aquest transport públic a la Diagonal i alguna de les parades arriba a acollir fins a 40 línies diferents. A partir de dilluns hi haurà 23 parades i algunes permetran carregar i descarregar passatgers de dos autobusos a la vegada. Susi López és directora de Transports i Mobilitat de la Generalitat.
4: A partir del dilluns, el que notarà l'usuari és que alguna parada, no? Algun punt on ell havia de fer la parada i havia de fer les cues d'espera, haurà de canviar-ho a una de les altres marquesines que tenim en aquest punt. Ho hem fet d'una forma que sigui molt clara, molt entenedora, intentant agrupar operadors, intentant agrupar corredors, de forma que sigui fàcil entendre doncs, totes aquelles línies que van direcció cap al corredor de Manresa o cap al corredor d'Igualada, estan ubicats en una parada concreta, de forma que a l'usuari li és més senzill entendre quina de les cues que té actualment d'espera és la que ha de fer.
3: Els canvis a la Diagonal són els primers que govern i ajuntament faran també els altres corredors interurbans, a la Meridiana, Gran Via Nord i Gran Via Sud. L'any que ve es preveu l'actualització de les estacions del bus interurbà de Sants i Fabra i Puig.
0: I no deixem la capital perquè Barcelona reconeixerà el seu comerç de proximitat amb el pregó de la Mercè. El mestre celler Antoni Falgueres, acompanyat de la seva filla, la sommelier Meritxell Falgueres, donarà el tret de sortida a la festa. El cartell d'enguany és un mural ple d'espais emblemàtics de la ciutat. I Xangai serà la primera ciutat asiàtica convidada d'honor. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. El pregoner de les festes de la Mercè d'enguany serà un botiguer, Antoni Falgueres, la família del qual ha regentat el celler de Gelida al barri de Sants durant 130 anys. Falgueres anirà acompanyat de la seva filla Meritxell, sommelier i comunicadora. Ja ha anunciat que farà un pregó reivindicatiu.
6: I com Barcelona, jo de vegades veig que quina llàstima que es perdin negocis i que la gent no aposti per estar al frente d'un negoci familiar.
5: Pel que fa al cartell, és obra de l'artista Cinta Vidal. Representa espais emblemàtics de la ciutat i els diferents elements de la festa. A més, s'ha pintat en forma de mural a la biblioteca Paco Candel del barri de la Marina.
7: Com que és l'any de l'arquitectura, jo el que proposo és un estampat d'edificis i tots són reconeixibles. La imatge, com us deia, demana una segona, una tercera o fins i tot una quarta mirada per anar descobrint tot el que hi passa.
5: La ciutat xinesa de Xangai serà la convidada d'honor i aportarà més d'un centenar d'artistes a una festa que per primera vegada arribarà als 10 districtes de la ciutat.
0: Encara en relació al vi, aquesta matinada ha començat la verema a diferents punts de Catalunya. Es tracta de la més primerenca dels darrers temps. La causa, les pluges quantioses d'aquests mesos previs i també el posterior inici d'un estiu calorós. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
8: Aquesta matinada, Gramont ha començat a collir el Chardonnay i continuaran els propers dies amb el Pinot Noir, dues varietats forànies que s'han de collir sempre de manera més primerenca. Però la realitat és que aquesta verema és de rècord històric al Penedès. El responsable de viticultura de Gramont, Marc Boldú, explica els motius pels quals aquesta s'ha avançat.
9: Al final, aquest any ha sigut un any que, en general, podríem dir que les precipitacions ens han estat de la nostra part. Ha sigut un any bastant plujós, però sí que és veritat que l'estiu ha sigut molt sec i aquestes últimes èpoques o setmanes de calor intensa el que ha fet és accelerar una mica la maduració del raïm. I ara ens trobem en un punt on el grau i l'acidesa comencen a ser òptimes per tal de bremar-ho.
8: Segons Boldú, el gra aquest any és més petit, però la verema serà de qualitat. Arrel del canvi climàtic, els cellers, com Gramona, s'han d'anar adaptant. És per això que fan servir models de plantació que retenen l'aigua i eviten l'erosió del sol, o a l'hora de baremar ho fan de matinada.
0: A Mollet del Vallès, la plataforma Salvem el Calderí ha posat en marxa una campanya de recollida de signatures. Sota el lema Conservem els horts de Can Filosa, volen reclamar que es preservi aquest espai agrícola i natural, tot plegat arran del projecte municipal de construir-hi un aparcament públic provisional. Ràdio Mollet, Joel Gascón.
10: L'Ajuntament de Mollet del Vallès vol crear un aparcament amb capacitat per una setantena de vehicles en uns terrenys de titularitat municipal situats davant de la comissaria de la policia municipal. I ara la plataforma rebutja aquesta redefinició de l'espai i assegura que es tracta d'una zona d'horta plenament activa, mantinguda des de fa dècades pels veïns i veïnes del barri. Guifré Bonvilà, membre de la plataforma Salvem el Calderí, ha comentat que el que volen és que regularitzin aquests terrenys.
11: Segurament s'hauria d'actuar per organitzar-ho una mica, regularitzar-ho i que hi hagi doncs, una llista doncs, de gent amb dret d'ús i que això es gestioni doncs, des de l'Ajuntament, no? Vull dir que aquesta és la nostra reivindicació una mica, que es preservi i que s'organitzi millor.
10: Segons diuen, la construcció de l'aparcament comportaria la desaparició d'una part important dels horts i la substitució de més de 40 arbres consolidats per una superfície pavimentada de 2.100 metres quadrats amb només 4 escusells i 14 arbres ornamentals de nova plantació.
12: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Gairebé 3:45 anem cap a Tarragona perquè una intervenció promoguda per l'Església de Sant Agustí permetrà recuperar la seva cripta, tancada des de fa més d'un segle. Es tracta d'un espai funerari que queda ocult sota el paviment del temple. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
13: La cripta fa més d'un segle que resta oculta sota el paviment de l'església de Sant Agustí, a la Rambla Vella de Tarragona. Era un espai funerari de dues sales on estaven inhumades les restes dels ocupants de l'antic convent jesuïta. Després de ser objecte de profanacions, la cripta va quedar tapiada. El rector de la parròquia de Sant Francesc d'Assís, on està integrada Sant Agustí, Ignasi Durany, ha explicat que s'ha d'actuar també per motius ètics que permetin donar sepultura digna a la resta enterrades i profanades.
14: Aquí sota hi ha uns enterraments profanats i, per tant, ara mateix indignes. I jo des del primer dia, quan ho vaig veure, vaig pensar, això ho hem d'arreglar. Encara que sigui només per aquest motiu, per motiu ètic, perquè em sembla que aquestes persones tenen dret també a una sepultura i a una sepultura digna.
13: Les actuacions començaran dilluns vinent i s'allargaran durant 3 setmanes.
0: Avui reobre portes la Masia Freixa de Terrassa, després d'un any d'obres de rehabilitació integral que han costat 1.800.000 euros. Des d'avui l'edifici modernista s'incorpora més a la xarxa del Museu de Terrassa i es pot visitar de manera gratuïta. Atenció, Ràdio Municipal de Terrassa, Enric Ventura.
15: La planta baixa es pot visitar sense una reserva prèvia que, per motius d'aforament, sí és necessària per les plantes superiors. Fins al juny de 2027, la visita serà totalment gratuïta per a tothom. Segons l'alcalde Jordi Ballart, la inauguració d'aquesta rehabilitació haurà d'esperar fins a principis d'octubre, quan tindrà lloc una gran festa ciutadana.
16: És una joia que tenim a la ciutat, és un equipament únic i singular i, per tant, el que volem és fer una inauguració com Déu mana i, per tant, doncs, volem fer per tot l'alta, com es diu, no?, en castellà.
15: Les obres van finalitzar el 31 de maig i fins ara s'ha acabat d'adequar l'equipament, que passa a ser tot sencer una part més del Museu de Terrassa. S'hi han habilitat dues sales immersives dedicades al modernisme industrial i a la figura de l'arquitecte de la Masia Freixa, Lluís Monconill. Els treballs també han servit per recuperar espais fins ara amagats al públic, com per exemple el sistema de voltes atirantades de la coberta superior.
0: La cultura i la literatura catalanes estan de dol per la mort de l'escriptor Josep Vallverdú als 103 anys. Representants polítics, però també de l'àmbit acadèmic, social i cultural, han reivindicat el seu llegat com un dels escriptors més prolífics en llengua catalana, així com la seva defensa aferrissada de la llengua i el seu caràcter proper i optimista. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
17: Nascut a Lleida el juliol de 1923, Vallverdú es va convertir en un dels autors més reconeguts de la capital de Ponent. El 1983, la ciutat va crear el Premi d'Assaig Josep Vallverdú, considerat un dels guardons més prestigiosos del gènere en llengua catalana, i el 2023 va acollir els actes centrals de l'any Vallverdú, coincidint amb el centenari del seu naixement. El paencap de Lleida, Fèlix Larrosa, l'ha recordat com un fill predilecte de la ciutat.
18: Una persona que genera un buit extraordinari no només en el món cultural, sinó que bé desapareix un referent a favor de la cultura catalana, un referent a favor de la creativitat, un referent a favor d'explicar el nostre país amb paraules senzilles, no?, que són enteses per tothom, no?
17: Vallverdú va passar l'última dècada de la seva vida a Balaguer, on es va involucrar de forma activa i participativa amb el dia a dia de la ciutat. Lorena González n'és l'alcaldessa.
19: Dolguts per aquesta pèrdua i agraïts perquè doncs, Vallverdú hagi decidit triar Balaguer com la ciutat en la que volia acabar els seus dies i romandre les seves restes.
17: La seva vinculació amb Ponent va ser constant al llarg de la seva vida. Va viure en diferents etapes a Lleida i Balaguer, va ser professor a les Borges Blanques i gran part de la seva obra va tenir com a centre de gravetat les Terres de Lleida.
0: El president Salvador Illa també ha reivindicat Josep Vallverdú, a qui ha qualificat de referent literari en català. Des del Parlament ha tingut paraules de reconeixement per a l'autor.
20: Ha estat un referent literari per Catalunya. La seva obra, molt rica, assagista, lingüista, traductor, mestre de literatura infantil, ens ha servit a molts per endinsar-nos en el coneixement de la llengua catalana. Un record, per tant, i un homenatge a ell, que a més és medalla d'or del govern i Creu Sant Jordi.
1: Igualment ha tingut paraules d'homenatge cap a Vallverdú el president del Parlament, Josep Rull, que ha recordat el compromís amb la llengua.
21: Vallverdú va ser un mestre de la paraula que va estimar apassionadament la llengua, la literatura, la cultura i el país. Va bastir una obra immensa que abraçava diverses disciplines, contribuint a fer del català una llengua literària i d'ús habitual entre totes les generacions.
1: La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha donat les gràcies a Vallverdú a través de les xarxes socials per haver fet estimar la lectura i la llengua catalana a tantes generacions. Per cert, que la comissària de l'any del centenari de Josep Vallverdú ha anunciat que l'escriptor ha deixat dos títols inèdits que es publicaran properament.
0: La Fira Mediterrània de Manresa escalfa ja motors per a la 29a edició, que se celebrarà del 15 al 18 d'octubre. La capital del Bages acollirà desenes de propostes artístiques en un any on el gran focus estarà posat en la participació ciutadana, reforçant els espais per poder cantar i ballar. Ràdio Sallent, Joel Bugunyà.
22: El certamen s'inaugurarà el dijous 15 d'octubre amb l'espectacle Terra de Guapes de la cantant valenciana Sandra Montfort. El gran objectiu d'enguany és fomentar que el públic s'involucri de ple en la festa i per això s'han adaptat i traslladat espais clau per tota la ciutat. A més, el festival també manté la seva aposta ferma per la creació jove i emergent. El director artístic de la Fira, Jordi Foses, explica els motius d'aquesta aposta.
23: Aquest any parlem de Fira Participativa amb la voluntat d'estimular una participació activa a la cultura popular i també cantar, ballar, tocar, no? En aquesta idea que professionals, programadors que busquen concerts i espectacles a la Fira també es puguin emportar als seus municipis idees, contextes de participació ciutadana.
22: La Fira Mediterrània de Manresa comptarà enguany amb un pressupost d'1.400.000 euros finançats principalment per la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Manresa.
0: Fira Mediterrània de Manresa, que engegarà el mes d'octubre, però el que ja tenim aquí és la 23a edició del Festival Arenys de Contes. Aquesta nit engega amb sessions cada dimecres a la nit fins al 26 d'agost. La primera narradora convidada és Alicia Molina, acompanyada d'Òscar Igual al piano amb La Casa de les Mil Portes. Ràdio Arenys, Emma Roig.
24: La programació d'aquest any presenta dues novetats. El festival passa de 4 a 6 sessions i, a més, s'estén a una segona ubicació. A més de la Biblioplatja, les dues últimes narracions es faran a les escales del Port d'Arenys. També hi haurà la possibilitat d'inscriure's a dues passejades amb golondrina. Albert Estengre, que és un dels organitzadors, afirma que el festival Arenys de Contes ja és una cita plenament consolidada a l'estiu.
25: I realment està molt fidelitzat perquè la gent ja s'ho espera i moltes cares es repeteixen, i cosa que ens honora, ens fa molta il·lusió.
24: Els narradors convidats no seguiran cap temàtica comuna, tot i que les històries abordaran diferents aspectes de la societat. La primera de les sessions és avui a les 10 de la nit a la Biblioplatja situada a la Picòrdia. Me falla un...

0: sexe de llunes.
1: Escoltem Antònia Font, perquè el món de la música en català està de dol per la mort de Joan Roca, baixista de la banda. Ha mort als 53 anys després d'una malaltia.

0: recordar-me sabré. Conjuntament amb Pau de Bon, Joan Miquel Oliver, Jaume Manresa i Pau i Pere de Bon, va formar part de la banda mallorquina des de finals dels 90. Al llarg de la seva carrera va participar en treballs de la formació com A Rússia, Alegria, Batiscafo, Catiuscas o el recent Un Minut, Estraboscòpica, que va marcar el retorn de la banda després de 10 anys i va suposar una gira exitosa.
1: Li falta una capa de mel. Falta una banda sonora en aquesta mirada d'oliva i de gel.
2: I arriben els esports. Amb en Toni Castro, bon dia, Toni. Alexander Sekulić és el nou entrenador del Barça de bàsquet.
3: Bon dia, Marta. El tècnic eslové de 48 anys ha arribat a un acord amb el club per ocupar la banqueta fins al 2028. Per tant, dues temporades. Arriba després d'haver dirigit el Dubai durant aquests darrers mesos, precisament l'equip on ha marxat el seu predecessor, Xavi Pascual. Amb l'equip dels Emirats ha guanyat la Lliga Adriàtica i ha debutat com a entrenador a l'Eurolliga. Abans havia dirigit el Zenit de Sant Petersburg i també la selecció eslovena, un que encara manté i que compaginarà amb el d'entrenador del Barça. D'altra banda, el Quinzenàs Manresa ja té recanvi per Marc Estany, que ha marxat al Barça d'assistent de Sekulić. El club vegenc que ha incorporat el tècnic de Sant Adrià de Besòs, Lluís Riera, com a nou assistent de Diego Ocampo. En futbol, l'Espanyol ha posat punt final a l'estada Navata amb una golejada sobre el Pau francès. Va imposar-se per 4-0 amb gols de Rafa Bauzà, Quique García, Cabrera i Marcos Fernández, i va deixar bones sensacions. El proper test serà dissabte contra el Sabadell a 2:15 del matí a la ciutat esportiva Dani Jarque. El mitja punta barceloní Javi Hernández diu que cada cop tenen més bones sensacions sobre la gespa.
4: Sí, seguimos acumulando minutos. Sí que es verdad que veníamos a este partido con una carga bastante grande. El campo estaba bastante pesado, pero yo creo que hemos estado bastante bien. Que se vayan viendo las cosas que pide el míster, que yo creo que se van viendo poco a poco, y nada, seguir trabajando, acumulando minutos y ya por ello.
3: De la seva banda, el Barça anunciarà avui el fitxatge de Karim Adeyemi per les properes 5 temporades. L'atacant alemany, provinent del Borussia Dortmund, fa dies que s'entrena en solitari a la ciutat esportiva. I a segona, el Girona juga a les 8 del vespre el segon partit de pretemporada al camp de la Unió Esportiva Olot, a la capital de la Garrotxa. El Barça femení ha presentat la central neerlandesa René Van Asten, que ha signat contracte fins al 2030. La nova joia del Barça arriba de l'Ajax amb només 19 anys després de debutar la selecció absoluta dels Països Baixos i aportarà al Barça potència física, capacitat d'anticipació, solidesa defensiva i una bona sortida de pilota. Més futbol, a la segona federació, el Reus ha renovat Andy Alarcón, el defensa central rapitenc amb més de 100 partits disputats amb la samarreta roig i negra. Disputarà la quarta temporada al Reus, ja ha arrencat la pretemporada i el nou entrenador Edu Albacar explica l'objectiu.
5: Està clar que el Reus ve d'uns anys molt bons, on ha anat pujant de categoria, podríem dir any tras any. L'any passat, el seu debut a segona ref va aconseguir una classificació molt bona disputant un play-off. Treball està aquí, està fet. Intentarem donar-li continuïtat i exigir una, i apretar una miqueta més al jugador per si podem aconseguir alguna cosa i com a mínim igualar-lo. I a partir d'aquí, si podem aconseguir alguna cosa més, doncs benvingut sigui.
3: Dos apunts per acabar els esports. La selecció espanyola femenina de waterpolo ha guanyat contra Hongria per 8-7 als quarts de final de les World Cup finals a Sydney. Jugarà la semifinal contra Rússia i Marta en handbol. El Barça ja coneix els rivals de la fase de grups del Mundial de Clubs. L'equip de Carlos Ortega jugarà contra el Montada marroquí, el Pineiros brasiler i el vencedor de Los Angeles Zamalek.
2: Gràcies, Toni Castro. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà a partir de les 2. Com sempre, bona tarda.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de...
1: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
2: L'Hora del Conte és un programa setmanal en el que us oferim un conte per als més menuts i un altre pels més grans. També us recomanem un llibre, una plana web i, com no podia ser d'una altra manera, tot acompanyat amb bona música del nostre país. L'Hora del Conte, dijous a les 7 de la tarda i en redifusió dissabte a les 9 del matí. El vostre edifici té més de 45 anys i encara no disposa de la inspecció tècnica de l'edifici? L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la IT en espècie. Això significa que no haureu de fer res, només sol·licitar l'ajut. Sol·licita'l abans del 27 de juliol. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
3: Valors a l'alça. Reflexionem sobre el món que ens envolta, des de l'òptica dels valors.
4: Dimecres a les 9 de la nit. Remissió els dissabtes a les 6 de la tarda.
1: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: En nom de tota la direcció del partit, demanem disculpes a tothom que ha confiat en nosaltres el seu vot en aquestes eleccions. No hem pogut aquest cop, tampoc. Aprofito l'ocasió per felicitar la candidatura guanyadora, la del Partit pel Canvi, i llançar un missatge clar. Serem una oposició més forta que mai. Ens hi trobaran a cada ple, a cada proposició de llei.
1: Engega tota la maquinària. Ja no necessites ningú.
2: Segona legislatura.
1: Acabes de fer història. Una victòria que no s'ha vist mai en cap dels partits tradicionals, líder. I el millor? El millor és que no t'hi has hagut d'esforçar per fer-ho. Controlar 2/3 del Parlament et dona un poder descomunal. Pots signar lleis sense pressions. Tens més gent al teu costat. Fins i tot pots canviar la Constitució. Però tu en vols més. Tu vols estabilitat. Assegurar el lloc i saber que el teu mandat continuarà. T'agrada estar al poder i vols que el canvi sigui per sempre.
3: Destruir la democràcia. El manual d'instruccions per convertir-te en un autòcrata. Capítol 3. Mà forta.
1: Ja no és necessari que vagis amb tanta cura. A partir d'ara, sigues clar. Has d'imposar el canvi que vols pel país en nom de tota aquella majoria que t'ha votat. És la veu del poble. És el motiu que t'ha fet guanyar les eleccions. El carrer vol el canvi. Però el sistema continua sense deixar-t'ho fer. Les lleis d'ara o et són inútils o t'estrenyen per fer tot allò que promets. Perquè necessites temps i recursos. I en aquest sistema, el govern està massa limitat. Ara és l'hora de les normes. Reuneix tot el teu gabinet per fer-li la volta al sistema i tombar aquelles lleis que us facin nosa per mantenir-vos en el poder. Cal canviar tantes coses, líder. Segur que no saps ni per on començar. Però cal continuar amb calma. Veure què és exactament el que falla. Estudiar cada escletxa, cada buit legal, cada impediment que t'allunyi del control. I quan ho tinguis tot clar, ara sí, canviar-ho. Jo començaria per aquí. Una llei antibloqueig. Concedir al president el poder de dissoldre el Parlament si no aconsegueix els vots necessaris. Mai més necessitaràs el suport de socis de govern. La dissolució de l'autoritat de transparència. Substituir l'organisme que vigila el govern per lleis secundàries. Que la transparència depengui directament del govern. L'eliminació de la despesa per les campanyes electorals. Els diners públics no aniran a parar mai més als comptes dels polítics corruptes. Els partits hauran de buscar els seus propis recursos per presentar-se a les eleccions. El millor és aprovar-ho tot d'una sola vegada. Estalviaràs temps i enganxaràs per sorpresa l'oposició. No tindran temps de reaccionar. En forma de decret urgent, d'òmnibus, de llei orgànica, és igual com. Ara que tens el control del Parlament, l'important és que introdueixis aquests canvis a la Constitució perquè els sigui complicat desfer el teu camí cap al poder. Ningú, cap polític al Parlament podria oposar-s'hi.
4: Ràpid, aquí. Veniu a la cara nord de la plaça.
5: Controleu el franc dret. Hòstia.
4: Joder.
1: Són pocs, però fan molt soroll.
6: Últim avís. Desallotgeu la plaça. Últim avís.
3: El govern declara l'estat d'emergència després que una vintena de persones resultessin ferides durant una nova manifestació multitudinària a la plaça de la Bifurcació. La jornada, que ha sigut organitzada pels principals grups de l'oposició, ha plegat 20.000 persones, segons la policia. La protesta ha comportat diversos desperfectes...
1: No entenen el canvi, perquè estan encegats per l'oposició. Continuaran fent mal perquè els corroeix la por i l'odi. Mai podràs convèncer els líders. Cal prendre mesures dràstiques quan la situació és al límit. Cal protegir tot allò que has construït. Però has de ser metòdic. Blindar aquells que fan per tu la feina bruta mentre mires de calmar la població.

0: a dos decrets urgents. Primer, una llei que eviti al màxim que els policies tinguin conseqüències, diguem-ne, negatives, en cas que hagin d'utilitzar més força de la necessària. Només seran castigats si anteriorment ja han abusat de la seva autoritat. Després, una llei que posi a l'oposició més dificultats per muntar mobilitzacions. Que la policia mateixa prohibeixi manifestacions si veuen que poden ser perilloses per la ciutadania. I que la llei estableixi penes de presó per aquells que no facin cas. Tot això acompanyat de més material i més remuneració pels agents, és clar. Ja ho veuràs. Amb una policia forta, les protestes s'esfumaran. Diuen que les bones lleis han d'anar acompanyades de bones armes. Han de saber que tu, només tu, tens el control.
1: Ara ja som el que podríem considerar el punt de no retorn. El moment en què el deteriorament democràtic comença a ser evident, però que precisament per això revertir-lo comença a ser complicat. En aquest capítol ens toca parlar d'algunes de les primeres mesures que fan explícit el deteriorament democràtic, també del control i la repressió. No ens avancem, però, perquè abans de res hem de parlar d'un parell de conceptes. Si poses una granota dins una olla amb aigua bullint, el més segur és que salti de l'olla. Però si, en canvi, l'aigua està freda al principi i després encens el foc i l'aigua s'escalfa a poc, la granota no serà conscient de la situació, perquè la temperatura puja de manera tan gradual que el moment en què s'arriba al punt d'ebullició ja és massa tard. Amb el deteriorament d'una democràcia passa el mateix. Ho recordes?
2: Abel Escrivà, doctor en ciències polítiques i expert en la política dels règims dictatorials. Fer-ho des de dins té un avantatge, una, ja estàs al poder. El que fa simplement és eliminar progressivament els límits i els contraviniments que tens a l'exercici del teu poder per poder-t'hi mantenir. L'avantatge és que tens els ressorts del poder al teu favor per manipular-ho de manera gradual i, a més, fins i tot de manera legal. És a dir, algunes d'aquestes transformacions que acaben erosionant la democràcia són perfectament constitucionals, però són qüestionables en termes democràtics, però sí que hi caben dintre del marc legal. Un cop d'estat no té res de subtil.
1: Som al moment de no retorn. El Partit pel Canvi té la majoria suficient per aprovar tot el que vulgui, però això tampoc és sinònim de dictadura. El sistema té unes mesures de seguretat per evitar que algú, perquè ens entenguem, es passi de frenada. És el que en ciència política, i perdó per posar-nos tècnics, es coneix com checks and balances. És a dir, mesures de control i equilibri. Per entendre com funcionen, hem de fer un petit viatge al passat. Ja hem vist que la democràcia és un invent relativament modern, però ara hem de viatjar més enrere. Concretament, al final de l'edat mitjana, el moment en què neix l'estat modern.
3: A finals de l'edat mitjana, la crisi del sistema feudal fa que el poder es torni a concentrar en els reis. Això coincideix amb l'ascens de la burgesia i el desenvolupament d'un principi del capitalisme a conseqüència de l'augment del comerç. És aquí quan apareix la figura de l'empresari. A partir d'aquest moment, burgesos i reis fan pinya. Els primers perquè volien llibertat per desenvolupar les seves activitats econòmiques i els segons perquè volien finançament. Això fa necessari crear una estructura que organitzi i gestioni el poder perquè no sigui el rei qui ho controli tot i pugui acaparar els recursos. Aquest és el naixement de l'estat modern i es produeix durant els segles XV i XVI, després de l'edat mitjana. Suposa la creació del funcionariat, que administra l'estat i recapta impostos, i la separació de poders en la branca legislativa, els parlaments, l'executiva, els governs, i judicial, els tribunals. Així es dona la seguretat que no serà una sola persona, el rei, qui fa les lleis, qui les fa complir i qui jutja aquells que se les salti. Els primers estats moderns van ser França, Espanya i Anglaterra.
1: Aquesta explicació és important perquè ens permet entendre que pel manteniment d'una democràcia no només són rellevants les eleccions que permeten l'alternança de poder, sinó que també és necessari que hi hagi separació de poders. És a dir, que la potestat de fer lleis, aplicar-les i sancionar qui no les compleixi no recaigui en la mateixa persona.
4: És a dir, no podia ser que el que mana i el que legisla siguin el mateix i que el que legisla i el que vetlla perquè la legislació es compleixi també sigui, corri a càrrec, estigui en les mateixes mans.
1: Joan Josep Baibé, politòleg expert en comportament judicial.
4: Si la justícia està a mans del rei, la justícia sempre decidirà a favor del rei. Aleshores, la idea de que hi ha d'haver algun tipus d'àrbitre que pugui posar en una balança quins són els interessos de cadascú i com és la regulació i que actuï amb una certa imparcialitat, entre cometes, fa que aquests actors que sovint el que acabaven fent era prestar diners al rei, poguessin tenir una certa confiança que els contractes es podrien complir. El rei necessita el recolzament d'aquesta nova classe social que està naixent amb aquest protocapitalisme per tal de guanyar, diguem, incapacitat d'ingressos. Però a canvi d'aquests ingressos necessita donar una certa seguretat a aquesta classe de que les coses els contractes es respectaran, que els drets de propietat seran respectats, etc. Aquí neix el Parlament. És a dir, els parlaments que neixen de les corts antigues no tenen una funció clara de control real de l'executiu fins a aquest moment. Això és Anglaterra mitjans del segle XVII. No? Quan, és a dir, els parlaments neixen de veritat, el que en diuen la Cambra dels Comuns, es diu dels comuns perquè era de la gent que no era noble, eren el poble, però aquests eren els que realment tenien els diners i, per tant, el rei necessita donar-los una certa certesa de que respectarà les regles del joc. Si no, s'acaba, l'aixeta es tanca, evidentment.
1: Recordem que estem en el moment en què el Partit pel Canvi té la majoria suficient per aprovar lleis sense haver de pactar amb altres forces. Això no és necessàriament autoritarisme, però és el moment en què el sistema es posa a prova perquè per molta majoria que tingui un sector polític, aquest sistema ha de vetllar perquè la majoria no anul·li els drets de la minoria. Per això hem parlat del naixement de l'Estat modern, la separació de poders i els checks and balances, les mesures de control que eviten decisions autoritàries en una democràcia. Quan aquestes es posen en risc, s'obre la porta a desmantellar la separació de poders, que és precisament una de les característiques de l'estat de dret. Què és, doncs, un estat de dret?
5: Un tipus d'organització política estatal en la qual els poders estan separats i mútuament es controlen.
1: Montserrat Nebrera, exdiputada del PP i jurista.
5: Perquè separats vol dir no que les persones que hi formen part o que en són titulars no puguin coincidir. Per exemple, pot haver-hi un diputat que a la mateixa vegada sigui ministre o president del govern, sinó que estan separats en el sentit de que entre ells es controlen mútuament. Per tant, que el sistema jurídic contempla en el seu màxim exponent, que serien les Constitucions, les normes supremes, contemplen un seguit de mecanismes de mutu control entre els poders de l'Estat. Mentre això funciona, funciona l'Estat de dret. Podem tenir eleccions sense estat de dret? No podem tenir estat de dret sense separació de poders. És a dir, l'essència de l'estat de dret és el control de les normes jurídiques, del poder polític per les normes jurídiques que el propi poder polític ha donat. Però, en tot cas, està sotmès aquest poder polític al dret. I això solament es pot donar quan, de manera eficient, és a dir, de veritat, hi ha una separació de poders. Quan aquesta separació de poders és fictícia o quan directament no existeix, tu pots tenir eleccions, pots tenir sistemes en les que es preguntin coses a la gent, però, en el fons, no són la visualització ni la materialització d'un sistema democràtic. Per tant, democràcia amb estat de dret necessàriament s'han de retroalimentar, però tu pots tenir eleccions i no tenir democràcia.
1: El concepte d'estat de dret ajuda a entendre per què un país que celebra eleccions no té per què ser una democràcia. A més, ja sabem que la classificació no té per què ser binària. No passem de democràcia a dictadura de manera directa. Hi ha sistemes que podem considerar intermitjos. Sistemes que són democràcies, que celebren eleccions i que permeten canviar el govern, però que no acaben de tenir un funcionament, diguem-ne, idoni dels poders legislatiu, executiu i judicial. Així, si coneixem les democràcies plenes com a democràcies liberals, aquesta democràcia amb eleccions però amb dificultats en el funcionament dels poders es coneix com a democràcia electoral. El nom pot confondre, però s'anomena així perquè fa referència a les eleccions.
6: Una democràcia que no té estat de dret, on el poder executiu no està sotmès als límits que marca la Constitució i les regles, les lleis, val? Això és el que en diem una democràcia electoral quan les eleccions continuen celebrant-se.
1: Ana Sofia Cardenal, professora catedràtica en Ciències Polítiques i experta en Política Comparada.
6: val? Pot acabar sent una autocràcia competitiva. Val? O sigui que, en realitat, la línia, aquesta frontera entre democràcies electorals i autocràcies competitives és fràgil, eh? És fina, aquesta línia. Per exemple, el cas d'Hongria, no? El cas d'Hongria, jo crec que avui, en les classificacions estàndard, a l'ús, està classificat com a autocràcia competitiva, però va començar sent una democràcia electoral. Perquè hi va haver un procés on l'Orbán va començar a anar desmantellant totes aquestes institucions que podien suposar una oposició, no? al seu govern.
1: Comencem a tenir diversos conceptes. El que coneixem com a democràcia plena és una democràcia liberal, amb eleccions i separació de poders. També tenim democràcies electorals i autocràcies competitives. Quina relació hi ha i com es passa d'una a l'altra?
3: Una possible transició gradual i des del propi sistema democràtic, sense cops d'estat, seria passar d'una democràcia liberal, amb eleccions i separació de poders, a una democràcia electoral, en què se celebren eleccions, però la separació de poders no està assegurada. Quedar-te en aquest estadi és complicat i la situació pot arribar a una autocràcia, una dictadura competitiva. És a dir, una autocràcia en què se celebren eleccions, però en què els partits amb opció de govern estan sota un mateix control o idees i en què la separació de poders és només una façana. Alguns casos concrets de democràcies liberals que han passat a ser electorals són Grècia i Israel des del 2022 o Corea del Sud des del 2023.
1: L'estat de dret, la separació de poders i la celebració d'eleccions lliures són centrals pel manteniment d'una democràcia perquè són l'al·licient que té l'oposició per acceptar el poder de qui governa. És a dir, tu com a partit et creus o acceptes el poder de l'altre perquè saps que tu també és possible que tinguis opció de governar. Si aquesta opció desapareix, l'oposició no té cap motivació a l'hora d'acceptar el teu poder i legitimar-te com a governant.
6: És respectant l'estat de dret, no? Respectant les lleis, no? Si tu no respectes aquests límits, és el que dic, al final faràs intolerable la derrota a aquells que han perdut, no? I llavors això és el principi del que pot acabar derivant en una revolució o en un canvi de les condicions polítiques, socials i econòmiques de tipus violent, no?
1: Acceptar el govern i la legitimitat de qui governa també ho ha de fer la ciutadania.
4: Les lleis, la capacitat que té l'Estat de coartar la vida de les persones, de limitar la vida de les persones, es fa perquè s'aplica unes lleis decidides democràticament.
7: Pere Aragonès, 132è president de la Generalitat de Catalunya i exconseller d'Economia i Hisenda entre el 2018 i el 2021.
4: I per tant, si ens limitem la nostra llibertat individual és per un bé col·lectiu. I per tant necessita evidentment de participació electoral, necessita d'unes eleccions, però també d'uns contrapesos. Uns contrapesos entre els diferents poders i necessita també d'una ciutadania activa i participativa.
1: Que una democràcia garanteixi drets i llibertats, que celebri eleccions i respecti la separació de poders, és sempre una bona notícia. Però l'important és que tot això es mantingui, independentment de les circumstàncies. La democràcia convenç quan funciona. Defensar drets i llibertats per tothom ens sembla bé, fins que canviem d'opinió.
8: La gràcia és que quan hi ha un moment de crisi de l'Estat, quan hi ha un moment de risc per l'Estat, es continuïn mantenint aquests drets, no?
7: Benet Salellas, exdiputat de la CUP Crida Constituent i advocat.
8: Perquè això és la demostració de que aquests drets realment són definidors de la pròpia essència de l'Estat. Llavors, és com, per exemple, el tema de la tortura, no? Per posar un exemple en temes de terrorisme o de... No, és que si torturem a tal terrorista podem arribar a saber doncs en quin lloc tenen les armes i, per tant, d'aquesta manera evitar un atac major que hi pugui haver contra, no? contra la seguretat col·lectiva que pot comportar la mort de moltes persones. Bé, si autoritzem aquest acte de tortura contra aquesta persona, acabarem autoritzant sistemàticament els actes de tortura perquè sempre trobarem una justificació a la tortura.
1: Fins ara hem vist com algú amb pretensions autoritàries arriba fins al poder per vies democràtiques. Ara ens toca veure com es desenvolupen aquestes idees i com posen a prova els mecanismes de control i seguretat de la democràcia. Consolidar una autocràcia des del govern implica aprovar diverses mesures que beneficien tant el teu projecte com a tu. La qüestió és fer-ho amb la mínima resistència possible. Com aproves, doncs, mesures que són polèmiques i que, en alguns casos, són un embat directe a la democràcia? Amb una maniobra de distracció. Si ja tens el marc establert i vols aprovar mesures autoritàries i no ho pots dissimular, el millor fer-ho és de cop. Amagar-ho a simple vista. És com quan a la feina arriben aquells mesos de més càrrega de treball, un piló d'informes, reunions i presentacions a fer. Tants encàrrecs que no saps per on començar. Que quan estàs endinsat en la feina t'oblides d'alguns detalls que en situacions de més calma detectaries a la primera. Aquesta situació, aquest concepte, es coneix en política com a muzzle velocity.
3: La muzzle velocity, velocitat de sortida en anglès, és la velocitat a la qual un projectil surt de la boca del canó d'una arma. Aquest terme el va fer servir en l'àmbit polític l'any 2019 Steve Bannon, ideòleg i director executiu de la primera campanya presidencial de Donald Trump. L'expressió fa referència a aprovar el major nombre de propostes el més ràpid possible. Bannon va identificar que el principal opositor de Trump quan va arribar al poder no era el Partit Demòcrata, sinó els mitjans de comunicació, que disputaven i denunciaven públicament cada moviment del seu executiu. Amb aquest diagnòstic es va adonar d'una altra cosa, i és que els mitjans només se centraven en una problemàtica en concret. Un exemple, si un dilluns havien aprovat un pla per reduir el pressupost dels menjadors escolars, però el dimarts havien anunciat una mesura per reforçar la frontera amb Mèxic, totes les notícies del dimecres parlaven de la tanca i s'oblidaven dels nens. Sumant aquests dos elements va tenir una idea, al seu parer, magnífica. Aprovar moltes de les mesures del gabinet alhora que d'aquesta manera les televisions, ràdios i diaris només poguessin centrar els seus esforços en una o unes poques mesures.
1: Presentar moltes propostes parlamentàries de manera conjunta no té per què demostrar la voluntat de destruir la democràcia. Fer-ho també pot servir per reduir el nombre de votacions o per assegurar que algunes qüestions que t'interessa aprovar tirin endavant ajuntant-les amb altres. Els decrets o paquets de mesures que inclouen mesures de diversos àmbits es coneixen com a òmnibus. Espanya, per exemple, va succeir el gener del 2024. L'executiu de Pedro Sánchez va intentar aprovar un decret òmnibus en què es barrejaven qüestions tan diverses com la revalorització de les pensions, les ajudes als pobles afectats per la dana o les bonificacions del transport públic. Espanya, sigui un decret òmnibus o un decret normal, perquè ens entenguem, primer s'aprova en Consell de Ministres, el govern, i més endavant, al cap d'un mes, ho ha d'aprovar o ratificar el Congrés. Aprovar moltes lleis de cop no té per què ser perillós, però és cert que es pot fer servir de manera malintencionada. Com que el Partit pel Canvi ja controla el poder executiu, és el moment d'ampliar horitzons i fer-se amb el legislatiu. Ja que hi som, també podem revisar aquelles institucions que supervisen les nostres tasques, que ens fiscalitzen. I la cirereta del pastís de tot això és limitar la capacitat de finançament dels contrincants. Com? Doncs limitant el finançament de les seves campanyes electorals. Tot de cop, amb un sol decret que inclogui aquestes lleis. Però per què hem triat aquests tres aspectes? Comencem per controlar el poder legislatiu, el Parlament. Si veiem que aquesta cambra no para de posar-nos pals a les rodes i de dificultar les nostres accions, és important aprovar mesures que ens permetin aprovar lleis sense la seva aprovació o dissoldre la cambra en cas que ens dificulti en accés l'acció de govern. El Partit pel Canvi ja té 3/4 parts de la cambra controlada, però en altres escenaris amb majories absolutes més limitades, aquest pot ser un bon camí per tirar endavant mesures, diguem-ne, dràstiques.
6: La majoria més 1, és a dir, 50-1, no té la capacitat de canviar l'estatus quo. Punt. Si tu vols canviar l'estatus quo, necessites majories qualificades. Després posem-nos a discutir quan qualificades han de ser aquestes majories. Però la majoria més 1 no pot canviar l'estatus quo.
1: Totes aquestes mesures, en favor del projecte polític autocràtic, suposen deslegitimar les institucions. Com es fa això?
9: Se les pot deslegitimar, sobretot, traient-los la capacitat d'actuació.
10: Artur Mas, 129è president de la Generalitat de Catalunya i cap de l'oposició a Catalunya entre el 2003 i el 2010.
9: I presentant-les com una cosa que no són. És a dir, presentant-les com un problema insalvable de cara a la societat, presentant-les com gent indesitjable.
3: En alguns sistemes presidencialistes, el que pots fer per assegurar-te el control del legislatiu és obligar a la convocatòria d'eleccions al Parlament sabent que aquests comicis seran guanyats per tu, ja sigui de forma legítima o il·legítima. A l'Equador, on el sistema és presidencialista i hi ha eleccions al Parlament i també presidencials, és a dir, per escollir directament el president, existeix el concepte de mort creuada. La situació implica que, en cas que el president es vegi obligat a convocar eleccions presidencials i sotmetre's a les urnes, aquest mateix president també pot dissoldre el Parlament quan normalment no és una atribució que li correspondria. D'aquesta manera, si tens assegurada una victòria electoral en els dos camps, pots prendre el poder absolut.
1: Unes altres institucions que poden complicar l'acció de govern autocràtica són les encarregades de fiscalitzar el govern en qüestions de transparència. En complir la llei de contractes públics, auditar els concursos de l'administració... Imagina't si es poguessin eliminar o legislar de forma diferent, donant més llibertat a l'executiu per fer i desfer com vulgués.
11: Anul·lar tots els sistemes de fiscalització.
7: Montserrat Tura, exconsellera d'Interior i Justícia entre el 2003 i el 2007.
11: Però això ho estan fent. Totes les oficines antifrau, tots els mecanismes de fiscalització que es van crear per garantir que el funcionament de l'executiu, de manera especial, tots els temes de transparència, tots aquests temes els han carregat en les comunitats on tenen majoria PP i Vox.
12: Bé, corrupció ve de corrompre i és, doncs, portar accions que indueixin a obrar il·legítimament.
7: Feliu Madaula, vicepresident de l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció.
12: Poder afavorir unes persones en contra d'unes altres, és a dir, afavorir determinats interessos, lobbies o persones que va en detriment dels drets i de poder atendre les necessitats d'altres persones. No podem fer una política que vagi a afavorir unes èlits. Hem de poder, doncs, construir entre tots una política que ajudi a una millor redistribució de la riquesa, a un mantenir o reequilibrar les condicions de vida dignes per totes les persones. És que és una partitocràcia, vull dir, si els mateixos polítics són els que nomenen els càrrecs de control, doncs una mica és una, dir, estem aquí tots compromesos a mantenir o a vegades amagar o a tapar determinats casos.
3: A Mèxic aquest any ha passat una situació molt semblant a la descrita. La seva cambra de diputats, el seu Parlament, ha desmantellat l'Institut Nacional de Transparència, Accés a la Informació i Protecció de Dades Personals i ha transferit totes les seves competències al poder executiu. Aquest moviment ha estat denunciat per diverses organitzacions de la societat civil, periodistes i entitats d'advocats del país.
1: Amb el poder legislatiu i les autoritats de transparència desactivades, només fa falta acabar amb les esperances de l'oposició a poder retornar al poder. Com bé hem vist al llarg del nostre podcast, les eleccions són el mecanisme que, ben gestionades, permeten les alternances en el poder. Però què passaria si les fem injustes, canviant com es reparteixen els diners, les subvencions, entre els partits durant les campanyes electorals? Pots prohibir-les per tots els partits en nom de la transparència o simplement eliminar-les per l'oposició, només blindant-les pel teu partit. Vegem-ne un exemple.
3: No ens movem de Llatinoamèrica perquè ara parlarem d'El Salvador. El país dirigit per Nayib Bukele ha aprovat aquest any una llei que elimina qualsevol finançament públic d'un partit polític. Tampoc és que hagi trobat gaire oposició, ja que actualment la seva formació ocupa 54 dels 60 escons del Congrés del País Centroamericà.
1: Tantes mesures, tan juntes i tan importants, no agradaran a tothom. L'oposició és més que probable que surti als carrers. Com ha de reaccionar un partit amb pretensions autoritàries? Què faran la resta de partits tradicionals? I la societat civil? En l'àmbit institucional és probable que els partits de l'oposició facin actes de protesta. Pot ser que es manifestin dins del Parlament o que denunciïn vetos. En un context d'autocratització, l'oposició pot queixar-se, però pot continuar fent joc al govern fins a cert punt. És el que havíem parlat abans. L'oposició té l'incentiu de quedar-se dins el sistema sempre que cregui que podrà optar al poder a les següents eleccions. Ara bé, què passa si la democràcia realment s'està debilitant?
9: Si l'oposició creu en la qualitat democràtica del país i en el sistema democràtic de debò, doncs ha de fer tot allò que, independentment de l'actuació del govern, però ha de fer tot allò que asseguri que no hi ha un debilitament de la qualitat democràtica d'aquell país, encara que en algun moment

0: tenir al carrer, per una qüestió de números, bàsicament. Si l'oposició és capaç de mobilitzar la població davant de tots aquests canvis, la situació es pot posar tensa.
1: Quan un país perd les institucions democràtiques, sens dubte, el que cal fer és accentuar, intensificar la lluita per la democràcia.
2: Carles Riera, activista polític i número 2 de la CUP Crida Constituent a les eleccions al Parlament de Catalunya del 2017.
1: Òbviament, això ha estat així sempre, eh? Per més que això porti períodes de foscor, de repressió, de patiment, però és imprescindible mantenir, superar i augmentar la lluita per la democràcia i per aprofitar l'avinentesa per tal de crear un escenari democràtic més gran i millor que l'anterior. La política també és allò que succeeix en la mobilització. El periodisme és política. Els mitjans de comunicació fan sobretot i principalment política. Els grups econòmics fan política cada dia. Sí? Per tant, la mobilització social, la mobilització popular, és política. I la societat civil organitzada, els moviments socials, són agents polítics i són subjecte polític. I precisament són la garantia del canvi quan l'estatu quo degenera i necessita, com us deia abans, destitució i constitució d'un nou escenari més democràtic.
3: Un cas bastant contemporani de les mobilitzacions que poden néixer fruit de grans canvis legals són les protestes de l'oposició argentina a la llei Òmnibus, aprovada per Javier Milei el 2024. Ja hem vist abans què significava una llei òmnibus. En el cas argentí, aquest paquet es va impulsar per aprovar unes 200 lleis que, segons el gabinet de Milei, servien per desregular l'economia argentina i reduir la seva despesa pública. No pensava el mateix l'oposició, que va sortir en tromba al carrer, amb mobilitzacions multitudinàries i que va causar diversos enfrontaments amb les forces de seguretat. En total hi va haver 20 detinguts i 150 ferits.
0: En aquest context és important aturar-nos un moment a parlar del rol dels cossos de seguretat. Un dels trets definitoris de l'Estat és que té el monopoli en l'ús legítim de la violència. És a dir, que l'Estat és l'únic que ha de tenir la potestat d'exercir la violència sobre algú, sempre de manera legítima. Quin és el rol de la policia en una democràcia?
4: Si no hi ha policies que mirin que la convivència en l'espai públic es produeix en els termes que s'ha establert, no funciona. És a dir, jo m'agradaria poder creure en aquella cosa de que tots som bons i tots ens portem molt bé, però és que no és gaire veritat. Les forces de seguretat són un servei molt delicat, entre altres coses, perquè cada dia fan actuacions que tenen a veure amb els drets fonamentals de les persones, i això és una cosa importantíssima.
0: En un context de deteriorament democràtic, amb l'oposició i la ciutadania mobilitzada, un autòcrata intentarà beneficiar-se de les forces de seguretat. El control del carrer és essencial. Aquí rau la importància de dotar a les forces de seguretat de totes les garanties legals necessàries, que sàpiguen que tenen l'empara del govern.
3: Tenim uns quants casos de lleis que buscaven protegir a les forces de seguretat de forma ràpida i eliminant certs escolls legals que limitaven les seves formes d'actuar. El primer exemple el trobem als Estats Units amb la doctrina de la immunitat qualificada del 1967. Aquesta permet als funcionaris estatals i locals evitar les conseqüències personals relacionades amb les seves interaccions professionals, tret que violin una llei clarament establerta. Pels grups pro-drets humans i civils, aquest és un mecanisme utilitzat per escapar de la rendició de comptes i la responsabilitat civil per participar en actes violents i abusius. No fa falta anar tan lluny per veure casos similars. Per associacions com Amnistia Internacional, l'aprovació de la popularment coneguda com a Llei Mordassa del Partit Popular Espanyol el 2015 va significar una disminució de les llibertats d'expressió, reunió i informació. A més, permetia als cossos de seguretat utilitzar armes com les bales de goma i autoritzava les devolucions en calent d'immigrants a les zones frontereres com Ceuta o Melilla. Finalment, altres casos d'arreu del món són similars. Jair Bolsonaro va eliminar 19 punts de la llei d'abús policial del Brasil l'any 2019, permetent pràctiques com la detenció amb

0: manilles o la no obligació al fet que els agents de policia s'identifiquin davant la persona detinguda. O la llei de protestes d'Egipte del 2013, on els límits a les actuacions policials són gairebé inexistents.
1: Tants canvis i tants sobtats poden deixar sense aire i sense les idees clares a molta gent. Potser alcen la veu contra algunes d'aquestes decisions. Tenen por de les mesures preses.
0: De ministres i simpatitzants que s'han tornat dissidents d'un govern que fins fa poc defensaven, hi ha moltíssima hemeroteca. A Israel, el 2023, una reestructuració massiva del poder judicial que es va efectuar sota el govern de Benjamin Netanyahu va causar que el mateix ministre de Justícia, Yoav Galant, denunciés la ingerència de l'executiu en el poder judicial. Evidentment, el primer ministre del país de l'Orient Mitjà no li va fer gaire il·lusió a aquest moviment i va expulsar a Galant de l'executiu, causant una gran onada de protestes ciutadanes. Per altra banda, el 2019, Gran Bretanya va veure com, després de la victòria del Brexit en el referèndum del 2016, alguns partidaris d'aquest moviment van abandonar el vaixell. De fet, el diputat encarregat de mantenir la disciplina del Partit dels Conservadors, George Young, conegut com a Lord Young, va dimitir després de no poder assegurar que el Brexit comptés amb el suport parlamentari suficient en aquells moments.
1: Quan les decisions són complicades i polèmiques, és quan aquests governs pateixen per mantenir-se junts. Si el Partit pel Canvi es vol mantenir ferm i tirar endavant amb les seves promeses i programa, ha de sobreposar-se a aquesta situació.
2: Ho sents? Ni un sol crit. Ni una sola crítica. No sona res. Tot està en calma als carrers. Però no tothom se sent còmode, líder, enmig d'aquesta calma. Hi haurà moltes persones del teu voltant, del teu partit, que abandonaran el camí cap al canvi. Algú deixarà el seu escó, marxarà del govern, o fins i tot s'unirà a les protestes de l'oposició. Potser hauràs de castigar algun trànsfuga. No tant de fer llàstima, ni molt menys sentis llàstima per tu. No tothom està preparat per prendre el control absolut.
3: Destruir la democràcia. Un podcast de Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Idea original, Bernat Saiz. Guió, presentació i disseny sonor, Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Amb la veu d'Anna Domenic en el paper de consellera i la música de Kevin MacLeod. Suport tècnic: Júlia Mores, Jordi Bernades, Toni Borràs, Albert Busquets, Fran Gallego, Ignasi Jacob, Gemma López, Josep Lluís Perpinyà i Robert Rodríguez. Agraïments per extres de veu: Oriol Buixader, Alba Bruc, Assumpció Coll, Sara Corselles, Tomàs Hinojosa, Laura Hurtado, Aquetza Martín, Lluc Peric, Clàudia Patller, Martí Pernia, Martí Puig, Robert Rodríguez, Ferran Rovira, Marta Trabado, Pol Trilles, Gerard Ullastre i Carla Villegas. Han participat en aquest episodi Abel Escrivà, Joan Josep Baibé, Montserrat Nebrera, Anna Sofia Cardenal, Pere Aragonès, Benet Salelles, Artur Mas, Montserrat Tura, Feliu Madaula i Carles Riera. Una coproducció de la xarxa audiovisual local amb el suport de la Universitat Pompeu Fabra.

0: agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Pals i botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
2: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 711. L'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. A l'any 1863, a Whymper disposava d'unes curtes vacances d'estiu. Va tornar a Breil, on va tornar a contactar amb en Carrel, però com que les condicions meteorològiques no eren bones i el Matterhorn es trobava sota una capa de neu i gel, varen decidir anar a donar la volta a la muntanya i pel camí varen escalar uns quants pics menors. Abans de tornar, varen decidir de fer una nova temptativa, però la cosa va acabar com el rosari de l'aurora per culpa del mal temps. Mentrestant, en Whymper va aprofitar per estudiar el caràcter estrany d'en Carrel, a qui, amb el temps, va arribar a apreciar i respectar. Però el que realment sempre l'havia intrigat era que, tenint com tenia una excel·lent capacitat per escalar el Matterhorn, mai hagués intentat escalar-la pel seu compte, i més vivint com vivia el seu peu. Finalment, va arribar a la conclusió de que en Carrel va decidir prendre's el seu temps i això faria créixer la llegenda de la inaccessibilitat del cim i, a la vegada, això faria la seva victòria més espectacular. Si això era així, en Carrel es va valorar massa a si mateix. El 1864 el Matterhorn no va ser atacat. No és que en Whymper hagués abandonat el projecte, però aquell estiu es va dedicar a explorar la zona del Delfinat, juntament amb en Michel Croz, un guia de Chamonix. Va realitzar la que seria la millor campanya alpinística de la seva vida. Juntament amb en Michel Croz, un guia de Chamonix, va realitzar la que seria la millor campanya alpinística de la seva vida. En Croz reunia totes les qualitats que ell buscava i al final va creure haver trobat el company ideal per guanyar el cim del Matterhorn. I així arribem a l'estiu de 1866. I aquí s'ajuntaren una sèrie de circumstàncies que provocarien la més cèlebre tragèdia de la història de l'alpinisme. En Whymper havia quedat amb en Croz de trobar-se a prop de Zermatt el 13 de juny, però per un desafortunat malentès, en Croz va acceptar un altre compromís pel dia 27, el que volia dir que, amb prou feina, podrien coincidir encara no dues setmanes. Com que el Matterhorn estava encara cobert de neu hivernal, es va dedicar a escalar amb uns altres dos guies unes muntanyes properes a Zermatt. Va ser aleshores quan, en canviar de perspectiva, a Whymper se li va acudir d'intentar l'escalada per la vessant nord-est. Des de Zermatt, aquella banda semblava exageradament dreta. Per això mai s'havia tingut en compte aquella opció, però, vista des d'un altre angle, aquella aparent verticalitat no era més que una il·lusió òptica. La idea era tan revolucionària que en Whymper no va poder convèncer Croz d'atacar el temut esperó nord-est. D'haver-ho fet, és possible que la història hagués estat ben diferent. En Croz va haver de tornar a Chamonix per tal d'atendre el seu compromís del dia 27 i en Whymper va aprofitar per anar a escalar per la zona del Mont Blanc, on, entre altres bones ascensions, va fer la primera a la Guilbert. El 7 de juliol, en Whymper va tornar a Valtornage i li va explicar el seu nou pla a Carrel, el qual no hi va posar cap inconvenient i va acceptar, de seguida, a anar amb ell tan bon punt el temps s'aclarís. Però, en realitat, Carrel ocultava el seu propi pla. En Carrel havia estat contractat per un grup d'italians, de molta pela, per tal d'intentar l'assalt al cim a la primera oportunitat. Es tractava d'un equip potent, que comptava, a més, amb molts recursos. Ignorant tot això, en Whymper va baixar a la vall per tal de visitar a un amic malalt, i va tornar uns dies després. I al matí de l'11 de juliol, el grup d'en Carrel va sortir de Breil amb una nombrosa caravana que carretejava tot l'equip. Aquí en Whymper se'n va adonar que l'havia engalipat un altre cop, i aquesta vegada estava segur que en Carrel tenia totes les cartes al seu favor. En Whymper es va quedar tot sol, incapaç de tornar a Zermatt amb el seu equipament, però de vegades la fortuna té cops amagats. Lord Francis Douglas i el seu guia Peter Tuckwalder fill, el qual només tenia 19 anys, però que era un reputat muntanyenc, varen arribar de Zermatt aquella mateixa tarda. En Whymper va posar el corrent de tot plegat i en Douglas immediatament va acceptar anar amb ell per tal de dur a terme la temptativa per l'aresta nord-est. La cursa per la victòria havia començat. Un cop assermat, varen contactar el vell Peter, el pare d'en Tuck Walder, i per acabar-ho de dur, es va trobar amb en Michel Gross. Com que el seu client s'havia posat malalt, acompanyava el reverend Charles Hudson, un dels millors escaladors anglesos de l'època, i a un altre jove anglès, Robert Haddow. En Whymper els va proposar que unissin els equips i en Hudson hi va estar d'acord. Aquell grup de 7 homes va sortir desarmat a 6:15 del matí, però es tractava d'un grup massa nombrós i difícil de governar. I en ell hi figurava un membre que mai hauria d'haver-hi format part, en Robert Haddow, al qual li mancava experiència per tal d'escometre una sanció de tal envergadura. I la setmana que ve, la sanció.
1: Pals i botes. L'agenda.
2: Pel divendres dia 24 tenim un sopar al Turó de les Maleses amb els zíbers i els focs artificials de Sant Fost. El vocal és en Lluís Mas. Els que hi vulgueu participar, poseu-vos en contacte amb ell per la web del club. Tingueu present que aquesta és l'única activitat programada per aquesta setmana. I recordeu que per fer les sortides del club cal tenir vigent el carnet de federat de la FEC del 2026. En cas de no tenir-ne, el club us facilitarà una llicència temporal per cada dia de l'activitat, al mòdic preu de 7 euros per dia.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Un incendi de vegetació forestal al carrer Raval Bessons, a la Vall del Sol, a Cervelló, mobilitza a hores d'ara 17 dotacions terrestres dels bombers i 7 mitjans aeris. L'avís és de les 2 de la tarda. Protecció Civil ha enviat un SLR per ordenar el confinament a les urbanitzacions Can Paulet i les Rovires d'aquest municipi. Afecta unes 300 persones. Es recomana tancar portes i finestres. I el Ministeri de Sanitat i els consellers autonòmics s'han reunit avui al ple del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut amb l'agenda centrada en dos temes destacats: l'aprovació de nous criteris comuns per mesurar llistes d'espera i l'anàlisi de la tramitació de l'avantprojecte de l'Estatut Marc de Sanitat. Les comunitats han demanat al Ministeri l'ajornament de l'aprovació dels nous criteris pel recompte i mesurament de les llistes perquè en volen fer una anàlisi més rigorosa. Mònica García és la ministra de Sanitat.
2: No lo hemos podido aprobar porque las comunidades autónomas nos han pedido más tiempo, estamos de acuerdo, les daremos más tiempo. En septiembre creemos que todo esto que ya está consensuada, insisto, con sus equipos técnicos, podamos aprobarlo para que podamos reiniciar un nuevo Real Decreto que le dé transparencia y trazabilidad a las listas de espera que son de gestión y de competencia de las comunidades autónomas. Pero necesitamos saber, porque no es lo mismo saber cuánto espera una variz que cuánto espera un cáncer.
1: I Sumar ha anunciat un acord amb el PSOE per incloure una nova pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer al decret d'habitatge que prepara el govern espanyol. La podran sol·licitar els llogaters els contractes dels quals vencin el 30 de juny de 2028, un fet que amplia gairebé un milió de persones les potencials beneficiàries. El text inclou altres punts com la regulació del lloguer de temporada i d'habitacions per posar fi, diuen, a l'ús fraudulent que se'n fa des del Ministeri d'Habitatge, indicant que el decret incorporarà altres propostes i s'haurà de votar, evidentment, al Congrés. I aquesta matinada ha començat la verema a diferents punts de Catalunya. Es tracta de la més primerenca dels darrers temps. Les pluges quantioses dels mesos previs i el posterior inici d'aquest estiu calorós han beneficiat la situació. A Agramona han començat a recollir el Chardonnay i continuarà els propers dies amb el Pinot Noir, dues varietats forànies que s'han d'acollir sempre de manera més primerenca en aquesta verema. I parlem d'esports amb nom propi, Aleksandr Sekulić, que és el nou entrenador del Barça de bàsquet. El tècnic eslové de 48 anys ha arribat a un acord amb el club blaugrana per ocupar la banqueta fins al 2028. Arriba després de guanyar la Lliga Adriàtica amb el Dubai i de debutar com a entrenador a l'Eurolliga. Més notícies en xarxa d'aquí una hora.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
1: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula eixugar. Eixugar és assecar una cosa mullada passant-hi quelcom que s'emporti la humitat. Eixugar-se les mans amb una tovallola, eixugar-se els ulls mullats de llàgrimes, per exemple. Per extensió, diem eixugar la pols d'un moble passant-hi un drap. Eixugar també fa referència a assecar una cosa mullada fent que s'evapori l'aigua que la recobreix o amara. El sol eixuga les plantes mullades de rosada. O aquest vent sec ho eixugarà tot. O amb aquest vent la roba s'eixugarà de seguida. Eixugar és també treure tota l'aigua, tot el líquid d'un recipient, exhaurir. Eixugar un safareig, un pou, una bassa, una font, un rierol, etc. Assecar-se. O eixugar l'edició d'un llibre, és a dir, exhaurir-lo. Si ens referim a diners, eixugar significa liquidar, pagar totalment un deute, un dèficit, etc. Eixugar la butxaca d'algú és deixar-lo sense diners. Les grans despeses que ha fet per renovar el local li han eixugat la butxaca. No eixugar per sol que faci és no reeixir en res, tenir mala sort o mal resultat en tot allò que s'emprèn. Es diu per indicar que una persona o cosa no té remei ni solució. Té una actitud que no eixugarà per sol que faci. No veu mai les bones ocasions. Eixugar el vent tant com en plou és gastar tot el que es guanya. Podria ser ric si no fos tan mal gastador, però el vent n'eixuga tant com en plou. I vosaltres? Sou d'eixugar plors, és a dir, consolar, o d'eixugar el vent tant com en plou, és a dir, que gasteu tot el que es guanya? Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de la Llengua Catalana a l'Institut d'Estudis Catalans i del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: blanc i negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor. Dimarts a les 7 de la tarda i remissió dissabte a les 5 de la tarda.
1: A través d'entrevistes amb experts, representants d'entitats socials i testimonis directes, el programa Espai Solidari dona veu a realitats sovint invisibilitzades i promou la sensibilització ciutadana. Escolta'l cada dimarts a 4:45 de la tarda i en redifusió cada dissabte a 10:15 del matí.
2: Quina és la millor cançó de la història?

Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.

0: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
1: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück, amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
2: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida. Nom.
0: Conxita Granger Veleta.
2: Dia d'entrada al camp de concentració.
0: Camp de concentració de Ravensbrück. 2 de setembre de 1944.
2: Matrícula.
0: 62.480.
3: La història fins ara ha silenciat sistemàticament la veu de les dones. Amb aquesta sèrie volem restablir la memòria de sis lleidatanes que es van jugar la pell per lluitar contra el feixisme. Aquesta és la raó per la qual van ser detingudes i deportades a Ravensbrück. Algunes no van sobreviure. Les que sí ho van fer van prometre que explicarien al món el que havien viscut. La Conxita Granger Veleta va mantenir la seva paraula. Va compartir el seu testimoni des del Museu de la Resistència de Tolosa. No per venjança, sinó per responsabilitat, per dignitat. Perquè, com ella deia, el que no s'explica s'esborra.
4: Sentireu per primer cop en un podcast la veu de la Conxita Granger, gràcies a l'entrevista enregistrada per les historiadores Anier Rieu, Noemí Riudor i l'Ignasi Ros. L'historiador Josep Calvet, cap de l'àrea de continguts, educació i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, ens acompanya en aquesta sèrie perquè és qui més coneix la Conxita Granger. N'ha resseguit i documentat la seva vida i n'és el biògraf oficial.
3: Som l'Anna Canyi, l'Anna Gasol i la Pili Garcia. I el nostre compromís és fer d'altaveu de la Conxita Granger Veleta, l'última supervivent catalana de Ravensbrück.

0: Capítol 1. Conxita Granger Veleta, la nebuda.
1: La història de la Conxita Granger Veleta comença a Espui, a la Vall Fosca, el 6 d'agost de 1925.
2: El pare de la Conxita, Josep Granger, havia nascut a Poligne l'any 1889 i la mare era Maria Veleta Espanyol, nascuda a Veranui el 1893, filla de Casa Antema, una casa doncs sòlida de la Vall Fosca, de la Plana de Mont-ros, on feien de fonda. El Josep Granger doncs era fuster i havia vingut a la Vall Fosca a treballar les obres de construcció de les centrals hidroelèctriques que Energia Elèctrica de Catalunya havien pres a principi dels anys 10.
1: El 1914, la companyia Energia Elèctrica de Catalunya posa en funcionament la central hidroelèctrica de Cabdella. És una obra faraònica que aprofita les aigües de l'estany Gento mitjançant un canal de 5 quilòmetres i un desnivell de 836 metres. Es construeixen també infraestructures com un funicular, carreteres, carrilets i habitatges per als treballadors.
3: La central que il·luminarà Catalunya necessita molta mà d'obra. En aquell moment, a la Vall Fosca, hi viuen unes 1.400 persones, però en fan falta 5.000 per la construcció d'aquestes infraestructures. El triple, com explica l'Eva Parisé, directora del Museu Hidroelèctric de Cabdella.
4: Llavors es va fer una crida a nivell de país, diguéssim. En els diaris hi havia se contratarà tantos hombres com lleguen a l'obra i doncs camions de murcians, aragonesos i tal van començar a vindre fins a la Vall Fosca.
3: I també gent de les valls veïnes, del Pallars i de l'Alta Ribagorça. Entre elles el pare de la Conxita, el Josep Granger, que es casa amb una noia de la Vall Fosca i comença a treballar a la companyia elèctrica. Gràcies a això, aconsegueix una de les cases que l'empresa cedeix als treballadors, conegudes com les cases del lot.
4: Trobant l'espai de memòria doncs, al davant, tot el que és la carcassa de la casa doncs, està intacta i l'interior doncs, també encara es conserven doncs, els llocs on tenien per posar la llenya i el carbó, on hi havia les gallines, tot igual doncs, que quan va viure la família Granger.
1: Enmig d'aquest rebombori a la vall, el 1925 neix la Conxita, que és la cinquena filla dels Granger Veleta. Vindran encara més fills. Quan la Conxita té prop de 2 anys, la seva mare, de nou embarassada, es posa malalta. Llavors decideixen portar la nena a viure a França amb els oncles. Així li ho va explicar la mateixa Conxita a la periodista Montserrat Llor, l'autora del llibre Vivos en el haber no nace.
5: La Conxita va ser traslladada a Tolosa de Llenguadoc a causa d'una malaltia de la seva mare. Va ser educada a França i va ser criada pels seus oncles, l'oncle Jaume i la seva esposa Elvira, concretament ells dos.
3: La memòria familiar de la Conxita ens la narren les seves nebodes, la Gaby Granger i també la Carme Rey Granger, que a més és la vicepresidenta de l'Amical de Ravensbrück.
6: Tenia 2 anys quan l'àvia Maria Veleta va anar a Tolosa de Llenguadoc, a casa del seu germà, l'oncle Jaume, per fer-se visitar per un metge perquè tenia problemes als ronyons.
7: I llavors l'oncle Jaume li va dir, mira, la Conxita és petita i tu estàs malament, i ja tenia de 3 nenes. Me l'emporto jo i tu cuida't per aquest embràs.
3: L'oncle Jaume esdevindrà una figura clau en la vida de la Conxita. Us en fem 5 cèntims. En Jaume és una persona feta a si mateixa. De molt jove s'escapa de casa seva a la Vall Fosca i travessa els Pirineus per arribar a França.
7: Va marxar amb 2 pessetes i una caixa de mistos i va travessar tots els Pirineus amb 12 anys. I bueno, la família no en sabia res de res, es pensaven que era mort. Allà ell va treballar amb obres i tal, es va fer mestre constructor.
3: La família el dona per mort, però un dia es presenta per sorpresa a la fonda familiar.
7: A casa seva tenien una fonda, era una casa de pagès, però feien de fonda, i ell va anar allà, però clar, havia marxat amb 12 anys i tornava pues, super ben vestit, super elegant, amb una gabardina, això sí que m'ho expliquen, era molt alt, molt guapo, i es va seure a dinar. I llavors, a l'hora de pagar, li va dir a la mare, diu, sí que cobreu car al vostre fill al dinar. I bueno, clar, tu diràs, el feien mort des dels 12 anys i potser en tenia 23 o 24 quan va tornar.
3: Després de complir el servei militar, en Jaume torna a França amb la seva dona, l'Elvira Ibarz, nascuda a Mequinensa. L'Elvira ja tenia una filla d'una relació anterior, la Maria Castelló. La família s'estableix a Tolosa, on el Jaume funda una empresa de construcció.
1: I és a Tolosa on porten la Conxita, que amb només 2 anyets es queda definitivament a viure amb ells. Aquesta és la veu de la Conxita.
8: J'étais resté chez mes oncles ici à Toulouse.
9: Em vaig quedar a viure amb els meus oncles aquí a Tolosa i la meva cosina tenia 15 anys més que jo. Per ella jo era una nina i em va agafar molt d'afecte. Vaig créixer i vaig ser educada sempre a Tolosa, però mai vaig perdre el contacte amb els meus pares biològics. I així va anar tot.
8: Voilà. I llavors es va quedar allà. És a dir, que la tieta Conxita va començar l'escola a França. Des dels 2 anys va viure amb els oncles, que els hi deia papa i mama d'allà. Però quan van venir aquí també deia papa i mama els d'aquí.
10: La família gaudeix d'una situació força acomodada. Viatgen sovint i fins i tot tenen cotxe. La Conxita recorda la infància a França amb felicitat, fins que aquesta bonança es trunca amb l'esclat de la Guerra Civil Espanyola. El Jaume Beleta, l'oncle, decideix tornar a Catalunya amb l'Elvira, la Maria i la Conxita per defensar la Segona República.
2: Torna i s'encarrega de la construcció d'alguns camps d'aviació de l'exèrcit republicà. El 1937 s'estableixen a Balaguer i construeix el camp d'aviació que hi ha a la sortida de Balaguer, actualment en direcció a Corbins.
10: A Balaguer neix la segona filla de la Maria i del seu marit, el Josep Ferrer, i la Conxita retroba amb la seva família d'origen.
7: Hi ha una anècdota, que és que la seva mare, la padrina, la va baixar a veure, perquè llavors, clar, no era la Vall Fosca, era el Nostre Senyor Via per Dolors Pardenya, per baixar a Balaguer, cuidado, i va baixar a veure-la, i és curiós perquè pujava les escales, que es va creuar una nena, i no es va conèixer, perquè la va deixar petiteta i li va dir: on viu el Jaume Beleta? I llavors diu: a dalt, al tercer pis. I llavors la padrina diu que va dir: ui, aquesta és la Conxita. Però clar, l'havia entregat sent 2 anyets.
10: La Conxita es torna a posar en moviment seguint l'oncle, a qui traslladen primer a Arabell i després a Girona, a l'Argelaguer, on també hi construeix un camp d'aviació. Aquest cop, a la família se li uneixen 3 de les germanes de la Conxita: la Mercè, la Rosa i la Pepita.
3: La guerra es decanta definitivament cap al bàndol franquista i a principi de 1939 la família retorna a França.
2: I passen la frontera per Portbou al mes de febrer de 1939, com tantes i tantes milers d'espanyols que van fugir de la victòria franquista.
3: Milers de republicans, homes, dones i infants, són retinguts als camps de concentració del sud de França. El Jaume Beleta també. Les dones Beleta, en canvi, van ser repartides pel territori francès.
2: I a tota la família, l'Elvira, la Conxita, la Mercè, la Rosa, els van enviar al nord de França, al Pas de Calais. I allí van estar uns mesos en un centre d'acollida junt amb moltes famílies.
3: Però aviat el Jaume pot sortir del camp i la família es reagrupa. Les 3 germanes de la Conxita es queden amb uns familiars als Pirineus Orientals, mentre que l'Elvira, la Maria i la Conxita es retroben amb el Jaume a Tolosa.
10: L'1 de setembre de 1939, l'Alemanya nazi envaeix Polònia i Anglaterra i França declaren la guerra alemanya. Comença la Segona Guerra Mundial.
2: El juny de 1940, els tropes nazis també ataquen França. Després de la batalla de França, ocupen París. França queda dividida en 2 zones, la zona ocupada pels nazis i la zona sota el comandament del mariscal Pétain, la França de Vichy. I a poc a poc es va organitzant la resistència i els francesos comencen a témer a l'enemic nazi.
3: A la ciutat hi ha molta escassetat de productes i la vida és molt complicada. Per això, els Beleta decideixen traslladar-se al departament de l'Arieja l'any 1940. L'abril del 42 s'instal·len en una granja de la família, a Godàs, una zona on hi ha molts republicans i republicanes que han fugit d'Espanya, com explica la periodista Montserrat Llor.
5: Era un lloc de la resistència. Allà hi havia molts antics guerrillers de la República. I l'oncle Jaume, comença a formar part activa de la resistència organitzant grups de maquis a la zona de l'Arieix. Treballava a l'explotació forestal de Col de Puy a la vora de Varilles.
2: Aquestes explotacions, que es deien chantiers, funcionaven gràcies als treballadors que majoritàriament eren exiliats espanyols republicans i que eren contractats per fer aquesta tasca d'explotació forestal i, paral·lelament, forma part de la resistència, una mena de camuflatge, aquesta tasca als boscos, per després ensinistrar-se amb l'armament i preparar accions contra els nazis.
10: El novembre de 1942, els nazis ocupen la França de Vichy. Troben moltes complicitats amb francesos simpatitzants que col·laboren amb ells. I un d'aquests col·laboracionistes dona l'avís que el Jaume Beleta és un membre important de la resistència. Per sort, a través d'un amic, l'oncle Jaume s'assabenta que els nazis el busquen i fuig cap a Andorra.
11: a rechercher y son venus.
9: Van venir a buscar el meu oncle per arrestar-lo, però un amic el va avisar a temps i ell va poder escapar i refugiar-se. Perquè ell havia organitzat grups de passadors, de persones que ajudaven a travessar la frontera cap a Espanya de manera clandestina. Des que els aliats havien desembarcat a Algèria, crec que va ser el 1942, hi havia homes que travessaven la frontera per unir-se a les forces aliades. El meu oncle va fugir amb un d'aquests passadors i es va amagar a Andorra. Així es va salvar de ser detingut. Això va passar l'abril del 1943.
3: Fins aquell moment, la Conchita havia viscut aliena a la feina del seu oncle en la resistència. Però abans de marxar, l'oncle confia a la seva neboda el lloc on amaga el material per als resistents.
11: I abans de partir, mon oncle m'ha donat l'endroit.
9: Quan el meu oncle va haver de marxar a refugiar-se a Andorra, em va revelar l'amagatall d'un material destinat a la resistència. Un cop la Gestapo va deixar de rondar per casa, la resistència es va posar en contacte amb mi perquè els entregués el seu material, i ho vaig fer. Es van sorprendre que una noia tan jove hagués guardat el secret. I al cap d'un temps, quan la situació es va calmar, em van demanar si volia ajudar-los. Amb 17 anys, tot orgullosa, vaig dir que sí. I així vaig començar a col·laborar amb la resistència.
5: La Conchita, llavors, que era una jove de només 17 anys, es va fer càrrec de la situació i va començar a reorganitzar grups de la resistència i es va integrar a la brigada de guerrillers el mes d'abril de 1943. Així va ser com la Nebudo, que és la neboda, o Nina, que és com s'anomenava la nena, és com l'anomenaven afectuosament amb llenguatge de l'Arieix, el patuà. Es va convertir la Conchita en enllaç dels maquis i els guerrillers del Col de Puy, sempre en companyia de les dones Beleta, les tres juntes, Elvira, Conchita i Maria. A la casa on vivien, a Penny, al veïnat de Godàs, rebien els comunicats, propaganda, cartes i ordres de missió que portaven a certs caps maquis. Era una tasca molt arriscada.
3: La Nebuda. Neboda en occità. Aquest és l'àlies de la Conchita, la resistència. Com que parla una mica de castellà, treballa d'agent de connexió i enllaç i trasllada el material que li porta un contacte de l'estat major.
11: Jo
9: em movia en bicicleta, perquè en aquella època només es podia anar a peu o en bici. El portaequipatges hi portava una cistella amb fruita i verdures de temporada de la zona i a sota hi amagava el material.
11: I dessous je mettais le matériel.
10: Qui s'hauria imaginat que sota la fruita i la verdura del cistell d'aquella noieta s'amagaven documents, informació, missatges, però també armes, explosius i dinamita destinats als maquis resistents que s'amagaven als boscos.
3: El Saúl López Rey, tècnic del Museu de la Deportació i la Resistència de Tolosa, recull alguna de les anècdotes que la mateixa Conchita explicava des del museu.
12: Su primera reacción con la dinamita es: ¿pero cómo voy a transportar dinamita en la bici si explota? ¿Qué? Estoy muerta. No puedo transportar dinamita. Hasta que el jefe de su responsable le dijo: pero no, hombre, voy a explicarte cómo explota la dinamita. Entonces ella comprendió y ya, sin ninguna reserva, transportó la dinamita. Transportaba igualmente armas.
10: La Nebuda. La Conchita, amb només 17 anys, fa de gent d'enllaç. D'aquell posat innocent, que no fa aixecar cap sospita. Pedala decidida, amb una faldilla curta fins als genolls. I el cistell, ple d'objectes que ningú no gosaria imaginar.
12: Ella se vestía con una falda. Porque, de hecho, que una mujer llevara pantalones era algo escandaloso en aquella época. Y una falda larga sería difícil poder pedalear en una bici con ella. Entonces, una falda que llegaba hasta la rodilla era más práctico, pero además tenía la ventaja de que ver la rodilla de una mujer en aquella época era algo poco frecuente y que interesaba bastante a los hombres. Entonces, bueno, ella decía que se encontró un día delante de una barrera, de un paso a nivel del tren que debía atravesar. Y la gente, bueno, dice que le dijo cuatro tonterías, que ella no entendió, pero le abrió la barrera y la dejó pasar.
2: Fins i tot explica en una de les seves entrevistes que va participar a una missió d'encendre unes antorxes perquè des d'un avió doncs es va tirar un aviador amb paracaigudes que després volia fugir cap a Espanya, o sigui, missions no menors.
9: I així vaig treballar. Vaig portar material durant un any, fins al maig del 1944.
13: El 24 de maig de 1944, a primera hora del matí, la milícia francesa col·laboracionista amb els nazis envolta casa seva. No són policies, són civils francesos que col·laboren amb els nazis. Tres guerrillers s'amaguen dins de la granja, entre ells el comandant del maquis, el comunista Jesús Ríos García.
9: Va haver-hi un intercanvi de trets perquè van venir a casa dels meus oncles. Hi havia dos passadors armats, perquè sovint venien a buscar provisions. Va esclatar un tiroteig. Un milicià va morir i també un cap de grup i un comandant de guerrillers. Ens van arrestar les tres, a la meva tia, la meva cosina i a mi.
13: Les entreguen directament a la Gestapo, que les condueixen a la caserna i més tard a la presó de Foix. I comencen els interrogatoris.
11: Avec de fuet, on ha été...
9: Ens van apallissar amb fuets, sobretot a la meva cosina i a mi. A la meva tia no la van tocar, potser perquè era més gran o potser perquè pensaven que nosaltres, per ser joves, parlaríem. Però no ho van fer. Ens van interrogar 7 vegades, en dies diferents. La meva cosina i jo teníem l'esquena i les natges marcades pels cops de fuet i de porra.
11: De fuet i de matraque on était.
10: Li deixen el cul negre com un fetge, però fins i tot enmig de tanta crueltat hi ha una escletxa d'humanitat.
9: La dona del director de la presó de Foix ens treia de la cel·la i el jardí ens curava les ferides amb compreses. Va ser una dona admirable.
13: Com que cap de les tres no diu ni piu, les traslladen a la presó de Sant Michel a Tolosa.
9: Quan vam arribar a la presó de Sant Michel, vam veure com tornaven les dones dels interrogatoris del pavelló femení. En veure-les, ens vam adonar que els cops de fuet que havíem patit nosaltres no eren res, comparat amb elles que havien estat brutalment torturades per la Gestapo de Tolosa.
13: A la mateixa sala que la Conxita, hi ha una noia a qui han cremat els pits amb elèctrodes. Els té completament negres. No parla, està immòbil, quieta en un racó. També veu homes i dones a qui han arrencat les ungles de les mans i dels peus. La Conxita, la Maria i l'Elvira es lliuren in extremis de ser torturades.
9: El que ens va salvar dels interrogatoris a Tolosa va ser el desembarcament dels aliats a les platges de Normandia. El 6 de juny de 1944, a la presó es va escampar la por i es van afanyar per enviar-nos a Alemanya. Ens van evacuar i traslladar a la caserna de Caffarelli. Allà vam esperar la lliberació, perquè sabíem que els aliats ja havien desembarcat i teníem l'esperança que arribessin aviat per alliberar-nos.
10: Però en comptes de l'alliberament, comença la deportació als camps nazis.
9: L'1 de juliol de 1944 ens van traslladar en camions des de la caserna de Caffarelli fins a l'estació de Reinal. Allà ens esperava un tren amb vagons de bestiar i ens hi van tancar. Érem 35 dones, totes resistents de la presó de Sant Michel. Però amb nosaltres hi havia 400 homes, provinents dels camps de Vernet i de Noé, i també altres presons. Quan ens van fer pujar el tren, vam veure escrit al costat del vagó que la destinació era Romainville. Sabíem que tant Romainville com Compiègne eren punts de sortida abans de ser deportats a Alemanya. Tot i així, manteníem l'esperança que els aliats ens alliberarien i no arribaríem a Alemanya.
10: El 3 de juliol, a Trenc d'Alba, el tren inicia la marxa.

0: de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: Dos quarts, notícies.

0: Bona tarda, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. Mollet del Vallès ha presentat la programació de la Festa Major 2026, que se celebrarà del 10 al 18 d'agost, amb un total de 111 activitats. L'inici oficial de la festa arribarà, com és habitual, el dissabte, dia 15 d'agost, amb la cercavila de les entitats i el pregó, que aquest any anirà a càrrec de l'humorista Pep Plaza. L'alcaldessa Mireia Dionisio ha remarcat que amb el pregó han volgut seguir l'essència dels darrers anys.
1: Sí, hem volgut mantenir l'essència dels nostres pregons, que volem que siguin pregons doncs, festius, reivindicatius, amb humor, que la gent vingui a riure. Al final és una de les parts importants de la nostra festa major i aquest any hem contractat un dels còmics més importants de Catalunya, com és el Pep Plaza, doncs, que l'hem vist a la televisió, l'hem escoltat per la ràdio, ha omplert teatres i estem segurs que farà un pregó irreverent i ple d'humor, com fa ell tots els seus espectacles.
0: Pel que fa a les noves activitats que faran les colles, en destaca des de la Colla Morada la celebració del 15è aniversari de la Santa Teca, una figura que enguany estarà acompanyada pel que han avançat que es denominarà la nova joguina morada. Per la seva banda, la presidenta dels Torrats, Valeria Lamas, ha assenyalat que una de les principals novetats serà l'obertura del tradicional sopar de la colla a totes les persones que hi vulguin participar, encara que no siguin sòcies. En l'apartat musical, els principals reclams seran els catarres i la fúmiga. I també us informem que l'Ajuntament de Mollet del Vallès ha iniciat els treballs de pintura als centres educatius públics de la ciutat, una actuació inclosa dins del programa Mollet Educa 2026-2028 que té com a objectiu continuar millorant i mantenint els equipaments escolars municipals. Les tasques es duran a terme aprofitant el període de vacances escolars per reduir al màxim les afectacions a l'activitat docent. Per aquesta actuació el consistori hi destina una inversió de 150.000 euros. Això és tot. Més informació de Caire Local d'aquí una hora.

0: Arrenca'm el teu dia a dia amb Calidoscòpia. Cada setmana repassem els àlbums pop més emblemàtics i t'expliquem les millors històries darrere cada cançó. Tots els dilluns a les 6 de la tarda al 96.3 de l'FM i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.
1: El Club del Country. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El combat dels poetes, un programa de música i poesia amb Dolors Navarro.

Bon dia. Benvinguts al Combat dels Poetes. Us parla Maria Dolors Navarro Sánchez, amb el suport del Servei Tècnic de Ràdio Mollet del Vallès. Avui dediquem el programa a un poeta que es diu Àngel Rodríguez. Aquest poeta és relativament jove i en el seu llibre diu que brinda per l'arbre sagrat dels llinatges. O sigui, fa referència a l'admiració que sent per l'avi matern, per l'avi patern, per l'àvia materna, que cadascú tenia una característica diferent. Així doncs, tenim un llibre que, a part de que no ho podem fer-vos veure per la ràdio, però de tant en tant hi ha un dibuix, i tenim un llibre que està molt arrelat a la família i als antecedents familiars del poeta. A l'entrada del llibre, com per començar, hi ha una cita de Kitaro Nishida, que diu: quan prenem consciència de les profundes autocontradiccions latents al fons del propi jo, quan ens adonem de la nostra existència enigmàtica i contradictòria, llavors aquesta apareix com a problema en si mateixa. La tristesa de la vida humana i la contradicció del propi jo són paraules convencionals transmeses des de l'antiguitat. No obstant això, són molts els homes que no es fixen detingudament en aquesta realitat. Kitaro Nishida. I el primer poema que llegirem porta per títol Els inferns. Què us diré? Em pensava que havia baixat als inferns i que n'havia tornat sa i estalvi. Però va ser a l'inrevés. L'infern va pujar cap a mi i em va acolletar amb les urpes fins que, sense cap raó aparent, es van afluixar els llaços i finalment vaig tornar a respirar. Fa temps que han desaparegut els herois. El món no resta cap talla d'heroïcitat, cap trem de ser. Faria riure. Sí, estic dempeus perquè sí.

infantament. Què us diré? Que m'he parit a mi mateix i que estic viu amb permís de la mort. Que cal descorporitzar-se per ser-ho tot després del buit total, del no ésser. I en el desésser, tornar i ser qualsevol forma humana per sanglotar i riure i amb les arrels dels peus a terra sentir brollar la vida, la nua vida.

Barballó, Vinca, Romaní, del Passeig Fluvial. Nogueres, Avellaners, Cabrafigues, Pins i Pollancres s'emmirallen al riu domesticat amb canals i rescloses. Un esquirol grimpa pels troncs. La forta bravada dels sucs i les granges de porcs, els crits del bestiar, ens desperten del somni i ens recorden que cada dia hem de servir-nos en el got la sang de la gerra del vi. Una mica només, la justa per poder tenyir l'aigua i trencar el silenci.

L'escala del pou. No m'espereu a l'altra banda. L'altra vida és la dels somnis. La segona, o potser la tercera. La d'abans i la de després. I la de cada venir se't fan presents després de despertar. No puc creure en altres miracles, només la fugida d'un alè indecís, del llampegar d'una ombra, un instant de no res per un laberint de miralls. Si hem vingut una vegada pujant per l'escala del pou, per què no podríem tornar a tastar la llum espurnejant? Com en un somni, beso el front de la terra. No m'espereu a l'altra banda.

caliu. No sents la terra com respira? Els objectes suren sobre el silenci, però no poden témer l'estremiment d'un calfred, ni sotmetre's al decret indefugible, morir. Travessa el continent una plaga de papallones que corseca la llum de la clarícia fins trencar la barrera del color. La guspira d'una pedra foguera esclata en la nit més fosca. Tot prové d'unes brases en la penombra, d'un caliu reduït a la mínima expressió.

el borinot. Per què no emmudeix el temps? Per què segueixen fent civarri els ocells? Per què continuen circulant els vianants amb les carteres atapeïdes de targes i fotos de carnet? Per què no s'atura el trànsit dels carrers i les avingudes? O sí, potser sí que m'ha semblat que, després d'un udoll llarg, llestimós, han deixat d'abordar els gossos i, per fi, s'ha fet el silenci. Sí, callen de cop les granotes i els grills i deixa de brunzir el borinot negre, que un matí assolellat de juny va xocar contra el vidre de la finestra del taronger.

l'abadia. Em giro d'esquena a la platja amb els ulls plens de llum. Abans no es posi del tot el sol, perquè sé que a dins meu s'instal·la una pruïja. Com s'esdevé quelcom inesborrable? Quant de temps feia que s'estava creant en aquest moment de serenitat i estranyesa? Per què, de forma inesperada, se'm fa més palesa la solitud? Potser perquè, pàriesment, amb mi mateix? A prop de l'espigó, aquesta nit, l'onada s'ha endut una dona de sorra que dormia a la platja.

Bé, doncs, continuem amb els poemes d'Àngels Rodríguez del llibre Torxes. Tramuntanal. En un penya-segat m'enlluernen les guspires solars, els lluentons i cascabells que trillegen a la gropa del mar, mar de blanques crineres. El regnat de la muntanya és als esvorancs de la picolada roca i al rovell de la barana ajaçada. Sota els embats del vent, resistint les xurriaques de sal, els pins s'arrapen a les pedres, clavant-hi les arrels. La tramuntana es revifa i cavalca la terra càlida a l'encalç de les dríades.

Un dia anònim. Un dia anònim, el passeig sembla abandonat. Encara no han recollit la palmera que va fer caure el vent. Tinc les mans fredes. Aquest dia es perdrà el calendari com una data qualsevol, com un vaixell a la deriva. Tampoc no sé què fer-ne, com si es tractés d'un visitant inoportú que acabés d'arribar. Un dia sense sol, de gronxador sense mainada, em fa nosa i em neguiteja la bellesa freda del mar. A mi també se'm tancaran les ferides en fals?

Els peixos voladors. En aquesta mateixa platja és on el meu pare em va ensenyar a nedar. Recordo d'aquells anys les caravanes a la carretera, la guagua plena de turistes que baixaven a fer-se fotos al costat d'un empordanès pintoresc i tronat amb barba i barretina. Els castells de sorra que desapareixien sense deixar cap rastre. I el primer dia que, a tocar mà, vaig veure saltar peixos voladors. Des d'aquell dia hi ha ideals i fantasies que són irrenunciables.

Les portes de l'infern. Els dits de l'ànima s'enclouen a les portes de l'infern. Com pot haver-hi un dolor tan punyent i tan prolongat en aquest món que és la casa del cos? I suportar-lo. Poder suportar-ho al límit. Aquest és el preu que s'ha de pagar per estar viu? Que el fa possible? Cal traspassar el llindar del dolor per poder dir: he viscut?

La caiguda. Caic blandament, quasi ingràvid. Flonjo, però caic. Caic com una ploma fins que els meus propis braços m'acullen amb molta suavitat i el meu pes es deixa sentir. Com una nota sostinguda en el temps, com un punt que es transforma en una línia, quasi imperceptiblement. Ocupo l'espai plàcid. El meu cos comença a crear els òrgans i es tanca en ell mateix. I sento el batec simple, rítmic del temps. El mínim i el màxim. Sístola i diàstola. Serenitat i exaltació. Amb por i sense, però amb els sentiments a flor de pell. Si cal, tornar a ser com abans. I cal...

Una riuada d'ocells. Una riuada d'ocells em recorda els éssers difícils de veure. No es deixen sorprendre fàcilment. Surten de nit. D'altres es deixen agafar. Són companyons. D'una hora lluny es fan sentir. Es fan pensar. Es fan trobar. Mentrestant, els cignes impàvids suren sobre l'estany calent.

el pes dels anys. M'agrada sentir el pes dels anys. M'agrada veure com envelleixen les coses que m'acompanyen i van en mi i em fan costat. I el rastre que deixen les pelades, ratllades i guixades a la paret. I els papers grocs, i les esquerdes, i les rascades, i el desgast.

somni anònim. Somniem que vivim i, quan ens despertem, somniem que som nens. Somniem que ens fem grans i que envellim amb tendresa i dolor. També tenim somnis eròtics i correm despullats pel barri, amb els peus plens de fang, fins que ens atrapa l'urpa que ens llançarà a l'abisme dels malsons. Somniem que es compleixen els somnis i, quan els somnis es fan realitat, somni anònim som.

La pols negra. La lluna és una roda de molí que cada nit ens mola el blat. Les paraules cauen a terra, s'encenen i ens fan senyals de fum. Desitjar massa una cosa és la maledicció del verb, no de la carn. I què no donaríem per sentir l'orgasme apagat, silenciós, de la vida amb la vida? Quan els atzars es fonen com la pols negra,

Revelacions. Vius entre somnis, sense oferir resistència. Tot allò que vols conservar i a créixer ets tu. Però t'és igual, minvar? Saps que les revelacions que esperes trobar a fora les poses tu. Les portes tu com una càrrega, com una malformació. Tot ho ets tu. Tu, que no existeixes. Tu, que no ets. I en tens prou amb saber-ho.

Doncs acabem aquí per avui el programa El combat dels poetes, que hem dedicat al poeta Àngel Rodríguez i al seu llibre Torxes.

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. La Comissió Europea afirma que correspon al Tribunal de Comptes i a l'Audiència Nacional aplicar la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que, recordem, va avalar la llei d'amnistia. Un portaveu de l'executiu comunitari ha confirmat que a Brussel·les ha rebut la denúncia presentada per l'advocat de l'expresident Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, contra Espanya per no aplicar la llei. Tot i això, ha evitat pronunciar-se sobre el contingut de la demanda. Ara, Brussel·les examinarà, diu, la denúncia abans de prendre una decisió tal i com estableix el procediment. I el nou conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, s'ha estrenat avui al Parlament fent una crida a la col·laboració entre administracions, agents socials i grups polítics per reforçar l'estat del benestar. Moreno ha assegurat que mantindrà les línies de treball impulsades per la seva predecessora, Mònica Martínez Bravo, centrades, diu, a reduir les llistes d'espera en dependència i discapacitat, a agilitzar el sistema de prestacions i combatre les desigualtats.
3: En aquests dos anys hem fet 3.200 places residencials de les 6.000 a les que ens hem compromès. Hem reprès la construcció de residències públiques després de 15 anys sense que la Generalitat de Catalunya construís cap residència pública. Hem abordat, efectivament, el primer govern que ha abordat la reforma de la DGAIA, que alguns, quan governaven, ara es queixen molt, però no la van reformar.
2: I estabilitzar l'incendi de vegetació forestal a Cervelló, que ha obligat a confinar dues urbanitzacions al municipi amb unes 300 persones, a hores d'ara mobilitza 8 dotacions terrestres dels bombers i 2 mitjans aeris. La cua, segons els bombers, ha quedat ancorada a la carretera al flanc dret en un camp d'oliveres i l'esquerra amb la línia d'aigua. I els Mossos han detingut un home que presumptament va agredir violentament a dues persones a l'estació de metro de Passeig de Gràcia el passat 12 de juliol. Les imatges de l'agressió es van fer virals a les xarxes. Entre elles es pot veure com el detingut colpeja amb duresa un home i una dona de 72 i 68 anys, respectivament. Tots dos van patir lesions menys lleu, tot i que en el cas de la dona cal esmentar que té la mandíbula trencada i podria haver de passar pel quiròfan. I parlem de la plataforma Salvem el Calderí, que ha posat en marxa una campanya de recollida de signatures sota el lema Conservem els horts de Can Filosa per reclamar que es preservi aquest espai agrícola i natural de Mollet del Vallès davant el projecte municipal de construir-hi un aparcament públic provisional. L'Ajuntament fa unes setmanes va anunciar la creació d'aquest aparcament en capacitat per una setantena de vehicles en uns terrenys situats davant de la comissaria de policia municipal. La plataforma rebutja aquesta redefinició de l'espai.
1: Notícies en xarxa.

0: parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
1: Hi ha moltes formes de ser un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
2: I el abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia sí. ser un curt documental. I la Gavi sí. què era exactament?
3: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi agermanat de Mollet.
4: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
5: Joves amb ofici, un programa que recull la història de 10 joves catalans dedicats a oficis artesanals que es pot pensar que han quedat obsolets i que els mantenen arrelats al seu entorn. Escolta'l cada dimecres a 1:45 del migdia a Ràdio Mollet. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou?
6: Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica?
5: Si parlem de castells, quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10, amb forra i manilles?
6: Estimem les mates, un podcast pensat per resoldre aquestes i moltes altres preguntes.
5: Cada dijous a 8:15 del vespre a Ràdio Mollet.

0: Mans i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
1: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 711. L'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. A l'any 1863, a Whymper disposava d'unes curtes vacances d'estiu. Va tornar a Breil, on va tornar a contactar amb en Carrel, però com que les condicions meteorològiques no eren bones i el Matterhorn es trobava sota una capa de neu i gel, varen decidir anar a donar la volta a la muntanya i pel camí varen escalar uns quants pics menors. Abans de tornar, varen decidir de fer una nova temptativa, però la cosa va acabar com el rosari de l'aurora per culpa del mal temps. Mentrestant, en Whymper va aprofitar per estudiar el caràcter estrany d'en Carrel, a qui, amb el temps, va arribar a apreciar i respectar. Però el que realment sempre l'havia intrigat era que, tenint com tenia una excel·lent capacitat per escalar el Matterhorn, mai hagués intentat escalar-la pel seu compte, i més vivint com vivia al seu peu. Finalment, va arribar a la conclusió de que en Carrel va decidir prendre's el seu temps i això faria créixer la llegenda de la inaccessibilitat del cim i a la vegada això faria la seva victòria més espectacular. Si això era així, en Carrel es va valorar massa a si mateix. El 1864 el Matterhorn no va ser atacat. No és que en Whymper hagués abandonat el projecte, però aquell estiu es va dedicar a explorar la zona del Delfinat, juntament amb en Michel Croth, un guia de Chamonix. Va realitzar la que seria la millor campanya alpinística de la seva vida. Juntament amb en Michel Croth, un guia de Chamonix, va realitzar la que seria la millor campanya alpinística de la seva vida. En Croth reunia totes les qualitats que ell buscava i al final va creure haver trobat el company ideal per guanyar el cim del Matterhorn. I així arribem a l'estiu de 1866. I aquí s'ajuntaren una sèrie de circumstàncies que provocarien la més cèlebre tragèdia de la història de l'alpinisme. En Whymper havia quedat amb en Croth de trobar-se a prop de Zermatt el 13 de juny, però per un desafortunat malentès, en Croth va acceptar un altre compromís pel dia 27, el que volia dir que amb prou feina podrien coincidir encara no dues setmanes. Com que el Matterhorn estava encara cobert de neu hivernal, es va dedicar a escalar amb uns altres dos guies unes muntanyes properes a Zermatt. Va ser aleshores quan, en canviar de perspectiva, a Whymper se li va acudir d'intentar l'escalada per la vessant nord-est. Des de Zermatt, aquella banda semblava exageradament dreta. Per això mai s'havia tingut en compte aquella opció. Però, vista des d'un altre angle, aquella aparent verticalitat no era més que una il·lusió òptica. La idea era tan revolucionària que en Whymper no va poder convèncer Croth d'atacar el temut esperó nord-est. D'haver-ho fet, és possible que la història hagués estat ben diferent. En Croth va haver de tornar a Chamonix per tal d'atendre el seu compromís del dia 27 i en Whymper va aprofitar per anar a escalar per la zona del Mont Blanc, on, entre altres bones ascensions, va fer la primera a la Gilbert. El 7 de juliol, en Whymper va tornar a Valtournanche i li va explicar el seu nou pla a Carrel, el qual no hi va posar cap inconvenient i va acceptar, de seguida, a anar amb ell tan bon punt el temps s'aclarís. Però, en realitat, Carrel ocultava el seu propi pla. En Carrel havia estat contractat per un grup d'italians, de molta pela, per tal d'intentar l'assalt al cim a la primera oportunitat. Es tractava d'un equip potent, que comptava, a més, amb molts recursos. Ignorant tot això, en Whymper va baixar a la vall per tal de visitar a un amic malalt, i va tornar uns dies després. I al matí de l'11 de juliol, el grup d'en Carrel va sortir de Breil amb una nombrosa caravana que carretejava tot l'equip. Aquí en Whymper se'n va adonar que l'havia engalipat un altre cop, i aquesta vegada estava segur que en Carrel tenia totes les cartes al seu favor. En Whymper es va quedar tot sol, incapaç de tornar a Zermatt amb el seu equipament, però de vegades la fortuna té cops amagats. Lord Francis Douglas i el seu guia Peter Tuckwalder fill, el qual només tenia 19 anys, però que era un reputat muntanyenc, varen arribar de Zermatt aquella mateixa tarda. En Whymper va posar el corrent de tot plegat i en Douglas immediatament va acceptar anar amb ell per tal de dur a terme la temptativa per l'aresta nord-est. La cursa per la victòria havia començat. Un cop a Zermatt, varen contactar el vell Peter, el pare d'en Tuckwalder, i per acabar-ho de dubar, es va trobar amb en Michel Croth. com que el seu client s'havia posat malalt, acompanyava el reverend Charles Hudson, un dels millors escaladors anglesos de l'època, i a un altre jove anglès, Robert Haddow. En Whymper els va proposar que unissin els equips i en Hudson hi va estar d'acord. Aquell grup de 7 homes va sortir desarmat a 6:15 del matí, però es tractava d'un grup massa nombrós i difícil de governar. I en ell hi figurava un membre que mai hauria d'haver-hi format part, en Robert Haddow, al qual li mancava experiència per tal d'escometre una sanció de tal envergadura. I la setmana que ve, la sanció.
0: Pals i botes. L'agenda.
1: Pel divendres dia 24 tenim un sopar al Turó de les Maleses amb els zíbers i els focs artificials de Sant Fost. El vocal és en Lluís Mas. Els que hi vulgueu participar, poseu-vos en contacte amb ell per la web del club. Tingueu present que aquesta és l'única activitat programada per aquesta setmana. I recordeu que per fer les sortides del club cal tenir vigent el carnet de federat de la FEC del 2026. En cas de no tenir-ne, el club us facilitarà una llicència temporal per cada dia de l'activitat. El mòdic preu de 7 euros per dia.
0: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
2: Trenca'm el teu dia a dia amb Calidoscòpia. Cada setmana repassem els àlbums pop més emblemàtics i t'expliquem les millors històries darrere cada cançó. Tots els dilluns a les 6 de la tarda al 96.3 de l'FM i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.
3: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Són preguntes i curiositats que es donen a Museu Particular, cada dimecres a 6:15 de la tarda.

0: la ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet.
1: Són sis, sis dones, sis de Lleida, sis dones deportades a un camp de concentració, sis històries de vida i un gros oblit, les sis de Ravensbrück.
2: Coloma Seró Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
3: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida. Nom.
1: Generosa Cortina Roig.
3: Dia d'entrada al camp de concentració.
1: Camp de concentració de Ravensbrück. 30 d'agost de 1944.
3: Matrícula.
1: 65.475.

0: Capítol 2. Generosa cortina roig. La resistent.
1: Estiu de 1943. Joan Soldevila ha sortit de la presó i torna a casa, al Pallars, a fer de llenyataire. Un matí sona l'únic telèfon públic d'Esterri d'Àneu, situat a la botiga de queviures, Casa Gallimó.
2: Operadora, bon dia. Necessito parlar amb una persona d'Esterri d'Àneu. En Joan Soldevila, Descart.
3: No pengi, senyor. El passa amb la Casa Gallimó. Calo Gallimó, bon dia. Qui demana?
2: Bon dia. Busco el germà en Soldevila, de Casa Morreu.
3: No vos escolto massa bé, eh? Lo Joan i lo Ricard, dieu. Deuen estar enfenyats, aquests goiats, ara. Un planta trumfes i l'altre serra el llenyol tros. Voleu que us doni algun recado? Amb qui parlo? Qui sou vos?
2: Només digui'ls que sóc amic d'en Suma. Demà a aquesta hora tornaré a trucar.
4: Quin sinyó més afaixat. Quim, au va, estropa't i farga't. I ves com un llamp, però com un llamp, eh? Cridar el Soldevila i no et quedis plantat com un estaquirot. Ves, afanya't.
5: I aquesta trucada és la que permet restablir la comunicació clandestina entre Barcelona i Toulouse, amb la col·laboració dels tres germans Soldevila i la generosa cortina. L'anomenada línia Sol, com diu la historiadora Noemí Riudor, que ens acompanya per explicar-nos la vida de la generosa.
6: De fet, la línia aquesta que ells acaben bastint, els serveis secrets belgues l'anomenen la línia Sol, perquè es deien Soldevila, aquests nois.
1: La línia Sol forma part d'una xarxa més àmplia que arriba fins a Bèlgica, que li diuen línia Jan, que és el nom d'un altre dels agents. I funciona així. El Jaume i la Generosa baixen la informació des de Toulouse a la frontera i Joan i Ricard la recullen i la mouen cap a Barcelona des del Pallars.
6: Casa de la Generosa i casa del Jaume a Toulouse es converteix en la casa segura, en la casa on arriba aquesta informació inicial, que la porta un agent, una dona, del qual no en sabien el nom. I que únicament, doncs, per emmascarar una mica doncs, aquell passeig o aquells freqüents passejos, anàvem un gosset. No en sabem res més. No sabem qui era. No sabem què va passar amb ella. Qui reveia aquesta informació d'aquesta dona era la Generosa. El Jaume, el seu marit, el que feia era agafar el paquet i transportar-lo fins a Sant Girons. A Sant Girons començava la zona de frontera. O el Ricardo o el Joan poden passar la frontera provenint del Pallars i recollir-ho. Clar, ells què passa? Ells es coneixen tots aquests passos d'una manera impressionant.
5: Durant l'exili, el pas més habitual des de França cap al Pallars es feia pel Port Salau, el més accessible, però clar, també el més vigilat. No poden travessar la frontera per allí per recollir els paquets que el Jaume baixa des de Toulouse. És massa arriscat. El germà Soldevila, que coneixen la muntanya com si fos casa seva, decideixen utilitzar el pas de Vinyals, força més complicat, però lliure de patrulles. Un cop tenen el paquet, el porten cap a Barcelona i l'entreguen.
6: I ja està, i ells no sabien absolutament res de per qui treballaven, excepte que era pels belgues, de com es deia aquesta línia de pas en la qual que estaven connectant Toulouse amb Barcelona i aquest, diguem-ne, aquest entramat més macro, evidentment, ells el desconeixien total i absolutament.
1: Per una de les missions, l'anomenada Missió Rock, els belgues necessiten que no només es passi informació, sinó que també es passi persones. Això vol dir que la línia Sol, que fins ara s'usava com una xarxa d'informació, es converteix en una xarxa d'evasió. I amb un altre afegit, si fins ara la informació anava de Toulouse cap a Barcelona, ara es necessita que es moguin en direcció contrària, de Barcelona a Toulouse.
6: La missió en qüestió es deia la Missió Rock i tenia per objectiu introduir un militar belga a l'inrevés del que seria normal, no? És a dir, l'evasió fa que un aviador o un militar o qui sigui doncs, surti de França i passi cap a sol espanyol. En aquest cas calia fer-ho a l'inrevés, utilitzant aquesta línia que el germà Soldevila, que la Generosa doncs, tenien organitzada, era qüestió d'introduir un militar belga que anés en la direcció contrària, de Barcelona cap a Toulouse.
5: Però què passa? Que es precipiten a l'hora d'engegar la missió Rock. Han de portar aquest aviador belga cap a Toulouse sense que estigui del tot ben articulada. I això fa que el germà Soldevila es trobin en una situació que el supera. Tots sols han d'idear la manera d'introduir aquest militar cap a França. Cal tenir present que el Joan i el Ricardo són persones pràctiques del terreny, coneixen bé la zona, com apuntava la Noemí, però no tenen formació militar, no estan entrenades per fer aquest tipus d'estratègies. Són uns bons passadors, però no són uns bons estrategues. La missió no està del tot ben elaborada. Per guanyar temps, amaguen l'aviador a casa Moreu, que és la casa de la família. Ens ho expliquen la Montse i el Josep Maria Xuclà Cortina, renebots de la Generosa.
7: Bueno, del belga jo l'únic que sé és que el tenien a casa.
8: A casa dels padrins?
7: Dels padrins, el tenien, i ningú ho sabia. Només ho sabia la padrina, que li portava les coses bàsiques.
8: Los que viure, sí.
7: Res, per poder-se'n rentar, poder menjar. Ni els fills, ni els... Ningú sabia res d'aquest senyor. Va tindre que fugir perquè algú se va enterar i va dir que a casa de Moreu tenien una persona ingressada.
8: I qui ho va dir, això?
7: Ah, el capellà. Segons que el capellà ho havia dit.
8: El capellà del poble una mica de dretes.
7: Sí. I va tindre que fugir per les muntanyes aquest senyor, que la meva padrina li sabia tan greu, perquè va marxar un dia de nit, potser a l'hivern, que no sé si que on era, i va tindre que fugir, perquè el senyor diu que li mataven la família o alguna cosa.
1: El fet que hagi de fugir de casa Moreu precipita encara més l'operació i la falta de coordinació fa que la missió falli.
6: Que va comportar que aquest agent, en un poble que es diu el Pont de la Taula, a molt a prop de la frontera, fos detingut. El ser detingut mai no va arribar a Toulouse. I amb tota la documentació que portava, els alemanys van trobar l'adreça de la Generosa i del Jaume a Toulouse i, evidentment, doncs, van acudir i hi van anar.
5: Ara que els alemanys tenen l'adreça de la Generosa, es presenten a casa seva. Però no la detenen directament. Primer, li fan la jugada de fer veure que són ells els destinataris del paquet que ella amaga, a l'espera que li reculli la persona que normalment ho fa, la dona que passeja un gosset.
6: Quan van arribar allà, només hi havia la Generosa. Amb tota la prudència del món, com que no era la dona que passejava el gos, no els hi va voler donar, però la insistència va ser tan gran i el poder de convicció va ser tan intens que va acabar per creure que veritablement aquella dona no havia pogut vindre i que aquells que tenia ell al davant eren els agents que substituïen aquesta dona que venia a buscar o que venia a portar aquesta documentació. En el moment en el que ell els dona el paquet, què passa? Que se'n va tot en ordres. La Generosa és detinguda.
1: La Generosa és detinguda per les forces de l'ocupació nazi a Toulouse, el maig de 1944. La seva implicació a la resistència és evident. El paquet que dona la Gestapo n'és la prova. És immediatament empresonada a Sant Michel de Toulouse.
5: El rol que desenvolupa la Generosa a la resistència és un dels papers habituals de les dones dins de l'organització de lluita clandestina. Un rol que ha quedat silenciat i desprestigiat al costat de la lluita dels maquis o de la direcció dels grans moviments, tal com explica la Judit Mellado Ganau, formadora i divulgadora en qüestions de gènere.
9: No totes les dones tenien el mateix paper a dins de la resistència. N'hi havia algunes que estaven polititzades, que ja venien d'una activitat sindical, política, amb una consciència social molt potent, i aquestes eren les que realment tenien, organitzaven i tenien càrrecs, no?, dintre d'aquesta resistència. Tanmateix, hi havia altres dones que participaven com a correus, portant informació d'un costat a un altre, no?, per col·laborar, d'acord? Per exemple, els doblecs de les faldilles o dels abrics, com que sabien cosir i descosir, es ficaven missatges de paper, no?, i tornaven a cosir, i com que eren elles les que anaven a comprar, les que anaven al mercat, les que feien, sortien, anaven a buscar aigua, prim, pram, són les que es movien, podien anar transportant aquests missatges. No dubtaven d'elles perquè eren dones senzilles que anaven a fer coses de dones, però que eren com radiopatio, perquè anaven repartint informació i això ho portaven al doblec de la faldilla. Llavors, quan arribaven a puesto, feien un res, no? Feien esquixar en el doblec. treien el missatge i, oi, mira, se m'ha desmuntat aquí el forro de la faldilla, me'l vaig arreglar. I ningú esperava pensar que allò havia estat un canal de difusió, aquell foradet o aquell descuido de portar la faldilla esquixada, no? Llavors, és veritat que no totes les dones que van participar tenien el mateix nivell de compromís ni assumien les mateixes responsabilitats, però també és important reivindicar aquestes que, tot i que només fessin aquests papers d'enllaç de correu i tal, també assumien una responsabilitat i un risc personal, no? Encara que no tinguessin uns càrrecs importants dintre de lo que era la resistència. I al final també van pagar igual que les altres, no? Perquè als camps de concentració hi havia moltes dones només pel fet de ser dones o pel fet de ser família de, o per tindre una cultura determinada o unes creences determinades, no? O pertanyer a una ètnia.
1: És el que passa a la generosa Cortina Roig. La Gestapo la deté per la seva implicació a la resistència. En el moment que se l'enduen, el Jaume, el seu marit, no hi és. Però atenció, perquè qui sí que hi és l'André, el fill únic de la generosa i el Jaume. L'Anna Cortina, filla de Son i de Casa Moreu, reneboda de la generosa, en parla.
10: A mi el que em va xocar més, que clar, quan la van anar a buscar els de la Gestapo per empresonar-la, ella tenia un fill de 5 anys. I el fill el va tindre que deixar amb una veïna i la veïna pues, ja va saber aquí avisar de la família perquè se l'emportessin perquè ella ja se la van endur empresonada de la Gestapo.
5: Sabem que l'André el cuida en un primer moment una veïna i finalment l'acull una germana de la generosa que també viu a França. Ho sabem gràcies al testimoni de la Montse i el Josep Maria Xuclà Cortina, també renebots de la generosa.
7: Amb els familiars, igual amb la tia Antònia que estava allà, o la tia Teresa, perquè la tia Teresa és una germana de la tia generosa que se va casar a l'os. Diu, feia una cosa que el nen i el papa i la mama, clar, que això li deia explicar al seu pare.
1: L'André presencia la detenció de la seva mare, la generosa, però i el Jaume Soldevila, el seu marit, on és?
6: Havia portat un grup d'aviadors britànics i canadencs al Pallars. Els havia portat i els havia deixat a mans dels seus germans perquè els poguessin portar fins a Barcelona. En el moment que ell retorna a Toulouse a casa, es troba que l'esperen i el detenen també.
5: En Jaume també és immediatament empresonat. La pena es decideix ràpid i al cap de poc es troba davant d'un escamot d'afusellament, cara a cara amb la mort.
6: Es porten fins a un lloc que es diu Castellmoro i aquest grup de presoners els hi donen una pala a cadascú i comenceu a acabar. Tant el Jaume com els altres veien clarament què és el que estava passant allà, quina era la seva sort, què era el que els hi passaria immediatament. Però què és el que passa? Hi havia un dels camions que s'havia d'acostar fins allà amb un altre grup de militars doncs, que estaven també amb aquest grup de gent i fa sonar el clàxon per fer-se notar que estava allà, la qual cosa el que fa és que els que els estan vigilants es distreguin un moment per poder fer venir el camió fins allà. Aprofitant aquest moment de distracció, el Jaume al cap li va únicament el pensament de que perdut per perdut apreti a córrer. Llança la pala i comença a córrer. És una zona emboscada, s'està fent fosc. El Jaume, evidentment, és una persona que està molt acostumada a anar pel bosc, a anar per la muntanya, a anar pel terme. En el moment en el que comença a córrer el Jaume, no hi ha manera que el puguin seguir. El Jaume únicament, amb la ràfaga de trets que se genera en aquell moment, se'l fereix una mica en una cama, però el Jaume sobreviu. Es pot amagar, pot contactar doncs, amb la resistència, el poden amagar durant un cert temps.
1: Som al maig de 1944. França serà alliberada pocs mesos després i el Jaume pot sobreviure amagat fins a l'alliberament. Els renebots de la generosa, el Josep Maria i la Montse Xuclà Cortina, saben que va rebre ajuda durant la seva fugida.
8: Li disparen, el fereixen la cama, però ell s'escapa. I s'escapa i aterrissa en una casa...
7: De camp, en una masia, com en una masia.
8: En una masia, però que casualment un dels que hi ha allí...
7: És metge.
8: És metge.
7: Metge que s'hi havia amagat, s'hi havia també refugiat allí i el va curar.
11: A l'agost de 1944, els aliats recuperen París, gràcies en bona mesura a la resistència, nodrida de republicans i republicanes catalanes i espanyoles, com la generosa Cortina o el Jaume Soldevila i els seus germans. El Jaume pot tornar a casa, però es troba una casa buida i l'angoixa i la incertesa total de no saber què ha passat amb la generosa.
0: Amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
12: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
13: Dos quarts, notícies.

0: Bona tarda, són 2:15, us parla Carla Ramos. L'Ajuntament de Mollet del Vallès, a través de l'empresa municipal per la formació ocupacional i l'ocupació, ha signat un conveni de col·laboració amb l'associació Xarxa en Rosa, una entitat sense ànim de lucre que acompanya dones que han superat un càncer de mama en el seu procés de recuperació física, emocional i laboral. L'acord té com a objectiu facilitar la reincorporació al mercat de treball mitjançant un acompanyament integral i també personalitzat. Mireia Dionisio, alcaldessa de Mollet, ha mostrat la seva satisfacció per la signatura de l'acord i ha assegurat que reflecteix el model de ciutat que defensa el govern municipal.
1: Aquest conveni i el que passarà avui i a partir d'avui reflecteix molt bé com volem governar la ciutat i com estem governant la ciutat, que al final es tracta doncs, de crear oportunitats. Creiem que és la nostra obligació com a govern crear oportunitats per tothom, crear sinergies que avui protocolaritzem amb entitats no, tan importants com en aquest cas Xarxa en Rosa i evidentment doncs, treballar perquè ningú quedi enrere en cap etapa de la seva vida. Per tant, molt contenta com a alcaldessa que després d'aquella reunió doncs, estem procedint a la signatura d'aquest conveni.
0: Per la seva banda, la impulsora de Xarxa en Rosa, Sandra Marina, ha definit la signatura del conveni com un pas molt significatiu i ha agraït la confiança dipositada per l'Ajuntament de Mollet. Marina ha destacat que aquesta col·laboració permetrà ampliar el suport que l'entitat ofereix a les dones que han superat un càncer de mama. I també us informem que els bombers de la Generalitat van extingir ahir dimarts al vespre un incendi declarat al terrat d'un edifici situat al número 77 de la Rambla Pompeu Fabra de Mollet del Vallès. El foc, que no va provocar cap persona ferida, va obligar a mobilitzar 8 dotacions de bombers i a desallotjar preventivament els veïns de l'immoble. L'incendi es va originar mentre s'estaven duent a terme treballs d'aïllament tèrmic al terrat de l'edifici de la planta baixa amb més 7 pisos. Durant aquests treballs van cremar les plaques de policarbonat, fet que va generar una intensa columna de fum negre visible des de diversos punts de la ciutat i una gran espectacularitat. Tot i això, el foc va quedar confinat al terrat cap a les 17:44 hores, evitant que es propagués a la resta de l'edifici. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
1: I al igual que l'Albert, jo t'espero aquí a Ràdio Mollet.
2: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet.
1: Locomia.
2: Saps què he trobat per internet que vol dir locura?

0: aquesta no sé si realment funciona tan fiablement, però que alhora també ens serveix per espantar els insectes, per exemple, com ara les mosques, o per altres usos que a vegades no tenen res a veure amb el cos, com per exemple atiar el foc, no?, amb una llar de foc, doncs també ens serveix un vano, doncs, per fer aquestes flames que agafin més oxigen i siguin més grans, o per exemple en les tasques del camp, per fer volar les pellofes d'alguns cereals, doncs també ens podrien servir alguns estris com aquest. Per tant, és lògic pensar que aquests instruments existeixen com a mínim des de que fa calor, i jo diria que el de la calor hauria d'existir gairebé sempre. És veritat, però, que com que en la majoria dels casos haurien estar fets com ara de materials orgànics, la tela, les fibres vegetals, la fusta i de més, costa moltíssim que es conservi, que ens arribin a nosaltres després de tots aquests segles. En tot cas, com en altres objectes dels que hem anat parlant, les referències més antigues es remunten als nostres amics, els egipcis. I és que ja, per exemple, en la tomba de Tutankamon se'n van trobar alguns d'aquests vanos o d'aquests ventalls. Evidentment, com que pertanyien a un faraó, doncs estaven fets amb el mànec de metalls preciosos, i doncs segurament no es van arribar a conservar les plomes, no?, o diguéssim la part que era amb el que es feia el vent, però que doncs també no serien pas de plomes de gallina qualsevol, sinó que com a mínim tindria una certa prestància, no? Perquè cal dir que en aquest primer moment els vanos també esdevenen un símbol d'estatus, i no només això, sinó són més semblants, aquest estil que potser nosaltres tenim com conegut com a pai-pai, no? És a dir, no és aquesta cosa semicircular, que més del flamenc i de més, que és com l'arquetip del vano, i com deien, moltes vegades s'utilitzaven per això, per alleugerir aquesta sensació de calor, però també per espantar les mosques o els mosquits i de més, i era una cosa que es feia d'un cap a l'altre, no? És a dir, tots hem vist aquelles escenes
1: fa estona que hi penso, sí.
0: Els esclaus ventant, no?, els amos amb aquests vanos grossos, amb plomalls i de més, que a vegades inclús encara avui a les cavalcades de reis i de més, no?, hi ha tots aquests patges que precedeixen la imatge aquesta del patge, no?, d'aquest servent. I de fet encara, jo recordo, encara dins de la cultura popular, com a mínim en castellà, no?, quan hi ha alguna cosa, algú diu alguna cosa que és irrealitzable o que demana massa o de més, no?, allò de "i què més, un bé negre amb potes roses", en el cas castellà, "sí, claro, i un negro que t'haga aire", o "i un negro que t'abanique", no? Que és,
1: ai, Jesús, ara això no passarem la censura políticament correcta.
0: No, és que és senzillament horrorós, no? Però encara estem en aquest punt, no? Fins a quin punt també aquest racisme sistèmic el tenim integrat en la nostra cultura, no? Perquè al final hi havia aquesta tríada en l'antiguitat, del creixent fèrtil, d'aquest Egipte i de més, que denotava la noblesa i la distinció social, i que era que algun subordinat, esclau, bàsicament, et tapessin el sol, perquè el sol molesta, t'espantessin les mosques i et fes menys feixuga la calor ventant-te. Tota aquesta tríada era el que acabava determinant que eres un paio que havies triomfat a la vida i que estaves a dalt de tot de la piràmide, mai millor dit, no? De fet, els egipcis en dèiem flavell, d'aquesta mena, doncs, de vanos, que després inclús va acabar adoptant també el cristianisme, i com a mínim fins al segle XIV aproximadament, amb moltes misses, a banda i banda de l'altar, hi havien uns diaques amb uns vanos d'aquests enorme, ventant, no tant per fer calor al capellà i de més, sinó sobretot per espantar insectes, mosques i de més, que no es poguessin posar damunt, doncs, del vi i del pa, no?, d'aquesta eucaristia, que és el símbol més sagrat del cristianisme i dels ritus aquest concret, no? I de fet, encara avui hi ha uns d'aquests vanos enormes, meravellosos, fets de pedra, de metalls preciosos, amb pedres precioses, amb unes plomes d'estrus i de més, que estan lligats exclusivament al papa, no? I és veritat que abans de que existís el papa mòbil, hi havia una cosa, els papes feien servir, que de fet fins al 1978 es va fer servir, que era una cosa que se'n diu, i encara se'n diu perquè encara la conserven, la cadira gestatòria. que és meravellós que tingui aquest nom de gestatòria per un senyor, sí, sí. No tal qual, no? I per un càrrec que en principi doncs, no està permès per persones que poden gestar. Realment, no? Doncs, que és, simplement és això, és aquesta cadira en la qual et passegen un tron i darrere sempre hi anaven aquests dos vanos,

0: per tal, doncs, d'això, de...
1: Però, bueno,
0: de...
1: subjectats per alguna persona, entenc.
0: Sí, clar, clar, per alguna persona, i per alguna persona que segurament per ell era un honor enorme, però que no era, saps?
1: El becari.
0: Segurament.
1: Vale.
0: No? Avui ja dic, no s'utilitzen, però segueixen existint aquests vanos meravellosos. Però si parlem dels vanos, tenen també una importància justament en el continent asiàtic, no tot, clar, evidentment, eurocentristes, però no cal que ho siguem sempre d'eurocentristes. Podem viatjar fins al continent asiàtic, i més concretament cap a les cultures de la Xina i del Japó, com a mínim de l'actual Xina i de l'actual Japó, i trobem allà, doncs, que al voltant del 2600 abans de Crist ja trobem aquests vanos a la Xina. En el cas del Japó, el que fan és inventar aquest vano plegable, aquest arquetip que et deia, d'aquesta cultura que actualment com a flamenco i de més, que tenim molt reconeixible, doncs el trobem inventat en aquest cas al Japó, que a partir d'aquí passarà cap al segle X a la Xina, i després acabarà, doncs, passant cap a Europa, de fet, no? I no només això, sinó que al final tots aquests objectes s'acaben convertint també en un suport artístic, que evidentment és el teu domini. Jo aquí ja no hi entraré més, perquè no et vull xafar res d'això, però acaben sent també, no?, com a mínim aquesta part on que de fet es diu país, la part del vano on hi ha la tela, diguéssim, no? A més que és aquest on podries acabar fent-hi aquestes obres d'art, no? Aquesta pintura i de més, se'n diu país, doncs allà també acabes, doncs, esdevenint. I no només això, sinó que també acaba convertit en arma de guerra. I els samurais japonesos, en aquest cas, utilitzaven vanos com a armes de guerra, fins al punt de que existeix el tegensutsu, que no sé, no tinc molt clar si ho estic dient bé o no, que és un art marcial que es basa precisament en l'ús del tessen, que és el vano de guerra, efectivament, no?
1: Però és que ara no ho visualitzo, això. O sigui, es foten cleques amb el vano?
0: Sí, és a més, a través del vano pots acabar fent cleques, no seria un vano de fusta, a més, són més aviat metàl·lics, però no només això, sinó que a més també pots bloquejar determinats cops que et fa l'adversari. Jo em vaig estar mirant vídeos de YouTube, perquè encara existeix això, hi ha qui ho ensenya, qui ho practica.
1: Jo crec, perdó, el referent Cotringui, però hi ha una escena concretament, ara això no estava al guió, però perquè potser ajuda les persones que ens escolten. Hi ha una escena a Mulan que els soldats dels guerrers es disfressen de dona.
0: Exacte.
1: I entren al palau de l'emperador, i llavors es troben
0: amb els uns.
1: Exacte.
0: Sí.
1: I lluiten amb els vanos.
0: Efectivament, doncs era això.
1: Ja ho he entès.
0: Doncs, bueno, sí. Suposo que deuria fer una miqueta com l'homenatge. És veritat que en aquell cas estem parlant de la Xina, aquí parlaríem del Japó, però bé, s'entén una miqueta la referència. Com et deia, a partir ja de l'època moderna, segle XV, XVI, passen aquests vanos plegables a Europa. Sobretot els popularitzen determinades persones de l'elit, com per exemple Caterina de Medici, que després ella era italiana, però després se'n va a França perquè es casa amb el duc d'Orleans. Aleshores, tant Itàlia com França esdevindran els grans centres productors d'aquest instrument en aquesta època moderna, tot i que en el cas d'Espanya, a partir del segle XVII, ja trobem els primers mestres artesans que es dediquen a fabricar vanos. Sobretot serà a partir del XVIII quan es popularitza aquesta indústria a Espanya, fins al punt de que a València es funda la Real Fàbrica de Vanicos de València. I no només això, al final és un d'aquests exemples meravellosos que ens parla, no, de com una cosa estrictament de l'elit acaba també esdevenint un producte totalment popular, no? Perquè en l'actualitat en tenim moltíssims, no? De fet, ja en aquest mateix segle XVIII passa, es veu com un material de suport i publicitari, és a dir, aquest país que deia que es podia imprimir, que es podia pintar i de més, doncs també acaba sent un espai on poder-hi posar-hi publicitat. A partir d'aquí les classes mitjanes poden començar també a accedir-hi en aquests vanos, sobretot amb la caiguda de l'antic règim i de la il·lustració, cau una miqueta en desús, això és veritat, perquè està associat a aquesta noblesa i de més, aleshores, amb aquesta part de la il·lustració, doncs això queda una miqueta relegat. En el cas espanyol, com que suposo que la il·lustració ens la van mirar una miqueta de lluny, i això de l'antic règim, en part, jo no sé fins a quin punt encara el tenim avui, doncs segurament aquí va per viure molt més, no?, fins al punt d'esdevenir una icona del país, o com a mínim d'una part del país, que després és el que s'ha projectat en bona part al món, no? Però dèiem això, no?, que al final acaba esdevenint aquest producte o aquest objecte més popular que ve d'aquelles classes, i avui és una d'aquelles coses, doncs, més bàsiques que podem tenir en les nostres mans, no? I simplement com a última curiositat, existeix a Espanya, dins del programa formatiu, és a dir, no?, del Ministeri d'Ensenyament, un cicle de formatiu de grau mig d'ebeniqueria, que només t'ensenyen a fer vanos, és veritat, però que en l'actualitat no s'està oferint en cap dels centres d'ensenyament de tot el país, però existeix, té el seu pla docent aprovat i de més, i es podria arribar, doncs, a implementar.
1: A veure si amb el podcast el revivim.

0: es veia com de 2 hores lluny que començaria amb algú.
1: No, no es podia saber, no es podia saber que apareixeria per aquí lo comia.
0: A més, a mi que m'agrada aquesta cosa així com... que hortareja. Jo sempre ho he dit, jo hortarejo i estic molt orgullosa d'hortarejar. Bueno, evidentment, si tens certa edat, i tampoc tanta, perquè tu i jo no vam enganxar a l'època de Locomia, però evidentment coneixem tot el símbol del grup musical Locomia, que en els anys 80 i 90, doncs a Espanya, però també a Brasil, a Llatinoamèrica, va tenir moltíssima presència. Es van fer famosos amb aquesta cançó que es diu Locomia, que vaig descobrir, no sé si és veritat o no, vaig llegir una versió però em va agradar i l'he agafat. D'on diries que ve lo de Locomia?
1: Doncs no m'ho havia plantejat mai tampoc, no tinc ni idea.
0: Ja, és que també aconsegueix una mica friqui de les paraules, de locura mia. Locomia, locomia.
1: No? Si t'ho expliquen, té sentit, però vaja...
0: Sentit. És que realment és com una locura tot el projecte, no? Diguéssim que es van fer molt famosos l'any que tu i jo vam néixer, l'any 92, al Festival Ibiza, en el qual s'estava celebrant l'elecció d'Espanya com a seu dels Jocs Olímpics, i bueno, van fer com un videoclip que es va gravar, es va emetre, que ho va petar molt fort, i avui, evidentment, avui he portat els Locomia, i aquesta cançó concretament, perquè diguéssim que la stylish, que se'n diria avui, no? El vestuari d'aquest grup era sumament particular i portaven uns ventalls o vanos que ja vull dir ara que segurament hi ha mig país que ens està escoltant i que està dient, mira, l'Àlex no para de dir castellanismes, no, es pot dir vano en català i no passa absolutament
1: res. Al principi t'ho he buscat i...
0: Sí, es pot dir vano.
1: Soc ningú... català, no m'ho corregut,
0: Es pot dir vanos sense cap problema. Doncs els nostres amics de Locomia anaven amb aquests vanos enormes i feien unes danses superespecífiques que no sé d'on carai es van treure, però que ho van petar molt fort durant un temps. I també com a curiositat vaig trobar una cosa meravellosa, que és que també, no sé si te'ls recordes, Àlex, portaven com uns sabatots molt grans, els de Locomia, que eren com una mena de sabata a l'Ibaba. I vaja, era una cosa també molt específica al seu vestuari. I... és que la gent que fa flipades després és la que més mola. Perquè no t'ho perdis, al Freddie Mercury li van flipar les sabates dels Locomia,
1: sí.
0: Els Locomia n'hi van regalar un parell i les van treure en un... O sigui, Freddie Mercury se'ls va posar per un videoclip seu.
1: Sí,
0: això m'ha semblat meravellós.
1: Quina fantasia, no?
0: Sí, això ho colo perquè jo sóc fan de Freddie Mercury, com tothom sap, però que no té res a veure, era més aviat el tema del ventall. Si us agrada el ventall, els ventalls que utilitzaven els de Locomia, us podeu comprar un abanico que actualment es diu Abanico Loco Ibiza, que diguéssim que s'ha patentat després de l'èxit dels Locomia, que és molt gran, la veritat, fa quasi 1 metre, però vaja, que diguéssim, ha resultat, no sé si com una mena d'objecte kitsch que alguns fans encara es compren, però que com a tal existeix l'abanico Loco Ibiza. Suposo que li van posar Loco Ibiza per no pagar el Locomia.
1: Bueno, perquè devia ser un nom ja registrat.
0: Exacte. Va. Llavors, una altra cosa que a mi... pensava que en parlaries, no n'has parlat, llavors aprofito per fer-ho. O sigui, has començat una miqueta tu a parlar-ne i ara continuaré jo. És una mica com del llenguatge dels ventalls.
1: És que sabia que això tu no deixaries passar per alt.
0: Ja, sí, no? Com em coneixes? Realment tot em va sorgir a través dels Locomia, perquè ells fan uns moviments molt concrets que jo al meu cap ja pensava si volien dir alguna cosa o no, realment no ho he trobat, però pensava, no, que potser estaven intentant dir alguna cosa amb els moviments del ventall. I és bastant sabut que depèn dels moviments que fas amb els vanos, hi ha uns missatges a uns altres. Evidentment, això ho feien servir les xiques antanyo, fa anys, per comunicar-se amb els nois sense que es notés massa. És a dir, no deixava de ser com un acte social. Tu vols parlar amb algú, jo què sé, en un casament que no es pot fer perquè, pues, no ho sé, no queda decorós, doncs fa servir el ventall. Per començar, et diré que he trobat que hi ha una disciplina que estudia el llenguatge i el significat dels moviments dels vanos que es diu... campiologia. No t'ho perdis. I a la campiologia has de saber que si algú, Àlex, et mira els ulls i es fa vent molt ràpid, vol dir que t'estima amb intensitat, però si es fa vent molt a poquet, vol dir que sóc una senyora casada, que no cal que ho intentis.
1: Si... una cosa no treu l'altra, no?
0: També és cert. Ara veus, aquí estaries fent un Locomia, ara mateix.
1: No entrem en aquest jardí, d'acord.
0: Te'n dic més perquè en tinc tantes, però només per tu selecció, eh? Tancar i obrir el vano ràpid? No. Vol dir no. O sigui, la proposta és no. Sí, es toca el... Això a vegades jo ho faig perquè l'estiu jo vaig amb vano, aquí on em veus. Jo porto vanos. Sí, te toques els cabells amb el vano. Vol dir que penso en tu. Jo crec que he emès...
1: Això ho has de fer sempre mirant, no? Perquè...
0: Clar, és que jo crec que he emès aquests missatges sense tenir-ne ni idea de la meva vida. Sí, sí. Un altre també molt d'estiu. Si et cobreixes a la cara amb el vano perquè et molesta el sol, vol dir que ets lleig. És a dir, en plan, no cal que ho intentis amb mi perquè et considero lleig.
1: Ah, val, no que ets lleig tu i per això et cobreixen amb el vano, no, és que ets lleig l'altre. Ah, meravellós.
0: Sí, i acabem amb un de bonic, que és que si està el vano així mig obrir i te'l recolzes sobre els llavis, vol dir que em pots fer un petó. Llavors, clar, això és un...
1: Però amb el vano pel mig.
0: No! M'estàs destruint la secció de veritat,
1: perdó,
0: això.
1: Ja no dic res.
0: Tornarem a punxar la comia i s'acabarà aquí, això. No. Realment, com deia, hi ha... un llenguatge brutal darrere que en altres se'ns escapa perquè evidentment avui en dia envies un WhatsApp i ja dius el que hagis de dir, però em va semblar curiosíssim, no?, que hi hagués tantes maneres de comunicar-nos en si és un món fascinant. Llavors, sí, anem a l'objecte vano com a tal. Si esteu per aquí tombant per Catalunya i us interessa com el tema vanos, doncs el Museu Frederic Marès té més de 300 vanos i aquí ve una mica el que deies tu abans, que al final s'han convertit també en petits objectes artístics i en aquesta part, que, com deies tu, es diu país, s'hi representa de tot, doncs, de mitologia, des de mitologia, alegories, festes populars, commemoracions, homenatges... Concretament, ells tenen un vano com molt graciós on hi ha diferents exposicions universals representades. Clar, això ara ha derivat al vano que vas a qualsevol museu i en fan 300 amb les obres d'art que tenen. És a dir, ha acabat, no?, ara mateix sent una mena de, sí, de deriva del que es pot representar en un vano. Evidentment, els que tenim ara, els materials són els que són, però si aneu a un museu més o menys interessant, com el Frederic Marès, veureu objectes que no són, doncs, ni aquest típic fusteta llistonet, plàstic, etc. Després, seguim amb museus. M'agrada molt la paraula. Museu del Palmito. Perquè els valencians diuen Palmito. És cuqui, eh? El Museu del Palmito es considera el primer museu temàtic de vanos d'Espanya, on està el Daia, a València. I llavors el que intenten fer és com una mena de recorregut, que, com el has fet tu, per la història a través dels vanos. Què intenta reivindicar el Museu del Palmito, a banda, no?, d'aquesta part artística, més la part artesanal. Llavors m'encaixa i me va molt bé el que has explicat tu abans d'aquests estudis, com era? Abaniqueria?
1: Abaniqueria, sí.
0: Perquè una mica també el que intenten...
1: De formació professional.
0: El que intenten reclamar des del Museu del Palmito és que és una artesania, una mena de fer, un ofici que em fa l'efecte a mi que està en molt males hores, perquè si us fixeu, la majoria de ventalls que compreu als xiringuitos d'estiu ja sabeu d'on venen i segurament també ens creiem molt divinos per comprar al Museu Nacional un vano amb una obra de Fortuny, però és que segur que també ve del país que ve. Doncs el que s'intenta reclamar una mica en el Museu del Palmito del Daia és tota l'artesania que hi ha darrere dels ventalls. Un dubte que a mi m'ha aparegut és si deuen tenir algun vano dels Locomia, perquè clar, també va sortint d'allí, o sigui, m'encantaria saber-ho, perquè clar, no hi he anat al Daia, potser és una excursió que hem de fer plegats, la del Museu del Palmito. I després ja, per acabar, una altra cosa que jo no sé si és com caure en l'estereotip o no, però clar, aquí, potser això és més una conversa que vull tenir amb tu, no? A països com a Espanya s'ha popularitzat molt el vano. I a mi això m'ha fet pensar el per què s'ha popularitzat tant. Llavors, no sé si és una qüestió, et pregunto tu també, com purament climatològica, que aquí fa molta calor i anem molt en vano perquè fa molt sol, però penso, no sé si té sentit, perquè al Marroc fa molta més calor que aquí. Jo quan hi vaig anar no vaig veure vanos. Itàlia també fa calor i aquí fem un vano per cada festival en el qual anem. No sé si tens cap teoria sobre això.
1: Jo crec que en part és també el que s'ha promocionat, és el que et deia, aquí sí que va quedar lligat també a una certa estètica. De fet, hem de pensar que els Vanus en un inici no tenen gènere, vull dir, són tant mm-hmm. per homes com per dones. De fet, encara existeix un Vanu que en diuen Vanu per home, que és una miqueta més petit de mides que no pas el de les dones. I el fet aquest, però en un moment determinat, això, segle XVIII, segle XIX, queda com relegat a aquesta feminitat, no? Que és com aquesta cosa, la senyora que té el que s'està aventant i que, a més, després, sobretot als anys 20 del segle XX, hi fuma, no? I té, això és com aquell estereotip també de dona elegant i de més. I no només això, sinó que després, i sobretot a partir del franquisme, la conversió de l'estètica o de la cultura flamenca, andalusa i de més, com l'arquetip del que és Espanya, i no, el que veiem, quan es feien cartells de publicitat turística i de més, no, l'Espanya és diferent i aquestes coses, jo crec que això ha acabat lligant, i ha acabat lligant alhora sent el souvenir per antonomàcia, d'acord? I entenc que això al final ha sigut com una retroalimentació, no? I d'aquí doncs ha anat sorgint el fet que nosaltres també n'utilitzem perquè en tenim a tot arreu, perquè és el que venem, perquè doncs a més forma part d'aquesta identitat suposadament espanyola, no? Com si els, no? Com si Astúries ballessin fandangos, no? I sevillanes, exactament, no? Com si fos una unitat, perquè no s'ha plantejat mai o no s'ha concebut mai una Espanya diversa.
0: Totalment d'acord, com que ja sabia que em diries aquesta resposta perquè ens comencem a conèixer ja perillosament, realment el que volia era acabar amb una mica de flamenc, així que si et sembla bé, per tancar la secció d'avui, posarem una cançó d'una de les persones que més ha sabut en aquest país fer moure un vano, que és Lola Flores, i per parlar d'aquesta Espanya diversa que dius que no acabes de veure, doncs t'he portat Abanico de Toros.

0: Doncs, tio, amb aquesta calor anirien bé els vanos de Locomia.
1: Museu particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Hi ha un esfondrament sense ferits a hores d'ara al pou de connexió de les obres de soterrament de l'R2 que s'han passat una grua de grans dimensions i una altra maquinària pesada. L'incident ha obligat a tallar la circulació de trens entre Montcada i Reixac i Sant Andreu i això està comportant retards en el servei d'algunes línies de Rodalies. També s'ha tallat els accessos als veïns i el transport públic a la plaça del 1er de maig a Nou Barris. Fa 11 dies han confirmat els companys de BTV que els tècnics estan avaluant la situació per aclarir-ne les causes. Arran de l'incidència s'han activat diverses unitats de bombers i la Guàrdia Urbana que han acordonat la zona. L'Ajuntament, com us dèiem, assegura que no hi ha ferits ni afectació als blocs propers a les obres. I no deixem Barcelona. Aquesta matinada s'ha començat a instal·lar el nou sostre de la Ronda de Dalt entre l'Avinguda Vallcarca i l'Institut Vall d'Hebron. Uns treballs que generaran més de 16.000 metres quadrats de nou espai públic es faran amb una grua de grans dimensions que es col·locarà a la calçada lateral de la via al passeig de la Vall d'Hebron. Això obligarà a desviar el trànsit en sentit Besòs i a concentrar la circulació en tots els sentits per la calçada costat muntanya. A més, fins al dia 6 d'agost els treballs obligaran a tallar completament la via cada nit, de dilluns a dijous, entre les sortides 5 i 6. Escoltem l'alcalde Jaume Collboni.
2: El nostre compromís és no aturar les cobertures, ho hem dit des del principi. Vam començar l'any 16 fent fase a fase la cobertura. El nostre compromís és continuar i de la mateixa manera que hem fet aquesta, el nostre compromís públic i que forma part, per cert, del pacte per la Ronda Dalt que es va signar a l'inici del mandat, és cap a la zona de l'Hospital de la Vall d'Hebron.
1: Més temes. Novetats en el cas de la mort d'Isaac Andic. Avui s'ha sabut que una antiga col·laboradora de la terapeuta familiar dels Andic ha declarat als Mossos que la psicoanalista li havia encarregat buscar per a Jonathan Andic, el fill, rutes extremes i espais pròxims a precipicis, com si l'haguessin de tirar, amb l'objectiu de posar-lo al límit durant les sessions de teràpia. La testimoni va portar a la policia missatges i àudios que, segons afirma, acrediten aquests encàrrecs. La dona, de nacionalitat britànica i que treballa com a intèrpret, va declarar davant dels investigadors el 29 de juny i el 6 de juliol. La testimoni ha detallat que va fer la ruta a la zona de les coves del Salnitre de Collbató amb Jonathan Andic dues vegades. La darrera, per cert, va ser el 7 de desembre, just 7 dies abans de la caiguda mortal per un barranc de l'empresari. I 23a edició del Festival Arenys de Contes que dona avui el tret de sortida a aquesta nit de sessions que es faran des d'avui i fins al dia 26 d'agost cada dimecres a la nit.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta: donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
1: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Són preguntes i curiositats que es donen a Museu Particular, cada dimecres a 6:15 de la tarda.

0: l'eixida. Mirant endins per anar enfora.
1: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet.

Hola, amics de l'eixida, com esteu? Doncs jo sóc en Sergi i els moments en què sento benestar són aquells moments que comparteixo amb les persones que m'envolten i amb qui em sento bé. Per exemple, amics, familiars i fins i tot companys de feina. Però també sento molt de benestar quan faig activitats que connecten amb mi mateix. Per exemple, llegir, però també tocar el violí, que ho acostumo a fer quan tinc un mal dia o quan plou, és una mania que tinc i que fa que el meu estat d'ànim doncs millori. I també sento benestar doncs caminant per la natura, fent activitats per la natura, o quan el sol de la primavera que comença a escalfar doncs toca sobre la meva cara. Això em dona molta energia i em fa sentir molt bé. Una abraçada a tothom.

Hola, bon dia, sóc la Diana de Molins de Rei i el que m'aporta benestar és el raig de sol. Quan em llevo al matí i veig la llista de coses pendents, però just avui no hi ha res urgent, i quan miro per la finestra i veig que fa solet, surto a esmorzar a fora i em recarrega les piles i em ve un somriure de dir sí, avui aniré fent cosetes, però no hi ha gens de pressa.

Hola, sóc en Marc i el que a mi em fa estar bé és jugar a futbol amb els meus amics i doncs que no importa el resultat, sinó importa que ens divertim.

0: I de cop, entre el fer i el semblar automàtic, perseguint la maleïda pastanaga, un instant senzill ens retorna la màgia.
1: Escoltar la serenor d'un paisatge.
0: Capbussar-te en unes branques.
1: Sintonitzar amb el teu batec.
0: Escriure versos que ningú mai llegirà.
1: Fer bombolles de sabó. Fer bombolles d'il·lusió.
0: Assaborir l'ara i aquí.
1: Dibuixar un capvespre a la pell.
0: Desaparèixer entre llençols.
1: Degustar els rajos del sol.
0: Els minuts passen volant. La ment se sent relaxada i el cor ple. És el benestar real i sostenible que ens recorda que sí, que també forma part de nosaltres, de la nostra vida. No és tan aliè, llunyà o difícil de trobar com ens pensem. S'amaga a les petites coses. Només espera que ens donem el permís per evitar-lo.

0: benvinguts i benvingudes a l'Eixida, el podcast de ràdio El Despertador. Som la Mariona Rabassa Irla i el Jordi Muñoz Jovell, i avui, que ja tenim la primavera amb nosaltres i que fora el món segueix el seu rotllo, com sempre, volem convidar-vos a entrar a la nostra Eixida per evitar el benestar.
1: Potser és que l'arribada del bon temps ens està afectant, ja era hora, però teníem moltes ganes de dedicar un programa a parlar d'aquests moments de serenitat, de gaudi, de presència. I, de fet, més que parlar-ne, el que volem és que els sentiu i connecteu amb ells. Vam acabar l'any parlant del malestar de la felicitat a propòsit del nou llibre del Despertador, que has escrit tu, Jordi, i que, per cert, ja és a les llibreries oficialment i l'estaràs presentant aquests dies. No sé com ho portes, això.
0: Molta emoció. Amb moltes ganes que convidi realment a evitar el benestar, no? Sabem com va, amb moltes ganes de també conversar amb cadascuna de les persones que el pugueu llegir i res, a veure com us arriba.
1: Doncs t'acompanyarem aquests dies de presentació. Aviam amb qui et posen a la parada de Sant Jordi, amb quin autor d'èxit t'asseuen. Bé, justament en aquest programa repassàvem tot allò que ens produeix insatisfacció, patiment, angoixa, quan perseguim aquest estat ideal impostat de felicitat. Avui, però, volem quedar-nos en la segona part del títol del llibre, el subtítol Desmontando mitos para evitar el bienestar. De fet, amb la segona part de la segona part del subtítol, per ser més concrets.
0: Sí, per un dia, i sense que serveixi de precedent, deixem-nos de mirades crítiques i d'anàlisis i submergim-nos per un moment en un viatge d'abundància i llum.
1: I quines ganes de començar, però abans de posar-nos en matèria, respirem conscientment i profundament un moment, relaxem-nos i vinga, va, esteu a punt? Comencem.

0: La vida no té cap significat a priori. El significat de la vida depèn de tu, i el valor de la teva vida no és res sinó el significat que triïs. Jean-Paul Sartre, filòsof francès.
1: L'any 2004 arribava per primera vegada a les nostres llibreries L'home a la recerca de sentit, una obra escrita el 1946 pel psiquiatre austríac Viktor Frankl. Allà hi relata el seu pas per diversos camps nazis i el seu dia a dia després de ser alliberat, una experiència que evidentment el va marcar i el va portar a definir i desenvolupar els conceptes bàsics de la logoteràpia, una psicoteràpia orientada cap a la recerca del sentit de l'existència pròpia en pacients víctimes de patiment emocional prolongat. Després de dues dècades en el mercat del nostre país, el llibre va agafar volada tot just l'any passat i durant més de 160 setmanes seguides va mantenir-se a la llista dels més venuts de no ficció. Què ho fa que, de cop i sense un motiu aparent, una obra com aquesta es converteixi a deshora en tot un fenomen?

Viktor Frankl va néixer al si d'una família jueva vienesa l'any 1905, quan la psicoanàlisi de Sigmund Freud començava a guanyar popularitat entre els psiquiatres europeus. És per això que, durant la seva joventut, quan es va començar a interessar per la psicologia i la salut mental, la seva formació autodidacta sobre el tema incluïa molts textos sobre psicoanàlisi. Tot i això, també des de molt jove va començar a desenvolupar un notable interès per la filosofia, característica que definiria la seva personalitat i la seva manera de plantejar-se preguntes existencials sobre el sentit de la vida. Als anys 30, immers en l'estudi i el tractament de la depressió i la prevenció del suïcidi, ja defensava la idea que el benestar i la salut mental tenen molt a veure amb la manera com se li atorga sentit a l'existència humana. Tot i així, el que el portaria a reafirmar-se en les conviccions va ser una experiència terrible i potencialment traumàtica viscuda en carn pròpia. El seu pas per 4 camps de concentració nazis, inclòs el d'Auschwitz. I és que, quan l'home que fins llavors havia defensat que la vida sempre, fins i tot en les circumstàncies més penoses, té un sentit, va ser alliberat el 1945 per les tropes estatunidenques, va escriure: «I jo em trobo aquí, en aquesta ciutat mig destruïda, sol, sense llar i sense pàtria. Res no té sentit per mi. Res no aconsegueix alegrar-me, ni tan sols la feina». Fins i tot l'esperança de retrobar-se amb la seva mare i la seva dona s'havia esfumat. La mare, assassinada a Auschwitz, i la seva esposa, la Tilly, morta de tifus a Belsen. El seu pare, per cert, també havia mort estant amb ell al camp d'extermini. Pel que sembla, la persona destinada a patir no troba un final. Sempre es pot enfonsar més i més, deia en una carta. Aquestes, i no les viscudes com a presoner als camps nazis, van ser les hores més baixes de Frankl. En retornar a Viena, el psicòleg es va refugiar ràpidament en la feina, que li servia d'anestèsia per apaivagar els seus pensaments, però no pas el seu malestar. Poc a poc, però, i aplicant els principis del seu mètode, la logoteràpia, va anar reconciliant-se amb la idea que la vida té un sentit infinit, encara que sigui a través del patiment i el fracàs. Durant aquests anys de postguerra, també va escriure L'home a la recerca de sentit, que citàvem al principi. I tant aquesta obra com a les notes personals i les cartes al seu arxiu privat, Viktor Frankl ens ha llegat multitud de lliçons de valor universal que ens conviden a reflexionar sobre com podem evitar el benestar. Com quan diu que la persona sempre conserva la llibertat d'adoptar una actitud o una altra davant del seu destí, davant les circumstàncies. O també, la felicitat és com una papallona. Com més la persegueixes, més fuig. Però si dirigeixes l'atenció cap a altres coses, ella ve i suaument s'atura a la teva espatlla. La felicitat no és una parada en el camí, sinó una manera de caminar per la vida. I sobretot quan ens recorda que l'amor, al capdavall, és l'única resposta al problema del sentit de la vida. Sentit i actitud, dues paraules clau quan parlem de benestar. No podem decidir tot el que ens passa, i a vegades allò que ens passa pot ser tan esfereïdor i inexplicable com l'experiència del nostre protagonista. Tanmateix, podem continuar connectant i construint un propòsit des de l'acceptació de les noves circumstàncies vitals, del present. I si ens preguntàvem com és que ara, 80 anys després, l'obra de Frankl s'ha convertit en un best-seller, demanem-nos primer: és que la societat occidental d'avui ja no ens treu la son al sentit de la vida? És que els humans hem après a no repetir els horrors de l'Holocaust?

Hola, jo sóc l'Olga i la manera en la que trobo major benestar o que m'agrada més anar-lo a buscar de manera conscient és passejar. Sí, passejar per la platja, per davant del mar. M'encanta passejar descalça, notar la sorra a la planta dels peus, posar els peus a l'aigua, també, si es pot, i simplement quedar-me mirant el moviment de les onades. Poder-me sentir que formo part d'aquesta natura tan perfecta em dona molta pau, em dona benestar, m'ajuda a calmar la ment, m'ajuda a equilibrar-me, a sentir-me de millor humor. I doncs això, passejar o també poder seure, jugar amb les mans, enterrar-les a la sorra, em dona molta pau. En general és el mar, en general poder mirar el mar o les vistes al mar, però bueno, poder-me dedicar una estoneta de tant en tant i fer una passejada és per mi doncs la manera més ideal de trobar aquest benestar i de reconnectar amb mi mateixa i amb la vida.

0: avui estem a l'espai de l'Àgora, en la millor àgora possible, aquí a la, el que és la natura, no? I hem vingut a un bosc preciós que hi ha aquí a Caldes de Malavella, amb la companyia dels arbres, dels ocells, del vent, de la calma, de la Índia, que ens acompanya avui aquí també aquí, i sobretot també de la Isabel Verdaguer. Quin gust tenir-te aquí. La Isabel és de Caldes de Malavella, precisament. Hem vingut a un dels boscos que freqüentes. És terapeuta, directora del projecte Biodom Natura, on combina ecoteràpia, ciència i espiritualitat per millorar el benestar físic i emocional. Ofereixes experiències de connexió amb la natura, com banys de bosc i teràpies personalitzades. A més, la Isabel ha col·laborat amb nosaltres en diferents propostes i avui és un plaer doncs, tenir-vos a les dues aquí. Com estàs, Isabel? És un plaer compartir aquest espai.
1: Pues per mi també és un plaer, com sempre que estic amb vosaltres, i ja a més estem en aquest entorn, doncs no podíem estar més bé.
0: Hem vingut avui aquí, precisament al teu lloc de treball, no? Al teu despatx, per conversar una mica, ja que estem parlant de vital benestar, doncs em sembla que només respirar per un moment, com dèiem, aquest aire fresc, aquest paisatge, aquesta llum, aquests colors, aquesta olor, no? Aquestes aromes, és com si quasi immediatament ja connectéssim amb el benestar, no? Per què passa això, Isabel?
1: Doncs mira, Jordi, la veritat que estar al bosc, com tu dius, és la millor medicina que pot existir per tenir un gran benestar i millorar la nostra salut. I és que ja, no sé per on començar, perquè hi ha tants factors i elements que ens proporcionen aquesta salut que t'hi diré alguns d'ells, no? Realment estar al bosc és estar a casa. Primer de tot és un tornar a casa, perquè és això el que estem acostumats. Encara que ens sembli molt llunyà, perquè la nostra generació, els nostres pares i avis, doncs això ja no l'han viscut, però si parlem a nivell evolutiu, de tota la vida que tenim com a humans, doncs estem acostumats a viure al bosc. El bosc era on vivien, venim dels arbres, no? I llavors el nostre cos doncs, realment està acostumat pues, a viure en aquest entorn i beneficiar-se de tot el que hi ha al bosc. I què n'hi ha, com preguntes? Doncs, per exemple, el que respirem. Quan inspirem, no? que és algo que no es poden posar quasi paraules, no? I que si ho anem entrenant cada vegada notem més sutileses, doncs tot això que sentim són les aromes del bosc. I aquest aroma no està simplement perquè sigui agradable, sinó realment són les paraules del bosc. És com es comuniquen les plantes. I s'estan dient moltes coses ara mateix, no? I hi ha moltes molècules, i cada vegada se sap més, que és tot un llenguatge molt complex. I ara saben que estem aquí, les plantes. I això que respirem, doncs, és bo per elles, no només perquè es poden comunicar, sinó més a més perquè és el seu sistema immunològic. I aquestes substàncies doncs, les envien per guarir-se i protegir-se. I nosaltres, com a animals que som, que vivim aquí, doncs estem acostumats a rebre això i que sigui també el nostre sistema immunològic. Això és una de les coses, però és que a més, només els seus colors, els diferents verds que la natura, tal com ens centren, ens relaxen. La nostra vista està realment molt acostumada a rebre aquests verds i que realment, per exemple, el nostre cervell té una sèrie d'ones, no? Doncs, que es diuen alfa, beta, doncs les alfes augmenten, que ens donen tranquil·litat, ens donen relaxació, aquestes augmenten, i en canvi les betes disminueixen, que són les que utilitzem, doncs, per exemple, doncs, quan estem en un nivell molt alt cognitiu, no? I t'hi podria dir moltes coses més, com els sons dels ocells, si ara deixo de parlar... És que ja has vist tot, has somrigut de seguida. Ens fa somriure, però no com algo cultural que somriem, no, és que ens fa somriure, ens canvia l'expressió de la cara. Sentir els 5 minuts al dia el so dels ocells està demostrat que és molt beneficiós. I així tot, les estructures, les formes fractals de la natura són molt bones, t'hi podria haver moltes coses, i simplement a nivell psicològic, el fet d'estar aquí i sentir el nostre cos, sentir que és casa nostra, només això, amb el sostre arbori com a sostre de la nostra casa, ens fa sentir realment molt bé, molt acollits i molt a casa. És la mare natura, és la nostra mare.
0: I em crida molt l'atenció tot això que dius, com l'espècie humana, no? En aquest afany també de domini davant del món, o també segurament de control, ens hem anat separant de la natura, no? Hem vist com si, de fet, surt molt l'expressió, no? Aquest cap de setmana hem anat a la natura, no? Com si no fóssim nosaltres ja a part de la natura, no? I és com si ens distingíssim de la natura, no? I em crida molt l'atenció, com dius, que, és que nosaltres reaccionem contínuament a la natura perquè som natura, no?
1: Exacte, sí, sí. Aquesta nostra, per nosaltres és més, per a gran majoria de població, és la ciutat, els pobles, les cases construïdes, i quan anem a la natura és l'excepció. Diem, anem a la natura, i anem a buscar bolets, o anem a fer fotografia, o a fer footing, o a passejar el gos, que està molt bé, això. Però hem oblidat que som natura, no? Llavors, estar en contacte amb nosaltres també forma part de l'anem a la natura. És primer, entra a la teva natura per poder realment connectar amb la resta de natura, no amb la natura, amb la resta de natura, no?
0: Per tant, això no estan parlant d'aquest viatge que deies que torna a casa, potser en lloc de forçar de fer alguna cosa extraordinària, per això que deies, no? Per dir, ostres, no, per estar bé he d'anar allà, és, potser hem de fer el viatge al revés, no? Deixar-nos ser, deixar-nos estar i deixar-nos ser natura també, estiguem on estiguem, no?
1: Sí.
0: Perquè com la natura simplement està aquí, no està forçant res, no?
1: Sí, mira, estem aquí tan senzill com estar aquí asseguts, tu davant meu, jo davant teu, i estar presents, no? La clau també per estar a la natura i ser natura és escoltar aquesta activa també i la presència, no? Perquè jo estic per tu i tu estàs per mi i som natura i junts estem amb harmonia i en connexió amb el tot. I això, no, això és una cosa que tenim realment molt oblidada i que no ve d'un dia a parlar, o sigui, no ve ràpid aquesta reconnexió, però sí que ve. Sí que bé, pot venir de cop, eh? És com un clic que de cop, quan te permets estar en silenci, per exemple, encara que estiguis acompanyat, estar en un moment de silenci, de caminar a poc, de deixar-te estar, de no tenir cap objectiu, és quan de cop dius, uau, és que inclús te canvia la manera de veure el bosc. En algun moment, llavors, després podem fer un exemple d'això, no? De petit exercici que te pot ajudar a fer aquest clic.
0: Sí, perquè precisament això que avui estem parlant de vital benestar i que estem en això de vital benestar, volem aprofitar que estem amb tu per fer una immersió real, no? Ara deies de com només a nivell sensorial, no? Kinestèsicament, amb tots els sentits, hi ha tants elements que ens permeten entrar en això. I tu, que ets ecoterapeuta, com dèiem a l'inici, ens podries explicar en què consisteixen els acompanyaments que fas, en què consisteix un bany de bosc, que se'n parla molt, hi ha molta literatura, però què consisteix això? I d'on ve?
1: Doncs mira, els banys de bosc, de fet, el bany de bosc és una de les coses que faig dintre de l'ecoteràpia, no només hi ha els banys de bosc, hi ha això, el bany de bosc, teràpia forestal, hi ha l'acompanyament i exercicis que fem amb els gossos, perquè només el contacte amb ells, doncs, ja és molt beneficiós, perquè són natura, i ens ajuden a veure perquè ells no l'han perdut, això. Després ja fem, pues, per exemple, xarles en cercle, no? En cercles de paraula, que diem, a la natura també, o teràpies individuals, d'anar caminant pel bosc, no? I el bany de bosc és una de les coses que fem. És molt senzill, però precisament és recuperar aquesta senzillesa. La base del bany de bosc és anar caminant, baixant el ritme, connectar molt els sentits, que hem dit, perquè quan connectem amb els sentits, quan tu toques, deixes de pensar. El teu cervell s'aquieta ràpidament, sense la necessitat de, per exemple, amb mindfulness o certes, certes tècniques que estan molt bé quan ja en saps, però costa el fet de dir, vaig a fer això. De la primera, a mi em va costar.
0: És aquesta part antinatural, no?, que dèiem, que no és orgànica, no?
1: Exacte. Que en canvi, com tu deies abans, que era evitar el benestar, consiste en això, el bany de bosc te permet evitar-ho sense tenir la intencionalitat de fer-ho. Simplement és tu te deixes. És un procés. El bany de bosc passes per una sèrie de fases, està bastant té un protocol, i el que fa és que de manera senzilla el teu cos recordi aquella memòria que té de ser un animal al bosc.
2: L'eixida. Mirant endins per anar en fora.
3: Quarts, notícies.

0: Bona tarda, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. Mollet del Vallès ha presentat la programació de la Festa Major 2026, que se celebrarà del 10 al 18 d'agost, amb un total de 111 activitats. L'inici oficial de la festa arribarà, com és habitual, el dissabte, dia 15 d'agost, amb la cercavila de les entitats i el pregó, que aquest any anirà a càrrec de l'humorista Pep Plaza. L'alcaldessa Mireia Dionisio ha remarcat que amb el pregó han volgut seguir l'essència dels darrers anys.
1: Sí, hem volgut mantenir l'essència dels nostres pregons, que volem que siguin pregons doncs, festius, reivindicatius, amb humor, que la gent vingui a riure. Al final és una de les parts importants de la nostra Festa Major i aquest any hem contractat un dels còmics més importants de Catalunya, com és el Pep Plaza, doncs, que l'hem vist a la televisió, l'hem escoltat per la ràdio, ha omplert teatres i estem segurs que farà un pregó irreverent i ple d'humor, com fa ell tots els seus espectacles.
0: Pel que fa a les noves activitats que faran les colles, han destacat des de la Colla Morada la celebració del 15è aniversari de la Santa Teca, una figura que enguany estarà acompanyada pel que han avançat que es denominarà la nova joguina morada. Per la seva banda, la presidenta dels Torrats, Valeria Lamas, ha assenyalat que una de les principals novetats serà l'obertura del tradicional sopar de la colla a totes les persones que hi vulguin participar, encara que no siguin sòcies. En l'apartat musical, els principals reclams seran els catarres i la fúmiga. I també us informem que l'Ajuntament de Mollet del Vallès ha iniciat els treballs de pintura als centres educatius públics de la ciutat, una actuació inclosa dins del programa Mollet Educa 2026-2028 que té com a objectiu continuar millorant i mantenint els equipaments escolars municipals. Les tasques es duran a terme aprofitant el període de vacances escolars per reduir al màxim les afectacions a l'activitat docent. Per aquesta actuació el consistori hi destina una inversió de 150.000 euros. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: l'eixida. Mirant endins per anar enfora.
1: Bàsicament és això, i treballem amb els sentits, amb el contacte amb els sentits, amb el silenci, baixar el ritme, amb la presència, amb l'intercanvi i connexió amb altres persones del grup. Potser també a vegades ho fem amb ella, que està entrenada especialment per fer això, i llavors ella també dona aquesta quietud. I és també permetre't l'observació i l'exploració, una mica tornar al nen que tots tenim a dintre i que no ens deixem moltes vegades, no? Però a vegades, quan sempre al grup hi ha algú que comença, i això t'anima, no?, a l'efecte mirall dels altres i del bosc, i al final la gent, a vegades, pues, saltant, jugant, plorant, traient totes les emocions, les que tradicionalment diem com positives o negatives, que no m'agrada posar això, o bones o dolentes, no? Totes són bones i necessàries, però tenim culturalment aquesta tendència a amagar la tristor i l'enfado, per exemple, i són indispensables.
2: És el contrari d'evitar-nos, no? Perquè ens estem forçant a no fluir orgànicament amb el que sentim, no?, amb el que ens passa.
1: Sí. Ens estigmatitzem, no?, sí. I ens escapem, no?, certes emocions, i això no ens deixa, si no et deixa sentir la tristor o l'enfado, després no podràs sentir

0: Ni té
1: una mosca, una baiona, i s'aixecaria sense pensar si això està bé o no està bé, no? I es posaria a jugar, no? I això ens ajuda molt a retrobar-nos a nosaltres.
0: Interessant. I això, vaig estar llegint que ve del Japó?
1: Sí, el bany de bosc, que es diu Shirinjoku, té aquest nom japonès perquè realment es va començar al Japó, i va començar als anys 80. No per una casualitat, sinó perquè realment el Japó té dues coses molt curioses. Una, és un poble encara avui dia molt connectat a la natura i als valors i l'espiritualitat. I què va passar? Que als anys 80 va ser dels primers països que van començar a canviar la forma de vida dels seus habitants, molt com ara vivim tots, aquesta pandèmia de l'estrès, que ens ha comportat aquest model des que va venir industrialització, amb aquest model, una mica entre cometes, del capitalisme, no?, que tots estem a dintre.
0: La productivitat, no?, de l'haver d'estar fent.
1: I llavors això està sempre en el fer, en el fer, en el fer, doncs ens ha fet que no ens puguem parar a fer res. I els japonesos van començar a veure amb aquest canvi, van començar a veure que la societat estava malaltint. I ells sí que van intuir, com encara estaven molt units a això, a la natura i als seus valors, doncs van veure que poder aquell canvi de vida en què la gent s'estava separant de la natura, en què estava treballant a horaris, per exemple, que ja no anàvem amb els ritmes naturals del dia i la nit, sinó que anàvem a la llum artificial, amb horaris de fàbriques que treballaven doncs, igual de nit i dormien de nit, de dia. Tot això van veure que la societat estava malaltint, estava agafant noves malalties que ni tan sols tenien nom en aquella època. No se sabia què era l'estrès, i així moltíssimes malalties. I llavors van decidir, doncs, aquella intuïció que tenien de realment invertir energia i diners, diguéssim, fer una recerca i enviar gent a la natura, grups de persones i a llocs urbans amb un guia, fer les mateixes activitats i a veure quines diferències hi havia. I van veure que enviar-los a la natura realment tenia uns efectes molt restauratius, només amb una sessió. Aquí van veure que havien d'invertir en això perquè ells es centrava molt en tota aquesta aerobiologia que hi ha al bosc, que, com he començat al principi dient, que és tan bona per nosaltres. Després va anar evolucionant, i ja quan va anar a Amèrica, els americans van introduir el que és l'acompanyament amb un guia, no?, amb la teràpia, i fent teràpia grupal. I així va anar passant fins que va arribar al nostre país, va arribar aquí a Catalunya, i aquí es va introduir, diguéssim, el tema més de conservació. Selvans, de la mà de Selvans, van agafar els banys de bosc per fer-los en boscos protegits, i allò que es guanyava s'invertia, doncs, en pagar els propietaris perquè no poguessin fer un ús productiu. Protegir els arbres, no es podien tallar, no es poden utilitzar, no es poden anar ni bruc ni res, deixar-los a dinàmica natural. I així és com va entrar en Europa, i a partir de Catalunya va anar a tota Europa.
0: Doncs moltíssimes gràcies pel regal d'avui, que crec que totes les persones, no només jo, bueno, jo estic agradíssim, com sempre, que comparteixo amb tu, però a part totes les persones que com han pogut viure d'alguna manera, crec que els hi haurà, esperem que els hi hagi convidat a obrir una mica la finestreta cap a si mateixes, no?, cap a la seva natura, i bueno, moltíssimes gràcies per participar.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per aquestes oportunitats, perquè feu d'ambaixadors d'algú tan important i essencial, així que jo marxo molt contenta si algunes persones se li han pogut donar aquest granet de sorra per acompanyar-los en aquesta reconexió. Així que moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies. Ja sabeu que podeu fer banys de bosc amb l'Isabel, sempre que vulgueu.
1: Sempre que vulgueu.
0: Altres tipus de propostes.
1: Sí, acompanyaments diversos.
0: I amb la Índia, evidentment.
1: I amb la Índia, clar que la coneixeu. És una cosa estupenda i entrenada per aquest tipus d'activitats.
0: Gràcies per totes les dues.
1: Gràcies.

0: Oh, quin regal de conversa.
1: Som de Torà, som de Torà. I que poc ho tenim en compte, Mariona.
0: Exacte. Dir-vos que si voleu recuperar la conversa en vídeo, la podeu trobar al nostre canal de YouTube i podreu així també gaudir visualment d'aquest bosc, d'aquest meravellós bosc de Caldes. Quin privilegi, Jordi, que puguis viure ben a prop.
1: Sí, un lloc preciós per habitar-nos. Realment la natura és la nostra casa, no? Com deia l'Isabel.
0: I parlant d'habitar el benestar, crec que ningú té cap dubte que la cultura és una font meravellosa de benestar. I com a mostra, dos botons en forma de dos aules.

0: àudios més que ens heu fet arribar.
1: I és que és avui.
2: Soc el Quim i per mi una de les maneres més habituals d'evitar el benestar és amb el ball, concretament amb el swing, que és el ball que més temps he practicat. I ja sabem que expressar-se físicament, moure's, està molt relacionat amb el benestar físic, amb el benestar mental i emocional també. I en concret amb el ball swing és una font per mi d'expressió tant a nivell de creativitat, de connexió amb el moment present, de comunicació no verbal amb la parella de ball, que és molt ric, on es poden posar en joc aptituds que un té i que potser habitualment no manifesta, amb la qual cosa per regular-se, per equilibrar-se, la trobo una eina brutal si s'enfoca amb l'actitud adequada de no expectativa, joc, ganes de disfrutar.

Hola, sóc en Xavi Compte, músic i musicoterapeuta, i m'agradaria compartir amb vosaltres el que entenc que és la música i com la música ens transforma, com ens aporta experiències transformadores. La música és molt més que una experiència estètica. És un llenguatge profundament humà que ens connecta amb allò més íntim del nostre ser. Quan escoltem música, s'activen sensacions, es mouen emocions i sovint emergeixen records i vivències que creiem oblidades. La música ens fa vibrar, ens desperta, ens acompanya. Ens fa ressonar amb dimensions internes que sovint no sabem posar en paraules. I tot i ser una expressió pròpia de l'ésser humà, la música té la capacitat de transcendir-nos, de portar-nos més enllà de la ment, cap a un espai de presència, de connexió, de profunditat. Per això la música ens aporta benestar, perquè ens retorna a nosaltres mateixos, ens harmonitza i ens obre a una escolta més profunda, més essencial.

0: veieu, la música, la dansa, l'art, la literatura, el cinema ens convida a explorar nous territoris i ens desperta tantes emocions.
1: Sí, però tot passa per un moment previ fonamental, per evitar el benestar i, com abans mencionàvem, cal presència i atenció.
0: Efectivament, és la que ens permet connectar i poder fer immersió i viatjar en aquests mons que tantes vegades són com un recer en moments difícils.
1: Doncs parlant de cultura i viatges, per a nosaltres en cada programa és una font de benestar el pretext de l'Eli. Aviam què ens porta avui.
0: Som-hi.

Sons. Sovint, i potser amb més assiduïtat des de la pandèmia, recorrem a l'art a la recerca d'entreteniment i d'evasió, però també per explorar emocions i experiències, per aprendre i per veure'ns en el mirall que les diferents disciplines artístiques ens ofereixen. En altres moments convulsos de la història, fins i tot han aparegut subgèneres per alleugerir el pes de les circumstàncies. És el cas de la Gran Depressió als Estats Units d'Amèrica, pels vols del 1929, quan va néixer un subgènere cinematogràfic de la comèdia anomenat screwball comedy o comèdia esbojarrada, perquè la població pogués desconnectar dels problemes i trobessin un missatge positiu amb històries que tancaven amb happy ends. En aquest cinema juganer i transgressor hi podem incloure títols com La fiera de mi niña, Luna nueva, de Howard Hawks, o Històries de Filadèlfia, de George Cukor. Justament aquestes històries que he esmentat tenen en comú que estan protagonitzades per parelles que es refan després d'un trencament o d'un temps de separació. La pel·lícula Volveréis, de Jonas Trueba, és un homenatge a aquest cinema. Us n'explico l'argument. Ale, directora de cinema, i Àlex, actor, decideixen separar-se i celebrar una festa de comiat, prenent la suggerència que el pare d'Ale li havia fet de forma anecdòtica un temps enrere. El pare d'Ale, per cert, està interpretat per un divertidíssim Fernando Trueba, a qui el seu fill, el director real de la pel·lícula, també homenatja. La parella inicia un peregrinatge de trobades amb amistats i familiars per comunicar la notícia. Els intèrprets Itza Suarana i Vito Sanz també són coguionistes d'aquesta comèdia, que veu, com dèiem, de la tradició de la comèdia clàssica d'embolic que ha derivat en les feel-good movies d'avui dia. I d'això m'agradaria parlar-vos avui, del benestar que ens fan sentir algunes peces, cintes, obres i títols que s'acostumen a etiquetar com a feel good movies, feel good books, sèries, etc. En la literatura trobem els seus orígens a la Gran Bretanya durant la Segona Guerra Mundial com a resposta als temps tan durs que estaven vivint. S'hi inclouen novel·les construïdes en atmosferes agradables, ambients acollidors amb personatges amb encant que mostren el millor de si mateixos, que tenen sentit de l'humor i comparteixen un missatge positiu promovent el benestar. Aquestes característiques han traspassat el cinema i tenim un munt de pel·lícules que hi encaixen. Un exemple que s'ha convertit en un clàssic modern del cinema és Amélie, dirigida per Jean-Pierre Jeunet el 2001, que compta amb la música d'Ian Tiersen. La protagonista, interpretada per l'actriu Audrey Tautou, que treballa de cambrera a Montmartre i té una imaginació desbordant, ens va captivar i ens va fer somiar que la bondat podia ser un propòsit vital capaç de fer millor la vida de les persones del nostre voltant. Per aconseguir-ho, Amélie altera el seu dia a dia per incidir en el seu benestar. Podeu veure Volveréis a Filmin i Amélie podeu buscar el seu DVD a biblioteques, ja que actualment no es troba a plataformes. Tu, com avaluaries el teu nivell de felicitat? Quins indicadors t'ajudarien a definir-la? Al país de Bhutan, el nombre de vaques i ases, el fet de tenir un tractor, la conciliació entre vida laboral i personal, el sentit del karma o la confiança que tens amb el veïnat són algunes de les 148 preguntes que els 75 agents de la felicitat, treballadors contractats pel govern, fan per mesurar la felicitat de la gent en una escala matemàtica. I així ho retrata el documental El agente de la felicidad, dirigit per Arun Batarai i Dorothea Zurbo, que va ser presentat mundialment al prestigiós festival de Sundance. Bhutan és un país petit situat a l'Himàlaia, en frontera amb el Nepal i la Xina, que es considera el més feliç del món, o això indica l'FNB, la Felicitat Nacional Bruta, marcador que determina la política nacional i es promociona en els seus propis mitjans de comunicació amb un orgull propagandístic. Aquest punt de partida simpàtic i amable es va diluint a mesura que coneixem les històries de soledat i injustícia que viuen les dones entrevistades, a més el propi agent de la felicitat protagonista del film. L'Àmbar és un home de 40 anys que viu amb la seva mare, a qui cuida. En la investigació sobre la felicitat dels altres, ell cerca la seva pròpia plenitud, tractant de fer realitat el seu desig de casar-se i tenir fills, tot i que es conformaria amb obtenir la ciutadania bhutanesa, que no ha aconseguit per ser fill d'immigrants nepalesos. Podeu mirar el documental a Filmin.

Bressolats i bressolades per aquesta onada de dolçor, acabem el pretext d'avui dedicat al benestar amb el poema Quan t'acostes a mi, de la poeta, escriptora i activista Maya Angelou, que va néixer el 1929 a St. Louis, Missouri, i va morir el 2014 a Winston-Salem, Carolina del Nord. La traducció del poema és d'Anna Penn. La dolça nostàlgia del passat també ens escalfa, instants que tornen a passar pel nostre cor. Soc l'Elisabet Alguacil i això ha estat un nou pretext per trobar-nos a l'eixida. Gràcies per escoltar-nos. Quan t'acostes a mi, tot d'una, i m'arrossegues a cambres llunyanes on rauen els records, i m'ofereixes com a un infant les golfes, trobades de dies escassos, andròmines de petons furtius, rampoines d'amors prestats, baguls de paraules secretes, ploro.

Vull convidar-te a que et regalis un instant només per a tu. Que tanquis els ulls i et regalis un instant per respirar i abraçar exactament qui ets en aquest moment. Un instant perquè respiris amb tranquil·litat el que sigui que visquis, el que et passa, el que sents ara mateix. Per abraçar el teu món emocional, sense judicis, amb totes les seves tonalitats. Un instant perquè puguis respirar les llàgrimes, els plors, els dolors, les alegries, les bogeries, els temors, les confusions, els dubtes, les incerteses, les ràbies, les il·lusions, les companyies i les celebracions. El que sigui que t'acompanya ara i aquí és benvingut. Vull convidar-te a donar-te permís per ser, per sentir-te, per abraçar-te, per expressar-te, per ser tu, fràgil i imperfecte, per estimar la teva autenticitat, per abraçar les teves llums i les teves ombres, sense judicis. Et convido a seguir respirant, a seguir bevent un glob més de tu, d'aquesta essència tan bonica que té ganes de seguir creixent i caminant.

sóc la Paula i m'agrada fer plantes noies amb la mama i amb la tieta.

0: compartir, jugar, connectar, sentir, viatjar, escoltar, somiar, estimar, badar, contemplar, menjar, dansar, córrer, llegir, escriure, crear, reflexionar, explorar, abraçar...
1: L'actitud, el propòsit, la presència, l'atenció, l'amor, la natura, l'art, la música, la cultura...
0: Realment, i gràcies també a totes les aportacions de totes les persones que heu volgut participar d'aquest programa, tenim un munt d'espais, de canals, de propostes que configuren una paleta de colors molt completa per inspirar-nos a evitar el benestar.
1: Moltíssimes. I desitgem que us estigui realment inspirant tant com a nosaltres. Però no m'agradaria que ens oblidéssim d'un concepte que parla de com ens relacionem amb la vida. Perquè tant o més important, fins i tot diria jo, del que fem, és com o des d'on ho fem. Parlo de l'abundància. És clau per evitar-nos saber que ens tenim a nosaltres, oi? I l'abundància és el que ens permet relacionar-nos amb la vida sense necessitat que la vida o els altres siguin de cap manera.
0: Té a veure amb aquesta força interior que ho travessa tot, que va més enllà de les circumstàncies, a la qual al·ludíem a través de l'exemple del Viktor Frankl, no?
1: Exactament, Mariona. Podem relacionar-nos amb la vida des de la carència, que ens porta a la insatisfacció permanent, a la necessitat, a la dependència, a la frustració i a la buidor permanent, o podem fer-ho abraçant el que sigui que hi ha i jugant amb les cartes que tinguem, sabent que ens tenim a nosaltres per sostenir-nos, assaborint el que hi ha, potenciant la nostra responsabilitat, lideratge i autonomia. Podem connectar amb la plenitud, malgrat tot sigui imperfecte i aparentment ens faltin coses.
0: Realment, des d'aquí és més fàcil evitar el benestar. Però ja que parles de faltar-nos coses, en altres programes ho hem anat abordant, però mai està de més insistir. Que important és trencar amb el tòpic que depèn només de nosaltres evitar el benestar.
1: I tant. Un dels tòpics que més mal han fet. Evidentment que un component superimportant és l'actitud i aquesta abundància, però hi ha altres factors que també impacten i que és fonamental tenir-los en compte perquè si no alimentem una demagogia quasi criminal.
0: Sí, perquè com a éssers socials interdependents que som, vivim en el context d'una estructura social que no és igual per a totes. Hi ha una sèrie de determinants socials, de sexe, de gènere, d'edat, origen, classe, economia, salut, orientació sexual, que ens condicionen totalment la nostra visió i la nostra capacitat de moviment. És a dir, la facilitat o la dificultat de transformació, i obviar això seria, com tu dius, molt pervers.
1: Sí, ara em venia al cap, Mariona. Recordes el que ens va dir la Magda Casamitjana, l'exdirectora del Pacte Nacional de Salut Mental a Catalunya? A l'eixida que justament parlàvem sobre el poder de la vulnerabilitat.
0: Sí, va ser allò, una frase molt reveladora, que el codi postal condiciona el benestar de les persones. I jo diria més, no només són aquests elements estructurals els que ens condicionen, sinó que hi podríem sumar altres elements més contextuals del moment puntual que estem transitant, que també ens poden estar afectant.
1: Exacte. Fet aquesta puntualització, crec que abans d'acabar i de recordar que, evidentment, aquesta xida que avui podeu estar escoltant, com aquesta altra del poder de la vulnerabilitat, i totes les que vulgueu, les podeu escoltar als nostres canals d'iVoox i de Spotify, ens falten les preguntes finals, no, Maria? No? Que jo no me'n vaig sense les
0: preguntes finals. Així és, així és, sí. Avui portem preguntes que ens convidin a evitar el benestar.
1: Ah, exacte, això és el que volíem.
0: Què li dona sentit o propòsit a la vida? Què és important? Quan ho tens present?
1: Amb quina actitud viatges pel teu dia a dia? Des de la carència o des de l'abundància?
0: Què agraeixes avui?
1: I com preguntàvem al concurs de creació Somriu la vida d'enguany, què t'aporta a tu benestar?
0: I a què li vols pujar una mica el volum per evitar més el benestar?

0: Ara sí, i amb la bona companyia d'aquesta meravellosa cançó de la Natàlia Doko, tan inspiradora, que es diu Respira, i que ens convida a respirar, doncs volem agrair-vos haver-nos acompanyat un dia més en aquesta nova eixida, i també volem agrair totes les persones que avui han passat per al programa, a la Isabel Verdaguer i la seva fantàstica immersió que ens ha regalat al Bosc, a l'Eli, que com sempre ens ha tornat a omplir de recomanacions al pretext, i a l'Elit Burgàs per posar música i l'Arlín Segués veu a la sintonia de l'eixida.
1: I evidentment gràcies també a totes les persones que heu participat amb les vostres notes de veu, compartint-nos els vostres moments de benestar. Recordem que amb totes les cançons que han anat apareixent al programa i algunes més, hem creat una playlist al nostre perfil de Spotify, al guió baix despertador, perquè les tingueu a mà sempre que vulgueu, sempre que les necessiteu. Avui em sembla, Jordi, que marxem ben relaxats.
0: Mira com respiro. Sí, relaxats i habitats. Aquesta era la intenció i ha estat un plaer. Bé, ens retrobem d'aquí unes setmanes amb una nova entrega. Mentrestant, que gaudiu molt de la Diada de Sant Jordi. Si voleu, podeu comprar el llibre. I també gaudiu de la primavera i de tots aquests moments màgics de presència i connexió que hem anat repassant al programa. Adeu i fins la propera.
1: Adeu.

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Què tal, com anem? Salutacions cordials i gràcies de nou per estar a la sintonia del Rock and Classics, escoltant els grans clàssics de la música rock de tots els temps. Avui no marxem gaire lluny de casa, ens n'anem a Menorca per a recordar els èxits i la història dels Ja t'ho diré. Ja t'ho diré, van ser un grup de música de l'anomenat rock en català, tot i que provenien de Ciutadella, a Menorca. Es van traslladar, però, a Girona, on van tenir la major part de la seva carrera musical. Es van separar l'any 2003, però van reaparèixer el 2013 amb la gira Mos Tornem a Trobar, on feien un repàs per diversos punts de la geografia dels països catalans dels seus millors temes. El 1986 es van formar a Ciutadella, a Menorca, amb Cris Joanico, Sebastià Saurina, Carles Pons, Vicenç Fontestat i Jesús Moll, tots ells provinents de diversos grups musicals. A l'inici de 1990 van enregistrar les seves primeres cançons. Ei Joan, Esbell Bescador, Mujeres i Último Verdugo. Això va ser als Estudis Digital de Palma de Mallorca. Anem a escoltar, doncs, precisament el que va ser un dels seus primers temes, que va aparèixer posteriorment en el seu primer llarga durada. Ei Joan.

0: A principis de 1991, els Ja t'ho diré van decidir en bloc d'anar-se'n a viure a l'Empordà, concretament a la localitat de Biure, on van preparar el seu primer disc, que és Blau es Fester, un disc que portava èxits com aquest, Suspès en l'aire. Suspès en l'aire i doncs Ja t'ho diré que demostraven a Catalunya i als països catalans que hi havia molt bones bandes que només havien començat a brillar, que ens portarien molt bones estones amb bona música en els propers anys.
1: Rock and Classics, els números 1 del rock de tots els temps.
0: I és que tenen una gran quantitat de temes interessants per escoltar. Com aquest altre que ja sona i que també apareixia en el seu primer disc, que és Blau es Fester, Per on surt el sol.
1: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.

0: principis dels anys 90, els Jato anaven amunt i avall arreu de Catalunya per aportar la seva millor música al costat de bandes com, per exemple, Sopa de Cabra. I van connectar amb Josep Tió, un dels compositors, cantants i guitarristes de Sopa de Cabra, que els hi va produir el seu segon llarga durada, un disc publicat l'any 1993 que s'anomenava Dos o Tres, i aquest és un dels seus temes sentimentals que parla del mar i que es diu M'allunyaré.
1: Posa't a la butxaca tots els èxits del rock. Rock and Classics, amb Esteve Llop.

alternant temes tranquils amb més rockers i més moguts com aquest Joan Barrina, un altre dels temes que apareixia dins d'aquest segon treball de Ja t'ho diré, que es deia 2 o 3. I encara més temes amb bona marxa. Aquí és un altre dels talls d'aquest disc interessant d'escoltar. Hi ha color.

0: els clàssics que no poden faltar a la teva discografia te'ls porta Esteve Llop a Rock and Classics.
1: Arribem a l'any 1995, un exercici clau en la història dels Ja t'ho diré. Moment en el qual es tancaven els estudis Música Global de Girona l'estiu d'aquell 1995 per enregistrar un excel·lent treball que jo vaig tenir l'oportunitat d'escoltar en primícia junt amb ells a la ràdio. El disc Moviments Salvatges que començava amb aquest fantàstic Res no es mou. Res

0: excel·lent treball el que estem recordant a Rock and Classics. Moviments salvatges, aquest llarga durada de Ja t'ho diré, que es portava temes com aquest a poc vaig dibuixant, i amb col·laboracions de luxe, com per exemple la de l'encara llavors guitarrista de l'último de la fila, Quimi Portet, en el tema que hem escoltat al principi, Res no es mou. Ells són els protagonistes del Rock and Classics d'avui, Ja t'ho diré.
1: Posa't a la butxaca tots els èxits del rock. Rock and Classics, amb Esteve Llop.

I si avui vens al Rock and Clàssics i trobaràs els Ja t'ho diré. Des d'aquest Moviment Salvatge és un dels seus temes imprescindibles de la discografia dels menorquins. Si vens amb la col·laboració al violoncel de Francina Turón. També hi havia altres col·laboracions que encara feien una mica més atractiu aquest disc. Concretament, el tema que el tancava hi havia a les veus Gerard Quintana, Imbècil per un dia.

Després de l'èxit de Moviments Salvatges, dos anys després reapareixien els Ja t'ho diré amb un altre treball molt interessant que, de fet, va ser l'últim enregistrat en català per la formació menorquina. El disc es deia Un ram de locura. Aquest va ser el seu primer single extret, sonant per tot arreu aquell 1997, aquest univers. I seguim amb més bons temes des d'aquest ram de locura. Aquest un tema una mica més salsero, més calent, que ens transporta a imatges estivals. Sal i dolçura.

0: interessantíssims temes, excel·lent producció, la dels Ja t'ho diré, amb aquest ram de locura que sonava el 1997. Aquest és el tema Per a tu. Després d'aquest treball van decidir de fer un disc en directe, el doble Es Directe, l'any 1999, enregistrat en la gira que havien fet en els darrers temps, i l'any 2001 van treure el seu últim treball en castellà, Soñando Silencio. I aquí s'acaba la història del Ja t'ho diré, a banda d'un recopilatori publicat l'any 2003. Com us hem dit, però, per sort van reaparèixer el 2013 amb una nova gira per a commemorar tots els seus anys d'història. Estem acabant el programa d'avui. Salutacions cordials d'Esteve Llop. Abans de marxar, us recordem les nostres vies de contacte.
1: facebook.com/rockandclassics.estevellop
2: twitter.com/rockandclassics.
0: També, si ho preferiu, ens podeu enviar un mail.
1: Envia un correu electrònic a rockclassics2010@gmail.com.
0: Marxem a un dels postprojectes, Ja t'ho diré, el que encapçalava Cris Joanico al costat d'altres músics que es van reunir a finals dels 90 amb un nou projecte, doncs, que agafava una mica dels Ja t'ho diré, però també ens portava una proposta nova. Eren la veu de Ja t'ho diré, Cris Joanico, al costat del guitarrista Toni Xuclà, i la guitarra i la veu de Juanjo Muñoz. Així doncs, una proposta molt acústica que es va anomenar Menage a Truar com a disc de presentació el 1999. Aquest, un dels seus temes enregistrats en viu, Viatge estel·lar d'un adolescent. Amb ell us deixem. Adéu-siau.

L'Hora del Conte és un programa setmanal en el que us oferim un conte per als més menuts i un altre pels més grans. També us recomanem un llibre, una plana web i, com no podia ser d'una altra manera, tot acompanyat amb bona música del nostre país. L'Hora del Conte, dijous a les 7 de la tarda i en redifusió dissabte a les 9 del matí.

0: Mollet al dia.
1: Bona tarda i benvinguts i benvingudes a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dimecres 22 de juliol del 2026. Abans de començar, repassem les notícies més importants del dia d'avui. Mollet del Vallès presenta la Festa Major 2026 amb 111 activitats i els Catarres, la Fúmiga i Pep Plaza com a grans reclams. La Festa Major tindrà lloc del 10 al 18 d'agost. I l'Ajuntament de Mollet destina 150.000 euros a treballs de pintura als centres educatius de la ciutat. Forma part del programa Mollet Educa, que té un pressupost de 3 milions d'euros. Mollet i Xarxa en Rosa signen un conveni per acompanyar dones en la seva reincorporació laboral després d'un càncer de mama. Ho faran gràcies a la col·laboració amb EMFO. Incendi al terrat d'un edifici de Mollet que obliga a desallotjar preventivament els veïns. El foc extingit en poc més d'una hora va afectar l'aïllament tèrmic de la coberta i no va causar cap persona ferida. Abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergio Guardeño, control tècnic, Carla Ramos, Emma Balea i qui us parla, Jorge Ascón, a la redacció.
0: Mollet al dia, notícies.
1: I Mollet del Vallès ha presentat la programació de la Festa Major 2026, que se celebrarà del 10 al 18 d'agost amb 111 activitats que s'allargaran una setmana i que combinaran cultura popular, música, espectacles, propostes familiars i les tradicionals activitats de les colles de Morats i Torrats. El primer acte començarà el dilluns 10 d'agost i serà amb les activitats organitzades per les colles, mentre que l'inici oficial de la festa arribarà, com és habitual, el dissabte 15 d'agost amb la cercavila de les entitats i el pregó, que aquest any anirà a càrrec de l'humorista Pep Plaza. A més del pregó, Plaza també presentarà l'espectacle El Substitut el dilluns 17 d'agost. L'alcaldessa Mireia Dionisio ha remarcat que amb el pregó han volgut seguir l'essència dels darrers anys.
2: Sí, hem volgut mantenir l'essència dels nostres pregons, que volem que siguin pregons doncs, festius, reivindicatius, amb humor, que la gent vingui a riure. Al final és una de les parts importants de la nostra Festa Major i aquest any hem contractat un dels còmics més importants de Catalunya, com és el Pep Plaza, doncs, que l'hem vist a la televisió, l'hem escoltat per la ràdio, ha omplert teatres i estem segurs que farà un pregó irreverent i ple d'humor, com fa ell tots els seus espectacles.
1: A l'apartat musical, els principals reclams seran els Catarres i la Fúmiga. El grup valencià tornarà a actuar a Mollet 2 anys després en el marc de la seva gira de comiat, fet que preveu un parc de Can Molà ple de gent. Les altres propostes que albergarà el parc passen per la tradicional Nit de les Colles, que reunirà Boicot i Versió Impossible. El programa també inclou actuacions com les Coco, los Mustang, Tapeo Sound System o la Festa dels 40 on Tour. Pel que fa a les noves activitats que faran les colles, en destaca des de la Colla Morada la celebració del 15è aniversari de la Santa Teca, un nou espectacle de drac i la incorporació d'una festa de l'escuma golfa. Així ho ha explicat Àxel Guinart, vicepresident de la Colla Morada.
3: Tenim la celebració de la Santa Teca, però aprofitem un dels actes que ja tenim, que és la segona edició, la Gran Confitada, però aprofitem que és l'aniversari per ficar-ho dins i encara augmentar més la festa. Tenim també un show drag, que és el primer cop que en portem com a tal, i intentar fer aquesta nit una mica més divertida, canalla, i tornem a tindre un altre cop l'escuma golfa, que és una activitat antiga que es va perdre amb el temps, però que agradava molt i sempre ens l'estaven demanant. Una festa de l'escuma habitual, però per la nit, amb musiqueta, poder ballar, veure una miqueta.
1: Guinart també ha explicat que la temàtica d'enguany serà Toy Story, una proposta pensada perquè connecti amb diferents generacions, coincidint amb el retorn de la saga cinematogràfica i amb la voluntat de reivindicar el joc tradicional i les joguines davant l'ús excessiu de les pantalles.
3: Com ha sortit aquest any la nova pel·lícula de Toy Story, creiem que això l'ha fet més intergeneracional del que ja era. Podem disfrutar els pares que la veiem nosaltres, la nostra generació que la veiem quan érem petits, i ara els més petits que també la poden anar a veure al cine. Llavors creiem que és una temàtica que pot arribar al cor de tothom, de petits i grans. Després, perquè També ara estem a l'era de la tecnologia, cada cop estem desplaçant més les joguines antigues, estem desplaçant, que és el mateix, la mateixa temàtica que té la pel·lícula, i aprofitem la seva temàtica per reivindicar aquells jocs que fèiem nosaltres, no?, de socialitzar amb l'altra gent, poder jugar amb joguines i divertir-nos amb la imaginació en comptes de les pantalles.
1: Per la seva banda, la presidenta dels Torrats, Valeria Lamas, ha assenyalat que una de les principals novetats serà l'obertura del tradicional sopar de colla a totes les persones que hi vulguin participar, encara que no siguin sòcies.
4: El dimecres, que sempre fèiem el sopar Torrat, aquest, o sigui, era un acte intern de la colla on només podien venir socis, i ara l'hem obert al públic i portem un concert molt potent, que és el grup de versions Esbarzers. I a més tindrem servei de barra i de sopar.
1: Lamas també ha avançat que una de les activitats estrella tornarà a ser l'aquàtic Torrat, que enguany arribarà amb diverses novetats pensades per a petits i grans, amb tres tobogans gegants.
4: Despliegue oficial màxim ha estat l'Aquafest, que canviem l'aquàtic que teníem sempre, que és un acte on venen molts infants, és un dels actes infantils més potents que tenim. Llavors hem apostat molt per aquest acte perquè ens agrada molt el format, i incloem en el que ja fèiem normalment una instal·lació de tres tobogans inflables bastant grans, no només per nens, sinó també ja un per adults. Tinc moltes ganes de l'aquàtic, perquè al final tu veus, no?, a fotos tal, el que estàs contractant, i tu saps que serà xulíssim, o sigui, tres instal·lacions, omplirem el parc de les Pruneres, serà impressionant, però també et dic que, com a Torrada des de fa molts anys, el pàdel i el Torratasca són punts forts amb els quals tenim moltes ganes.
1: El cartell d'aquesta edició és obra del molletà Gerard Martínez Sánchez, encarregat de posar imatge a la Festa Major. El cartell s'hi pot veure en 3D, el campanar de Mollet, el Moll Fer, la Santa Teca i l'Arlequí. En declaracions als mitjans, Martínez ha remarcat la dificultat d'elaborar-lo, però també la il·lusió per poder fer un cartell únic.
5: Va ser una mica difícil, ja que jo vinc del món dels videojocs i de la indústria de l'animació. Fer disseny gràfic ha sigut un repte per mi, però a la mateixa vegada ha sigut algo increïble poder haver fet el cartell de la Festa Major. I sobretot els objectius que tenia era fer un cartell diferent, únic, en comparació amb la resta, ja que he volgut utilitzar la meva tecnologia, que és el 3D, i sobretot aprofitar la meva experiència de crear personatges, i sobretot fer un homenatge a les colles i una crida a l'art i a la cultura.
1: En aquest sentit, la cultura popular tornarà a tenir un pes destacat durant la celebració. Entre els actes més esperats hi ha el correfoc del Ball de Diables, l'encesa del campanar, el correfoc infantil, la diada i la cercavila de gegants o les ballades de sardanes. Ràdio Mollet serà present a la Festa Major en programa en directe els dies 15, 16, 17 i 18 d'agost, de 6 de la tarda a 8 del vespre, a l'estand que hi haurà a Plaça Catalunya. Podeu comprar també les entrades a través de molletvallès.covid.com, o, si més no, també presencialment a partir del dia 10 d'agost al Mercat Vell. Val a dir que la Zona Blava, com és tradició, al mes d'agost és gratuïta durant a bona part fins després de la Festa Major, és a dir, gratuïta des del dilluns 3 fins al dimarts 18 d'agost.
0: Mollet al dia, notícies.
1: I l'Ajuntament de Mollet del Vallès ha iniciat els treballs de pintura als centres educatius públics de la ciutat, una actuació inclosa dins del programa Mollet Educa 2026-2028, que té com a objectiu continuar millorant i mantenint els equipaments escolars municipals. Les tasques es duran a terme aprofitant el període de vacances escolars per reduir al màxim les afectacions a l'activitat docent. Per aquesta actuació, el consistori destina una inversió de 150.000 euros que permetrà renovar diferents espais dels centres educatius i contribuir a la seva conservació. Aquesta intervenció forma part de les actuacions que impulsa l'Ajuntament per mantenir els edificis escolars en bon estat i oferir a l'alumnat, al professorat i a tota la comunitat educativa un espai més confortable, funcional i adequat per al desenvolupament de l'activitat educativa. El programa Mollet Educa 2026-2028 preveu una inversió superior als 3 milions d'euros fins a l'any 2028 per continuar millorant els centres educatius públics de la ciutat. El pla inclou diferents actuacions de manteniment, adequació i conservació i modernització dels equipaments amb la finalitat de garantir espais més segurs, accessibles i adaptats a les necessitats dels centres.

0: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I comencem les informacions de servei parlant del temps amb crònica que ens porta des de la xarxa a Luismi Pérez, a qui saludem. Molt bon dia.
3: Bon dia, continua aquesta calorada a gran part del país i tot i que arran de mar o al prelitoral no es desbocaran aquestes temperatures, sí que hi haurà molta humitat i sobretot aquesta sensació de xafogor. No és tan marcada com ahir, però déu-n'hi-do, encara suarem sense fer cap mena d'esforç. Sí que en comarques interiors, també a les valls del Pirineu, aquesta tarda es mouran les temperatures entre els 36 i 40 graus, 40-41 fins i tot al tram més baix del Segre. I també amb algunes nuvolades que aniran trenyant el nas per les comarques del Pla de Lleida, de Tarragona, del Delta de l'Ebre i també al sud de Barcelona. Núvols que arribaran a deixar alguna gota de fang o alguna tempesta seca, també algun ruixat però francament aïllat a l'extrem nord del Ripollès i de l'Alta Garrotxa. Pel que fa demà, una situació encara més assolellada i més calorosa. Déu-n'hi-do, perquè durant la tarda arribarem a fregar els 42-43 graus a les comarques de Ponent. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies a Luismi. Pel que fa a la farmàcia de guàrdia a la nostra ciutat, és la farmàcia Vilaseca d'Avinguda Jaume I, número 87, al barri de Col·legis Nous.

0: I l'Ajuntament de Mollet, a través de l'Empresa Municipal per la Formació i l'Ocupació, ENFO, ha signat un conveni de col·laboració amb l'associació Xarxa en Rosa, una entitat sense ànim de lucre que acompanya dones que han superat un càncer de mama en el seu procés de recuperació física, emocional i laboral. L'acord té com a objectiu facilitar la reincorporació al mercat de treball mitjançant un acompanyament integral i personalitzat. Amb aquesta iniciativa, el consistori reforça el seu compromís amb unes polítiques públiques centrades a les persones i amb la construcció d'una xarxa de suport per atendre aquelles persones que es troben en situacions de vulnerabilitat. El conveni pretén donar resposta a una realitat que sovint queda invisibilitzada. Les dificultats que moltes dones afronten a l'hora de reprendre la seva activitat professional després d'un procés oncològic. Durant la presentació, Mireia Dionisio, alcaldessa de Mollet, ha mostrat la seva satisfacció per la signatura de l'acord i ha assegurat que reflecteix el model de ciutat que defensa el govern municipal.
1: Aquest conveni i el que passarà avui i a partir d'avui reflecteix molt bé com volem governar la ciutat i com estem governant la ciutat, que al final es tracta doncs, de crear oportunitats. Creiem que és la nostra obligació com a govern crear oportunitats per tothom, crear sinergies que avui protocolaritzem amb entitats no, tan importants com en aquest cas Xarxa en Rosa i evidentment doncs, treballar perquè ningú quedi enrere en cap etapa de la seva vida. Per tant, molt contenta com a alcaldessa que després d'aquella reunió doncs, estem procedint a la signatura d'aquest conveni.
0: L'alcaldessa ha insistit que Mollet és una ciutat que aposta per la justícia social i que aquesta col·laboració és una expressió clara d'aquest compromís. En aquest sentit, ha remarcat que és responsabilitat de les administracions garantir que totes les persones disposin de les mateixes oportunitats per reprendre els seus projectes de vida. Per la seva banda, la regidora d'Ocupació i responsable d'ENFO, Encarna Ortiz, ha explicat que aquest conveni posa en pràctica una manera d'entendre les polítiques d'ocupació que té en compte les circumstàncies personals de cada persona. Ortiz ha detallat que el procés d'acompanyament es desenvoluparà en dues fases. En un primer moment serà l'associació Xarxa en Rosa qui farà el seguiment de les dones durant la seva recuperació i determinarà quin és el moment més adequat perquè puguin iniciar el retorn al món laboral. Un cop les participants estiguin preparades per aquest pas, serà ENFO qui assumirà el relleu amb un itinerari individualitzat d'inserció laboral adaptat a les necessitats de cada dona. Encarna Ortiz ha remarcat que entre les actuacions previstes hi ha l'actualització dels currículums, oferir formacions i establir contactes amb empreses.
2: Què farem, doncs? Actualitzarem currículums, oferirem formacions, borsa de treball, contactes amb empreses, bueno, infinit, tot un itinerari que normalment ja és el que fem, però ara en aquest cas adaptat també al ritme i a les necessitats reals de totes aquestes persones. I a més, no, és un itinerari flexible i viu.
0: La impulsora de Xarxa en Rosa, Sandra Martín, ha definit la signatura del conveni com un pas molt significatiu i ha agraït la confiança dipositada per l'Ajuntament de Mollet. Martín ha destacat que aquesta col·laboració permetrà ampliar el suport que l'entitat ofereix a les dones que han superat un càncer de mama. La responsable de Xarxa en Rosa ha defensat que facilitar la reincorporació laboral no és un gest de solidaritat, sinó una qüestió d'igualtat d'oportunitats.
3: Una reincorporació adaptada no s'ha d'entendre com un favor ni com una rebaixa d'exigència. És una qüestió d'igualtat d'oportunitats i també una manera intel·ligent de gestionar i retenir el talent. En aquest procés, les empreses, com ja han dit, tenen un paper clau. Cal acompanyar les dones perquè recuperin la confiança i les eines necessàries. Però també cal treballar amb les empreses, els equips directius i els departaments de recursos humans perquè entenguin aquesta realitat i puguin gestionar adequadament cada procés de reincorporació.
0: L'associació Xarxa en Rosa va néixer l'any 2020 amb la voluntat d'acompanyar dones en la recuperació de la seva vida personal, social i laboral. Des d'aleshores no han parat de créixer i només en aquest 2026 han acompanyat una quarantena de dones. Sandra Martín ha recordat que un diagnòstic de càncer pot interrompre la trajectòria professional i generar nombroses dificultats a l'hora de recuperar la normalitat anterior.

I els bombers de la Generalitat van extingir ahir dimarts al vespre un incendi declarat al terrat d'un edifici situat al número 77 de la Rambla Pompeu Fabra de Mollet. El foc, que no va provocar cap persona ferida, va obligar a mobilitzar 8 dotacions de bombers i a desallotjar preventivament els veïns de l'immoble. L'incendi es va originar mentre s'estaven duent a terme treballs d'aïllament tèrmic al terrat de l'edifici de planta baixa més 7 pisos. Durant aquests treballs van cremar les plaques de policarbonat, fet que va generar una intensa columna de fum negre visible des de diversos punts de la ciutat i una gran espectacularitat. Tot i això, el foc va quedar confinat al terrat cap a les 5:44, evitant que es propagués a la resta de l'edifici. Les flames van afectar principalment l'aïllament tèrmic de la coberta. La combustió de les plaques de policarbonat va provocar un degoteig de material encès sobre diversos patis interiors. Malgrat això, els danys van ser limitats i el més important va ser una rentadora que va resultar afectada. El fum també va arribar a alguns pisos, però no es va registrar danys a l'interior dels habitatges ni cap persona ferida. Durant la intervenció, la policia municipal i els Mossos d'Esquadra van acordonar la zona i van desallotjar els veïns per garantir la seva seguretat i facilitar les tasques d'extinció. L'incendi es va donar per extingit a les 6:31. Posteriorment, els bombers van ventilar els habitatges afectats pel fum, van inspeccionar els possibles danys materials i van verificar l'estat de l'edifici abans de permetre el retorn dels veïns als seus habitatges. I fins aquí l'informatiu Mollet al dia, però abans de marxar repassem els titulars més importants del dia d'avui. Mollet del Vallès presenta la Festa Major 2026 amb 111 activitats i els Catarres, la Fúmiga i Pep Plaza com a grans reclams. L'Ajuntament de Mollet destina 150.000 euros a treballs de pintura als centres educatius de la ciutat. Forma part del programa Mollet Educa, que té un pressupost de 3 milions d'euros. I Mollet i Xarxa en Rosa signen un conveni per acompanyar dones en la seva reincorporació laboral després d'un càncer de mama. Ho fan gràcies a la col·laboració d'Enfo. I incendi al terrat d'un edifici de Mollet que obliga a desallotjar preventivament els veïns. El foc, extingit en poc més d'una hora, va afectar l'aïllament tèrmic de la coberta i no va causar cap persona ferida. I fins aquí l'informatiu. Nosaltres ens hi retrobem demà. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.
1: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar cada dijous el que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i en remissió els diumenges a la 1 al migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb el que es ballava al Vallès.
2: Fugots, un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Escolta'l cada diumenge a les 4 de la tarda.

0: Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
1: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 711, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. A l'any 1863, a Whymper disposava d'unes curtes vacances d'estiu. Va tornar a Breil, on va tornar a contactar amb en Carrel, però com que les condicions meteorològiques no eren bones i el Matterhorn es trobava sota una capa de neu i gel, varen decidir anar a donar la volta a la muntanya i pel camí varen escalar uns quants pics menors. Abans de tornar, varen decidir de fer una nova tentativa, però la cosa va acabar com el Rosari de l'Aurora per culpa del mal temps. Mentrestant, en Whymper va aprofitar per estudiar el caràcter estrany d'en Carrel, a qui, amb el temps, va arribar a apreciar i respectar. Però el que realment sempre l'havia intrigat era que, tenint com tenia una excel·lent capacitat per escalar el Matterhorn, mai hagués intentat escalar-la pel seu compte, i més vivint com vivia el seu peu. Finalment, va arribar a la conclusió de que en Carrel va decidir prendre's el seu temps i això faria créixer la llegenda de la inaccessibilitat del cim i, a la vegada, això faria la seva victòria més espectacular. Si això era així, en Carrel es va valorar massa a si mateix. El 1864 el Matterhorn no va ser atacat. No és que en Whymper hagués abandonat el projecte, però aquell estiu es va dedicar a explorar la zona del Delfinat, juntament amb en Michel Croz, un guia de Chamonix. Va realitzar la que seria la millor campanya alpinística de la seva vida. Juntament amb en Michel Croz, un guia de Chamonix, va realitzar la que seria la millor campanya alpinística de la seva vida. En Croz reunia totes les qualitats que ell buscava i al final va creure haver trobat el company ideal per guanyar el cim del Matterhorn. I així arribem a l'estiu de 1866. I aquí s'ajuntaren una sèrie de circumstàncies que provocarien la més cèlebre tragèdia de la història de l'alpinisme. En Whymper havia quedat amb en Croz de trobar-se a prop de Zermatt el 13 de juny, però per un desafortunat malentès, en Croz va acceptar un altre compromís pel dia 27, el que volia dir que amb prou feina podrien coincidir encara no dues setmanes. Com que el Matterhorn estava encara cobert de neu hivernal, es va dedicar a escalar amb uns altres dos guies unes muntanyes properes a Zermatt. Va ser aleshores quan, en canviar de perspectiva, a Whymper se li va acudir d'intentar l'escalada per la vessant nord-est. Des de Zermatt, aquella banda semblava exageradament dreta, per això mai s'havia tingut en compte aquella opció, però, vista des d'un altre angle, aquella aparent verticalitat no era més que una il·lusió òptica. La idea era tan revolucionària que en Whymper no va poder convèncer Croz d'atacar el temut esperó nord-est. D'haver-ho fet, és possible que la història hagués estat ben diferent. En Croz va haver de tornar a Chamonix per tal d'atendre el seu compromís del dia 27 i en Whymper va aprofitar per anar a escalar per la zona del Mont Blanc, on, entre altres bones ascensions, va fer la primera a Le Guilbert. El 7 de juliol, en Whymper va tornar a Val Tournanche i li va explicar el seu nou pla a Carrel, el qual no hi va posar cap inconvenient i va acceptar, de seguida, anar amb ell tan bon punt el temps s'aclarís. Però, en realitat, Carrel ocultava el seu propi pla. En Carrel havia estat contractat per un grup d'italians, de molta pela, per tal d'intentar l'assalt al cim a la primera oportunitat. Es tractava d'un equip potent, que comptava, a més, amb molts recursos. Ignorant tot això, en Whymper va baixar a la vall per tal de visitar a un amic malalt, i va tornar uns dies després. I al matí de l'11 de juliol, el grup d'en Carrel va sortir de Breil amb una nombrosa caravana que carretejava tot l'equip. Aquí en Whymper se'n va adonar que l'havia engalipat un altre cop, i aquesta vegada estava segur que en Carrel tenia totes les cartes al seu favor. En Whymper es va quedar tot sol, incapaç de tornar a Zermatt amb el seu equipament, però de vegades la fortuna té cops amagats. Lord Francis Douglas i el seu guia Peter Tagwalder fill, el qual només tenia 19 anys, però que era un reputat muntanyenc, varen arribar de Zermatt aquella mateixa tarda. En Whymper va posar el corrent de tot plegat i en Douglas immediatament va acceptar anar amb ell per tal de dur a terme la temptativa per l'arest a nord-est. La cursa per la victòria havia començat. Un cop a Zermatt, varen contactar el vell Peter, el pare d'en Tagwalder, i per acabar-ho de dubar, es va trobar amb en Michel Croz, com que el seu client s'havia posat malalt, acompanyava el reverend Charles Hudson, un dels millors escaladors anglesos de l'època, i a un altre jove anglès, Robert Haddow. En Whymper els va proposar que unissin els equips i en Hudson hi va estar d'acord. Aquell grup de 7 homes va sortir desarmat a 6:15 del matí, però es tractava d'un grup massa nombrós i difícil de governar. I en ell hi figurava un membre que mai hauria d'haver-hi format part, en Robert Haddow, al qual li mancava experiència per tal d'escometre una sanció de tal envergadura. I la setmana que ve, la sanció.
0: Pals i botes. L'agenda.
1: Pel divendres dia 24 tenim un sopar al Turó de les Maleses amb els zíbers i els focs artificials de Sant Fost. El vocal és en Lluís Mas. Els que hi vulgueu participar, poseu-vos en contacte amb ell per la web del club. Tingueu present que aquesta és l'única activitat programada per aquesta setmana. I recordeu que per fer les sortides del club cal tenir vigent el carnet de federat de la FEC del 2026. En cas de no tenir-ne, el club us facilitarà una llicència temporal per cada dia de l'activitat. El mòdic preu de 7 euros per dia.
0: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
2: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta: donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Portaveus municipals.
1: Bona tarda i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui dimecres ens acompanya via telefònica Marina Escribano de Mollet en Comú, a qui saludem. Molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Marina, parlem de diversos temes, entre d'altres un dels més recents, i és que ja coneixem el que serà i el que és el cartell i la Festa Major de Mollet 2026, aquesta Festa Major d'estiu, amb més de 111 activitats que hi haurà, i podríem dir Catarres, La Fúmiga i Pep Plaza com a grans caps de cartell, però amb les colles dinamitzant tots aquests dies de festa, les colles i les entitats, una miqueta que li sembla tot plegat, si ha pogut ja fullejar bé doncs, totes les activitats que s'hi faran.
2: Sí, sí, sí, penso que és una bona proposta en la que, com deies, participen més de 20 entitats de la ciutat. Evidentment que Morats i Torrats tenen un paper fonamental en la dinamització i en engrossir aquest programa que està farcit, no? Que oficialment la festa la fem del 14 al 18, però que des del dia 10 d'agost ja hi haurà un munt d'activitats per fer, i penso doncs, que com sempre combina activitats per totes les edats, per tots els gustos, on la cultura doncs, té un element destacat, no només la cultura popular, sinó també la cultura. Jo m'agrada sempre destacar la programació que es fa a la terrassa del Museu Abelló, perquè venen grups, músics, artistes doncs, molt especials i que moltes vegades els hem descobert, jo almenys he descobert grans propostes artístiques gràcies a aquests concerts, però evidentment doncs els clàssics, les proves, els artistes que venen, per exemple La Fúmiga, no? Personalment a mi m'agrada molt La Fúmiga i serà dels últims concerts que oferirà el grup. També doncs, destacar que ja les colles han revelat el seu tema, no? Els temes que faran, no? L'Atlàntida i Toy Story, i penso que serà una festa major, o que hauria de ser una festa major doncs, divertida, que engresqui a tothom, que sigui festiva, responsable i que al final doncs, fem pinya i fem poble com poble que som. Jo dic poble perquè em sembla que per Festa Major és això, aquest esperit de poble-ciutat que tenim i que esperem aquests dies de Festa Major amb moltes ganes.
1: I que gairebé doncs, tothom coneix algú altre de qualsevol entitat que està per allà al carrer i que, per tant, doncs, per això, i que ho solem dir també moltes persones, el fet de ser un poble, per molt que som aquests 53.000 habitants. D'altra banda, sí. Marina, el poble o ciutat va celebrar aquest dilluns doncs, el ple municipal, i que es tracta del darrer abans d'agafar vacances, corresponent al mes de juliol, i vàrem veure, entre d'altres, una moció que es presentava per la climatització dels centres educatius de la nostra ciutat. No sé si en destacaria això o també alguna altra cosa més.
2: Bueno, podríem destacar això i el Pla Local de Seguretat, que ha sigut un procés llarg de dur-lo a terme, però que el tenim aquí i que penso que és important, que no solem parlar massa de temes de seguretat. L'altre dia ens van reunir per... vam tenir una reunió de resum de les dades arrel de la... No? Doncs de tot el còmput dels diferents elements amb la Junta Local de Seguretat, doncs on es parla de com estan en la ciutat en àmbit de seguretat, si han pujat, baixat delictes dels diferents tipus i quina és aquella percepció. No? Per tant, destaco també això, tenir un pla local de seguretat en el que hi ha una sèrie d'accions i que jo crec que com a finalitat última és que sigui una ciutat més segura, però que sobretot sentim, no? Hi hagi aquesta percepció, perquè a vegades les dades diuen una cosa i la gent té una altra sensació, per tant hem de treballar en això. I respecte a aquesta moció, doncs vam parlar d'un element que ja fa anys que és present, que ja fa anys que moltes entitats, associacions, plataformes denuncien les famílies, els docents, que és la calor que fa a les aules, que la crisi climàtica ha fet que aquesta calor intensa arribi abans i apreti a les aules, als infants i adolescents, i per tant hem de prendre mesures. I jo el que deia al ple és que hem de prendre mesures més enllà de posar ventiladors. Hem de fer doncs, espais més adaptats a aquesta calor extrema, patis més adaptats, més verds, bueno, tota una sèrie d'elements, aigua, instal·lacions per combatre aquesta calor i poder, doncs, que aquests espais, que són les escoles i els instituts, siguin espais on l'alumnat estigui bé, hi hagi un confort, i per això també destacar la feina que estem fent comuns des del Parlament, arribant a acords perquè es faci un pla nacional d'adaptar i d'adaptació de les aules, perquè això va molt més enllà de les competències municipals.
1: Mm-hmm.

0: com el dissenyem a la nostra ciutat, amb les característiques que té, amb les infraestructures i instal·lacions que té, amb el personal que hi ha i, per tant, en tots aquells elements que cal per plantejar-se doncs, prestar el servei de forma municipal 100%, no? De forma pública 100%, malgrat és un servei que és un servei públic, però històricament, no? Tots aquests anys ha estat prestant a través d'una empresa, una empresa que evidentment hi treu benefici. Nosaltres el que plantegem és que si l'aigua és un servei essencial, és un dret bàsic, no se n'hauria de fer negoci, no hauríem d'estar en mans d'una empresa que el que persegueix al final és treure'n un rèdit, no? Molt legítimament, però creiem que amb aquest àmbit, com és l'aigua, no hauria de ser així. Que moltes ciutats ja han fet aquest pas i també volem que Mollet el faci. Per tant, doncs, aquest estudi estarà llest en uns mesos i podrem veure com hem d'afrontar aquest canvi que des de Comuns creiem, des de Mollet en Comú, que sí o sí hauria de fer la nostra ciutat.
1: I tot just també a finals de la setmana passada coneixíem quin eren els noms més posats de nen i nena a Catalunya, també que havien repuntat els naixements un 0,8%, sorprenentment, i per tant nosaltres vam mirar també doncs, aquí a la ciutat les dades i en aquest cas hi ha hagut un repunt de naixements de més d'un 16%, en concret 330 naixements que són 46 més els que es van produir del 2024, per tant un 2025 que després d'anys amb aquesta tendència a la baixa hi ha hagut un repunt que no sabem si continuarà o si més no ha sigut puntual, però per tant imagino que bona notícia també això.
0: Sí, clar, és bona notícia perquè la davallada de la natalitat ja sabem quins efectes té i entre d'altres on destaco un és això de les aules, no? És això d'omplir o no omplir escoles i, per tant, el risc aquest d'anar tancant aules. Per nosaltres és una bona notícia. La desconeixia, també ho he de dir, i perquè no, totes les previsions van fent que anàvem d'una manera que anava posant en risc el manteniment, no, d'això que deia, d'algunes aules i com d'altres temes, evidentment.
1: I que també, contràriament a la tendència, doncs, s'havia vist també doncs, aquest any que les inscripcions a les escoles a Bressol havien estat molt superiors a l'oferta que hi havia i que per això l'Ajuntament de Mollet ha demanat obrir doncs, una nova estança a la Xarranca, mm-hmm. Així ho anunciava fa uns dies, i ens confirmaven ja aquesta setmana que ja s'estan trucant a nens i nenes, a pares de nens i nenes que estan en llista d'espera perquè puguin entrar en aquest cas en aquesta línia de la Xarranca, que de moment ens comenten que seran per 8 nens i nenes, amb l'objectiu doncs, d'acabar de tenir més permisos a meitat de curs perquè es pugui ampliar a 13, que és el nombre que es tenen a les altres estances.
0: Doncs sí, malgrat que seria positiu poder tenir més, perquè la llista d'espera d'enguany doncs, sí que hi havia hagut doncs, un increment molt, molt important i molt destacat a diferència dels altres anys. I per tant, doncs, hi havia moltes famílies que veien com el seu infant no podien entrar a l'escola Bressol. De fet, recordem, fa anys doncs, també anàvem a sortejos i bueno, no hi havia places suficients. Jo crec que ha tingut un impacte important el tema de la gratuïtat del 2-3 perquè també doncs, ha fet que bueno, moltes famílies optin també per apuntar o inscriure, no? Voler matricular els seus fills i filles en el curs previ d'1-2 i, bueno, i perquè a més també és una etapa important i que moltes famílies per conciliació evidentment ho necessiten. Per tant, és una bona notícia poder ampliar aquest nombre de places i esperant que aquest pugui, doncs, com deies, ser una mica superior i que doncs, el màxim possible de persones que ho necessitin tinguin plaça a les escoles públiques de Mollet.
1: I després... I després també volem comentar que si passem d'aquest Mollet Music Week a la presentació de la Festa Major, també en tenim un abans, que és la Festa Major de Gallecs, que té lloc des de demà dijous fins al diumenge. Amb aquests 4 dies de Festa Major es concentra sobretot a les nits de divendres i dissabte, que seran nits que tot acabarà més tard, que hi haurà, com és habitual ja, aquest servei de bus que posa l'Ajuntament de Mollet perquè els veïns i veïnes de la ciutat es puguin desplaçar doncs, fins a aquesta zona amb total tranquil·litat.
0: Doncs sí, crec que, bueno, que els veïns i veïnes de Gallecs

0: Cada any preparen la festa major amb moltes ganes, amb molt carinyo, i també des d'aquí també es té moltes ganes d'anar a aquesta festa major, que és diferent a la festa major de Gallecs, que també doncs, és en un entorn meravellós, que també hi haurà doncs, l'actuació clàssica dels castellers allà al costat de l'església, i convidar tothom doncs, a anar-hi, a més amb la sort que enguany no ha coincidit amb el Mollet Music Week, i per tant, doncs, pot haver-hi una entrega, no? Doncs més gran als actes i a la programació de Gallecs.
1: I ja per finalitzar, ens queda un minut i mig, no sé si també té la sensació doncs, que ara quan es torni al setembre, després d'aquestes vacances, tot l'entorn local i polític girarà una miqueta ja amb aquest compte enrere a les eleccions municipals del maig.
0: Doncs sí. De tota manera, ja tot això ja gira, sempre, no? D'alguna manera o una altra ja està girant, perquè quan a vegades es fan certes actuacions, la gent diu, clar, com que venen eleccions, i a lo millor en falten 2 anys, i ja, no? Bueno, és una mica curiosos, no?, aquests comentaris, però sí, al setembre, a més, ja inicies el curs. Normalment la tardor sempre ve molt carregada de coses que potser no s'han pogut acabar de tancar o gestionar a l'estiu, perquè jo ara us dic que el mes de juliol és un mes molt, molt, molt intens de tancar temes, d'impulsar, d'enllestir, de rematar, però el setembre segueix sent també un mes així amb el factor de que ja estem en precampanya, no? I tothom amb el xip ja del maig, que malgrat faltaran 8 mesos, sí que aquesta sensació hi és. Ara també toca anar gestionant, toca continuar doncs, governant en el nostre cas i toca portar endavant el dia a dia, i en el dia a dia hi ha moltes coses més en compte. Almenys per la meva part, jo el que tinc molt clar i crec perfectament i crec amb tot el convenciment és en allò que fem, que és per beneficiar doncs, a la nostra ciutat i als seus habitants.
1: Doncs ens quedem amb aquest missatge i desitgem també, Marina, unes bones vacances. És el darrer portaveu, ja ens hi retrobarem a la segona setmana de setembre, però de ben segur que ens veurem abans pels carrers de Mollet i de ben segur que per la festa major. Així que vagi molt bé i bones vacances.
0: Igualment, bon estiu.

0: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Són preguntes i curiositats que es donen a Museu Particular, cada dimecres a 6:15 de la tarda.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Mollet, 96.3 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodril.
3: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal.
2: Continguts en xarxa.

0: Avui parlem d'una investigació que s'ha publicat recentment a la revista Nature Physics i que descriu un comportament de la calor que fins ara no s'havia observat en semiconductors ultraprims. L'estudi l'han liderat investigadors de l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica d'Eindhoven i la Universitat McGill del Canadà. Un dels responsables de la part teòrica del treball és el professor del Departament de Física de l'Autònoma, en Francesc Xavier Álvarez, que avui ens acompanya. Bon dia i benvingut.
1: Bon dia, gràcies per contactar amb nosaltres.
0: Per començar, què és exactament el que han descobert i quin seria el titular que vostè explicaria a una persona que no té coneixements de física?
1: Bé, avui el que hem descobert té diverses derivades, però bàsicament el que diríem és que hem trobat una relació que hi ha entre el fet d'escalfar un dispositiu i que aquest dispositiu d'alguna manera es deformi per efecte d'aquest escalfament. O sigui, perquè s'entengui, faré una mica d'explicació amb algun fenomen que la gent conegui, que és, per exemple, tots estem habituats a que en materials de construcció es deixin el que es diu les juntes de dilatació, que és quan fem algun... quan construïm un edifici o posem algun material, doncs deixem una mica d'espai perquè aquell material, si s'escalfa, es pugui dilatar. Doncs bé, això a escala molt petita succeeix també, o sigui, això succeeix a totes les escales. Llavors el que hem trobat és que un cop escalfem un dispositiu i aquest dispositiu, doncs, per efecte d'aquesta dilatació, doncs, d'alguna manera es comprimeix, hem trobat un efecte retroactiu sobre la calor. O sigui, hem trobat que aquesta dilatació, d'alguna manera, té un efecte sobre la calor que fins ara no s'havia experimentalment observat, que el que fa és com bloquejar la possibilitat de que aquest calor es dissipi. Llavors, això té moltes derivades perquè, de fet, un dels principals problemes que té actualment la fabricació de dispositius electrònics, per exemple, els que estem acostumats nosaltres, que són els telèfons i així, tots sabem que quan utilitzem aquests dispositius s'acaben escalfant. Doncs aquest escalfament actualment significa un coll d'ampolla en el que fa la fabricació. O sigui, per culpa d'aquesta mancança que tenen aquests dispositius de poder evacuar la calor fàcilment, es fa que aquests dispositius no puguin tenir les propietats desitjades. Doncs bé, aquest descobriment que hem fet, d'alguna manera aquesta connexió entre l'elasticitat i la compressió dels materials i l'efecte d'escalfar-los, doncs pot fer un pas endavant en la comprensió de com, d'alguna manera, dissenyar millor aquests dispositius.
0: Per tant, tots els que hem après, no?, que la calor sempre va de les zones calentes cap a les fredes, amb aquests resultats s'observa com trenca, no?, amb aquesta idea tan establerta?
1: Sí, de fet... A veure, potser no és tant com que al final acabi anant de fred cap a calent, però sí que és un dels resultats molt interessants que hem observat, que és, doncs molt bé, com tu has dit, que tots estem acostumats a escalfar i que la calor vagi de calor de calent a fred, doncs amb aquest efecte de la dilatació el que fa és anar en contra d'aquest gradient, o sigui, d'alguna manera bloqueja. I si bé no pot d'alguna manera compensar-ho totalment, o sigui que sí que acaba la calor anant de calor cap a fred, sí que hi ha com una component que diu no, per aquí no pots passar, perquè d'alguna manera aquesta dilatació el que està fent és impedir que el dispositiu es refredi. O sigui que en aquest sentit sí, o sigui, és una qüestió bastant trencadora i que d'alguna manera també podria donar, si es deixa anar una mica la imaginació, podria donar una mica als enginyers la idea d'intentar governar com la calor s'evacua d'una manera fent, doncs, això, provocant pressió a sobre dels dispositius en algun lloc. O sigui, simplement, doncs, si veiem que en algun lloc està circulant calor, doncs, apretant per algun cantó, doncs, pues, igual podem fer que la calor deflecti cap a una altra direcció. Això, perquè la gent pugui tenir una imatge ben clara, és tots estem acostumats a la refracció, per exemple, a la formació de l'arc de Sant Martí. Doncs l'arc de Sant Martí és simplement que la llum, quan arriba sobre sobre una gota de pluja, doncs d'alguna manera es corba, es refracta i pot anar en altres direccions. Doncs d'alguna manera aquest fenomen que nosaltres hem descobert està certament relacionat amb aquest fenomen. O sigui que hem trobat una forma de refractar la calor que és simplement una forma de dir que la podem corbar en la seva trajectòria, doncs aplicant aquesta pressió en segons quins llocs. Però ja dic que això és fent volar una mica la imaginació. Estem en fases molt prematures.
0: L'estudi parla dels anomenats materials bidimensionals. Què són exactament aquests materials i per què desperten tant interès científic i tecnològic?
1: Sí, els materials bidimensionals són materials que són molt peculiars. O sigui, a veure, un exemple molt clar és el grafè. Perquè s'entengui, el grafè seria com el que surt de quan estem utilitzant un llapis, doncs la marca que deixa el llapis doncs està relacionada amb aquest grafè. De fet, el grafè es va descobrir doncs amb un celo i una mina de llapis i enganxant el celo en la mina de llapis i extraient-lo. Què es fa en aquesta situació? Doncs el grafè està fet de moltíssim... El grafit, que és el material amb el qual estan fets els llapisos, estan fet de moltes capes que són capes d'un àtom de gruix. Llavors, aquestes capes són fàcilment el que es diu exfoliables, que és que nosaltres podem agafar una capa i treure-la. Doncs una sola d'aquestes capes és el grafè. O sigui, el grafè és una sola capa de grafit. I per això les mines de llapisos van tan bé, perquè exfoliem aquest grafit i anem deixant traces d'aquest material. Doncs quan tenim una sola d'aquestes capes, tenim un material que s'anomena bidimensional, perquè com que en una de les direccions tan sols és un àtom, ens hem d'imaginar com una fulla de paper, en la qual en el paper hi ha un sol àtom a cada una de les posicions, però que és una extensió tot lo gran que nosaltres vulguem. Doncs bé, aquests materials, que n'hi ha d'altres, que són una mica més complexos, aquest seria el més senzill, tenen unes propietats tèrmiques i elèctriques molt, molt diferents de les que serien els materials habituals que estem acostumats, que tenen d'una manera tres dimensions. Llavors, aquestes propietats tan bones, una d'elles és que són molt bons conductors tèrmics, també són molt bons conductors elèctrics, i com que són d'alguna manera flexibles, doncs això pot portar, doncs, altre cop, de la mà dels enginyers que puguin imaginar doncs, circuits electrònics que siguin flexibles, que de fet ja hi ha, per exemple, pantalles flexibles degut a propietats similars, doncs totes aquestes propietats que són tan bones de conducció elèctrica, tèrmica i que tenen flexibilitat fa que des de la perspectiva de l'enginyeria un pugui pensar en doncs d'alguna manera modificar els dispositius que coneixem actualment. I per això és tan, tan interessant saber com es comporten. I de fet el que nosaltres hem observat és precisament aquest efecte de la pressió que en un material 2D d'alguna manera es fa molt més evident i molt més gran d'alguna manera. Que si l'haguéssim intentat observar en un material tridimensional, doncs possiblement no, això ens hagués costat molt més.
0: De fet, per arribar a aquestes conclusions, heu utilitzat també tècniques capaces de seguir el flux de calor a escala nanomètrica. Com s'observa també una cosa tan petita i tan ràpida?
1: Uf, això necessita un material. Nosaltres som la part teòrica, eh? Nosaltres estem en una col·laboració amb gent que té precisament aquests dispositius. Es fa, de fet, es fa amb làsers. Amb làsers s'escalfa i d'alguna manera es mesura amb làsers. De fet, és la part, una de les parts maques d'aquest treball, d'aquest experiment, que són polsos de làser molt ràpids. D'alguna manera agafem el làser que tots tenim al cap, però fem com un impacte de llum que dura molt, molt, molt, molt poc. És uns picosegons, que és una milmilionèsima part de... Bueno, seria molt menys, que això, d'un segon. Llavors, per mesurar, el que fem servir és una altra propietat, que és la reflectància, que és, molt bé, ja hem escalfat el dispositiu i llavors amb un altre làser tornem a impactar i el que reflexa la llum aquell material dependrà de la temperatura. Ens imaginem que estem davant d'un mirall, doncs seria un mirall, la reflectància canviada amb la temperatura voldria dir que és que estem fent front a un mirall que depenent de la temperatura ens reflexa millor o pitjor. doncs amb aquest làser, llavors mirant la llum, d'alguna manera, si veiem que hi ha bé més llum, tindrà una temperatura, si veiem que bé menys llum, tindrà una altra temperatura. O sigui que tant les dues s'escalfa i es mesura amb aquest làser.
0: Tot plegat entenc que són observacions sorprenents que s'han aconseguit. No sé si hi va haver algun moment en què vau pensar que els resultats podien estar fins i tot equivocats.
1: Uf, hem passat... una de les coses que m'agradaria transmetre és que, per exemple, aquest treball ha estat un treball de 3 anys. O sigui, les dades experimentals que ens van donar al principi ens els van donar fa 3 anys. I, de fet, vam passar al principi per una etapa molt ràpida, els primers mesos, on vam dir, mira, ja tenim el fenomen, i ho intentàvem explicar a través d'una altra explicació, amb un altre terme, que nosaltres creiem que tenia a veure amb segons o, no ho explicaré, però la qüestió és que ho vam transmetre als experimentals, els hi va semblar que sí, que era raonable, però anar mirant, vam anar observant que no acabava de quadrar al 100%. I això ens va fer, d'alguna manera, reprendre un altre cop la investigació des de zero, tornar a repensar l'experiment i tornar a intentar altres termes. I, de fet, una de les coses més curioses d'aquest experiment és que hem hagut de recórrer un treball dels anys 50 en el qual es postulava que podria existir aquest fenomen, però encara ningú l'havia observat en el món. De fet, per això s'ha publicat a Nature Physics. O sigui que, tal com deies, hem passat per molts altibaixos i fins al punt d'haver de rellegir tota la bibliografia i anar a parar un article dels anys 50 on es proposava allò que ningú havia observat i haver-ho de provar i llavors veure que tot això funcionava. Però tot i així, després de saber que aquest terme funcionava, aconseguir que tot ajusti bé, doncs han estat també processos de un any i pico anar fent simulacions, perquè el que es fa és fer una simulació, veure si concorda amb l'experiment, i clar, això és molta tasca. O sigui que sembla que això siguin treballs que siguin ràpids, i no, això és una feina de molts i molts, 3 anys en aquest cas.
0: Hem parlat amb el professor Francesc Xavier Álvarez del Departament de Física de la Universitat Autònoma de Barcelona. Gràcies per haver-nos ajudat a entendre una mica millor aquesta investigació publicada a Nature Physics. Moltes gràcies per atendre'ns.
1: Altre cop, gràcies a vosaltres per fer aquesta divulgació que també és molt important.

Moguts en xarxa. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. El món que hem construït ens obliga a ser algú, a reafirmar-nos de manera constant i sentir-nos aprovats. Hi ha qui diu que ens hem convertit en identitats i en motors autònoms que han oblidat la comunitat i la fragilitat. De tot plegat en parlarem amb el filòsof Nacho Bañeres, que ha escrit Despertar del narcisismo, un llibre que ens planteja com trencar amb els motlles que ens hem imposat. També descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Radó, recollirem una recomanació literària de Concha per Ramon, analitzarem una nova dada amb Núria Radó i parlarem amb Genís Fucho Rius, d'espiritualitat i de psiquiatria al suplement IE. Per acabar, dedicarem el like a l'exposició de Susan Ramírez, Traços de l'ànima. La mostra es pot veure a l'Ateneu de Lleida fins al 29 de juliol i és una oportunitat per descobrir l'obra d'un artista que es pren l'art com una manera de canalitzar les emocions. La pintura d'aquesta maresmenca connecta amb la natura, l'univers femení i l'expressivitat dels rostres. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem!
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
2: Hola, Laura. S'acosta al final de temporada i cada cop també fa més calor, però avui no parlaré de cap de les dues coses. Oh. Com tots sabem, s'està disputant el Mundial de Futbol, que ja li queda molt poc per acabar, i per fa unes setmanes vaig parlar-ne per tota la polèmica que hi va haver al voltant de l'organització i avui, sorpresa, en tornaré a parlar i no per analitzar tàctiques ni resultats.
0: Jo sé que t'agrada molt el futbol, ho respecto, Carles, però tinc l'esperança que no parlarem d'una pilota rodant, sinó que ho farem d'altres coses, no?
2: Doncs no gaire. A mi el futbol m'agrada moltíssim, però malauradament és un esport que involucra moltes coses que no són gaire agradables, diria jo. Vam parlar un cop de l'esports washing, també altres vegades n'hem parlat, però sempre hi ha hagut el racisme per al mig, i aquest cop em sembla que tornarà a ser així. Tot plegat comença arran del partit de vuitens de final entre Paraguai i França, que va acabar 1-0, i que va ser bastant violent, et diria, sobretot per la manera de jugar dels jugadors sud-americans que van posar les normes una mica al límit.
0: Recordo que havíem parlat dels càntics racistes en un partit d'Espanya, no? Però què ha passat aquesta vegada?
2: Doncs aquest cop el racisme no es va fer palès al camp, sinó que va ser a posteriori. Com et deia, el partit es va escalfar i després de rebre un tracte molt dur per part dels paraguaians, Mbappé, el davanter de França i del Real Madrid, va a celebrar la victòria davant dels seus rivals, els seus contrincants. No és algú estrany, totalment normal, i va ser a modo de revenja pel tracte doncs, que havia rebut durant els 90 minuts.
0: He vist que molts partits del Mundial han acabat amb els jugadors enfrontats entre ells, però això no va passar dins del camp. On es va produir l'actitud racista? Van ser els aficionats, a les xarxes, per exemple?
2: No vull posar el focus en els aficionats, que segurament devien haver-hi comentaris d'aquesta mena, sinó en les declaracions que Celeste Amarilla, senadora paraguaiana, va fer a Twitter, o com se li diu ara, X. Llegeixo la piulada textualment, perquè crec que no fa falta que faci res més. Bàrbar, no va aprendre ni a escriure. En lloc de llet materna xuclava cocos. I el més instruït que va sentir eren ximpanzés. Li hauries d'haver mostrat el dit. Orlando Gil. Orlando Gil és el porter paraguaià a qui Mbappé no va saludar en acabar el partit. Sincerament, em sembla surrealista que un representant polític faci aquesta piulada.
0: Surrealista em sembla poc. O sigui, m'has deixat astorada.
2: Qui es devia quedar desencaixat és Mbappé, qui va respondre a la senadora acusant-la de racista, que més que una acusació em sembla una descripció. Després, la senadora va demanar perdó i va reclamar al francès que també li demanés perdó per haver-li dit racista. Jo em pregunto i què més vol aquesta dona, perquè no em sembla ni mig normal. Arran d'això, fins i tot l'ONU ha donat suport a Mbappé davant les paraules d'Amarilla, que consideren menyspreables.
0: No m'estranya, és un escàndol.
2: tot plegat a mi també em sembla lamentable. De fet, em volia parlar per fer la següent reflexió, que ja l'he feta alguna vegada al llarg de la temporada. Si els representants polítics no donen un bon exemple, cap a on anem? Molta gent els considera exemples a seguir i cada cop es converteixen en representants ultra, sense miraments ni cap mena de vergonya. Si volem construir un món en què el respecte sigui la pedra angular, em sembla que persones com Celeste Amarilla han d'estar ben lluny de la política i del focus mediàtic.
0: Tota raó, Carles. Moltes gràcies. És moment ara de descobrir el perfil en què s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
3: Tot el que l'envolta neix d'una gran paradoxa. Pràcticament tothom sap qui és ella, però pràcticament ningú sap com es diu. L'agost de 2008 treballava com a socorrista en una piscina d'una urbanització de Sant Sebastián de los Reyes, a la perifèria de Madrid. Per error va barrejar diversos productes químics que es feien servir per al manteniment de la piscina i això va provocar un núvol tòxic que va fer necessari desallotjar la zona i activar els serveis d'emergència. Quan els periodistes van arribar al lloc dels fets i ella va explicar què havia passat, en un atac de sinceritat va acabar confessant que l'havia liat parda. Aquestes quatre paraules, la he liado parda, la van convertir de seguida en una estrella del submón de bromes d'internet, memes i programes de zapping. Ara han passat gairebé 18 estius. La socorrista, que en aquell moment tenia 18 anys, ara en té 36, i ben poca cosa en deu quedar de la noia que va cometre un error un dia. Però durant aquests 18 anys les pantalles no han deixat de recordar-li, convertint-la en objecte de burla contra la seva voluntat. No deu ser fàcil aparèixer constantment a teles i telèfons i que, a més, sigui per una pífia. Segurament farta de tot plegat, l'any 2021 va posar una denúncia per danys morals contra A3 Media, que va ser qui va gravar aquell tall que, tot s'ha de dir, posteriorment ha sortit a totes les altres cadenes. Finalment, després de diversos recursos, ara l'Audiència Provincial de Madrid ha condemnat el grup de comunicació a pagar-li 50.000 euros com a indemnització. I també a esborrar 9 vídeos en què es feia servir la seva imatge i la seva veu sense finalitats informatives. Més enllà de la indemnització, però, el gran triomf per ella serà si d'aquí un temps bona part de la societat l'hem oblidat.

El sistema ens ha convertit en narcisistes empedreïts, però encara som a temps de canviar-ho. De seguida ens hi endinsem. Abans, però, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: He de dir que no m'esperava això, no sé ni com reaccionar.
1: Simplement estem parlant de narcisisme. I com parlem del Mundial, que també ha parlat del Mundial el nostre company Banks, doncs que ahir parlava de CR7, que la selecció espanyola va jubilar l'altre dia al Nano. Que és, sí, CR7 és Cristiano Ronaldo i jo crec que és la persona més narcisista que he vist a la capa de la Terra. O sigui que només cal veure les seves declaracions després del partit contra Espanya, el que va arribar a dir de tot el que ha aconseguit Portugal és gràcies a mi, bueno, ell mateix.
0: Crec que podem compartir l'opinió de Pere Sánchez.
2: Sí, de fet, això, quan va acabar el partit va dir, abans de mi Portugal no havia guanyat res, ara tenen tres títols, així que avui parlarem de nosaltres mateixos, com faria Cristiano Ronaldo i del món que ens hem creat o que hem solucionat. Fa temps tot girava entorn de Déu, era el creador del món i el motiu pel qual passaven les coses, ara en canvi ens creiem que tot passa per nosaltres i que el centre del món som nosaltres. A causa d'això hem construït una visió narcisista i completament productiva que ens dissol com a comunitat i que ens aïlla. Ara bé, mai és tard per capgirar la situació i funcionar d'una altra manera. Per aquesta esperança advoca Nacho Bañeres, filòsof que ha escrit Despertar del Narcisismo, un llibre editat per Siglantana que ens vol fer aturar i reflexionar d'aquest fenomen a través de la filosofia.
0: Moltes gràcies, Carles. És moment de saludar doncs, el nostre primer convidat d'aquesta setmana, és Nacho Bañeres. Nacho, benvingut a Valors a l'Alça. Com està?
3: Hola, encantat d'estar bé aquí. Gràcies.
0: Gràcies a vostè per acompanyar-nos. En aquest llibre es parla, ja surt en el títol, de narcisisme, però també, en certa manera, de vulnerabilitat. Com es relacionen aquests dos conceptes?
3: Sí, el que plantejo en el llibre és que el narcisisme és una manera d'escapar-nos de la nostra condició vulnerable, no? Una manera de sostenir, però una manera de sostenir que porta molts problemes, la nostra condició vulnerable, que en realitat és difícil de sostenir, és difícil de viure com a éssers humans amb aquesta condició.
0: És possible despertar-nos del narcisisme que actualment impregna la societat?
3: Bé, jo crec que aquest és un camí que cal fer, que és possible fer-lo i que és possible fer-lo com un procés que implica això, reconèixer que com a éssers humans tenim un conjunt de característiques que ens aterren a terra. És a dir, que som éssers que fem preguntes que no podem respondre, que tenim incertesa davant del futur, que evidentment som conscients de la nostra mort i que hi ha tots conjunts i molt més d'altres de característiques, doncs fan difícil viure el dia a dia.
0: De fet, comentàvem amb l'equip del programa que és curiós com ens hem acabat convertint en éssers narcisistes sent una espècie gregària i dependent, no?
3: Sí, perquè la pastanaga que tenim al davant és molt seductora. Tenim una pastanaga que ens promet realitzar-nos, que ens promet autenticitat, que ens promet valoració dels altres i mirada dels altres, i és, com dic, una pastanaga molt seductora. I quan veiem que tothom ho fa, o que la majoria ho fa, doncs també això ens empeny a copiar-ho.
0: I hi ha possibilitat de deixar de ser narcisistes? És a dir, d'anar una mica cap enrere, deixar de sentir-nos que som el malic del món?
3: És que anar perseguint aquesta pastanaga és frustrant perquè s'aconsegueix potser a vegades, però el dia següent ja has de tornar a perseguir una altra pastanaga, per tant és frustrant i alhora és molt cansat, és esgotador. De fet, i jo crec que recuperar o tenir present tant la frustració com aquest esforç titànic, doncs jo crec que són dues vies per poder apropar-nos a la vulnerabilitat. I com dius tu també, en una societat molt individualitzada, on cadascú persegueix la seva pastanaga, desfer-nos o allunyar-nos una mica o posar la qüestió també permet trobar-nos amb l'altre, no? Que jo crec que és una cosa que està faltant i que també és un camí d'alliberació.
0: Que, de fet, sembla que ens haguem obsessionat molt en crear una identitat, no? I que tot es focalitzi en això.
3: Clar, és que hem perdut referents que abans teníem com filosofies, ideologies, religions, hem perdut tot això, o s'ha quedat més en un món on més escèptics, som més escèptics respecte a tot això, i aleshores l'únic referent que tenim som nosaltres mateixos, d'una forma molt individualitzada. Clar, això fa que, bueno, que estiguem en la nostra bombolla i també fa més difícil sortir-se'n d'ella.
0: Per tant, ens sentim còmodes en aquesta bombolla, en la nostra identitat.
3: No diria que còmodes, perquè a poc que escoltem la nostra identitat, mai arribem a tenir la sensació d'encaix. Mai solucionem les escletxes que traspua la identitat. I la identitat tampoc té mai la capacitat de respondre a totes les nostres preguntes. No? Jo, amb la meva identitat, no puc respondre què faré dintre d'aquest estiu o dintre d'un any. No puc respondre ben bé totes les preguntes. Per tant, ja me n'adono que la identitat no és la solució, per bé que alhora també me n'adono que no tinc moltes eines, que com a societat avui en dia no tenim moltes eines a la mà per respondre.
0: Abans que parlava de referents o de la manca de referents, tenim una de les cites, no, a Nietzsche, amb el tema de la mort de Déu, que en certa manera ens obliga a trobar un referent en allò individual, potser, és a dir, en convertir-nos nosaltres mateixos en el nostre propi guia, per dir-ho d'alguna manera.
3: Clar, aquí hi ha una cosa molt maca, no? Això que dius de poder-nos convertir en la nostra guia, és a dir, a dia d'avui, havent perdut els referents absoluts, no ens queda una altra cosa que estar en una actitud de cerca, no? I una actitud de cerca a nivell individual, encara que, hi afegeixo, que estaria molt bé poder-la compartir amb els altres, no? Poder-la fer-la més col·lectiva i que estigués més explicitada a nivell social. Això té un punt molt, molt, molt positiu, però alhora també és una càrrega en la mesura en què, havent perdut aquests referents externs, diguéssim, fent-la individualment, és una cerca molt pobra.
0: Mm-hmm. Sovint es parla del nihilisme des d'un sentit pejoratiu, però crec que vostè no defensa aquesta posició, oi?
3: No, tot al contrari. Tot al contrari. Jo crec que, diguéssim, acceptar el nihilisme és alliberador, però com presento el nihilisme? Doncs el presento dient que a dia d'avui no hi ha cap veritat absoluta ni cap ètica absoluta. Això no vol dir que no hi hagin relatives, és a dir, que no hi hagin petits referents de veritat i d'ètica, per exemple, que tinguin el seu sentit en un moment i en un lloc determinat. Clar, això fa més relatiu tot, però alhora també ens empenya, això que anem dient, no?, a construir, a que això sigui una tasca de construcció on també té més encaix la vulnerabilitat, perquè quan hi ha solucions definitives absolutes, aquí no es visibilitza lo singular. Llavors, el nihilisme permet que aparegui les respostes singulars, les respostes contingents i les respostes arrelades a un temps i a un lloc. Això crec que és molt alliberador. I també és alliberador que també, diguéssim, les promeses que tota metafísica, que tot discurs absolutista ofereix, com són el cel, l'alliberació, la saviesa, la il·luminació, queden també posats més en qüestió i això facilita que acceptem més la nostra vulnerabilitat, que sempre estarem desencaixats i que això forma part de la vida. I que potser tenint-ho més en compte ens és més fàcil acceptar-ho.
0: Mm-hmm. Abans parlava del fet que no hi ha cap veritat ni cap ètica que siguin absolutes. Amb els valors passa una cosa similar? No sé fins a quin punt els valors que coneixem com a cristians han mutat cap a valors més de mercat.
3: Sí, no hi ha valors absoluts, però els valors no han desaparegut. L'ésser humà és un ésser que conviu amb valors i avui està clar que aquests valors estan acaparats pels valors del paradigma mercantil, on tot funciona a través de compra-venta i un valor és l'increment o no, l'adquisició de capital. No? I amb aquesta lògica sovint interpretem la nostra vida. Aleshores, jo crec que dient que, diguéssim, que som una societat nihilista, no vull dir que no hi hagin valors, sinó que aquests valors són més difícils de veure perquè són valors que juguen en l'àmbit de lo mercantil, però que no obstant, no, l'han extrapolat i ara són valors existencials, no, de vida.
0: Abans parlàvem d'alliberar-nos. Si el sistema, si el poder ens modela, ens organitza i ens distribueix la subjectivitat d'alguna manera, podem arribar a alliberar-nos realment? Podem ser realment lliures o estem encara massa supeditats al capital?
3: Lliures absolutament no ho serem mai. No ho serem mai. La condició humana és més vulnerable, és més desencaixada. Però que no ho siguem mai no devalua el procés que sí podem fer. I el procés que sí podem fer és mirar cap a l'horitzó i anar a assolir una mica més de llibertat de la que ara tenim. Jo crec que això sí que és una cosa que podem fer i és una tasca molt filosòfica d'adonar-nos, perquè implica adonar-nos com ens estem construint com a persones, com a societat, implica també posar-ho en qüestió i finalment també demana pensar, imaginar noves formes d'estar que siguin més properes a facilitar-nos una major llibertat.
0: Vostè diu que la identitat no s'oposa al sistema actual, sinó que el reprodueix en l'àmbit íntim. Aleshores, com és que l'esquerra porta tant de temps obsessionada amb les identitats?
3: Les esquerres s'han ficat amb el tema de les identitats perquè hi ha un conjunt de col·lectius que han necessitat mostrar les seves identitats per diferenciar-se d'una identitat homogènia i, per dir-ho ràpidament, la normativa, l'única que era possible. Aleshores, posar el focus d'atenció en diferents identitats ha permès trencar la idea de que la identitat només és una. No, d'identitats hi ha moltes perquè totes elles són diferents formes de construcció, diferents formes de presentar-nos, diferents formes d'estar en el món, diferents formes d'entendre la sexualitat o el gènere, que demostren que són construccions i crec que en aquest sentit l'esquerra les ha volgut reivindicar doncs, per facilitar la llibertat de cadascú.
0: Li demanaré que acabem aquesta entrevista reflexionant sobre la productivitat, perquè de fet exposa que la frase de Descartes, penso, després existeixo, s'ha transformat en certa manera a produeixo, després tinc un valor. I hem deixat de ser un ésser conscient per ser un element productiu?
3: Sí, jo crec que la nostra societat viu a un nivell molt horitzontal. S'ha perdut la verticalitat. S'ha perdut la verticalitat i amb verticalitat em vull referir a les preguntes que l'ésser humà el relacionen amb el sentit, amb el misteri, amb l'existència, amb l'ètica, amb els altres. Això s'ha perdut. I no solament s'ha perdut, sinó que s'ha donat més valor a l'acció, al fer. I a un fer que contínuament ha d'estar fent, no? Que contínuament ha d'estar en una roda i que se sent culpable quan aquesta roda s'atura o quan para o quan es troba amb el silenci, perquè ha perdut, no, les referències verticals o la capacitat d'estar en una verticalitat. I aleshores això ho trobo a faltar perquè si no hi ha verticalitat, si no hi ha la possibilitat de fer preguntes com a mínim, no hi ha la possibilitat de obrir-nos a alternatives, a altres formes de viure diferents a aquesta tan horitzontal, no? Tan terrenal, tan material.
0: És curiós, no?, com formant part d'un sistema capitalista que necessita molts engranatges, ens haguem acabat tornant més individualistes, tenint en compte que sense la resta potser no acabem de fer res, no? Necessitem tornar a fer-nos vulnerables, a acceptar que sense la resta no som ningú, en certa manera.
3: Clar, és que sense la resta no som ningú. Sense la resta jo no podria haver nascut, jo no podria haver crescut, jo no podria haver rebut un llenguatge, jo no podria haver-me educat. Sóc el resultat dels altres. Per tant, els altres tenen molt més preeminència que jo mateix, que sóc el resultat dels vincles i les relacions que he tingut amb els altres. I jo crec que això estaria molt bé tenir-ho en compte perquè em permet desenfocar l'atenció de mi mateix i posar i, o preguntar-me com són els meus vincles, com són les meves relacions i com estan els altres. Jo crec que aquesta xarxa, a més, és important per adonar-nos que moltes vegades el patiment que tenim és compartit i que si el compartim podem trobar solucions comunes o compartides també.
0: És només un tastet del que trobareu al llibre Despertar del narcisismo, la solidaritat de los conmovidos, l'escrit del filòsof Nacho Bañeres, amb qui hem compartit uns minuts i moltes reflexions. Nacho, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui.
3: Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
0: Igualment. Descobrim què destaca d'aquesta entrevista a Carles Bancs. Carles, què n'ha subratllat?
2: N'he subratllat el que ha dit sobre que posar el focus en diferents identitats ens ha permès que no només sembli que existeixi una identitat hegemònica.
0: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
4: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
0: En aquest programa ens agrada molt obrir espais de reflexió i tot sovint aquesta reflexió sorgeix a partir d'una dada. A la revista Valors hi ha tres persones que s'encarreguen de recollir-ne de dades, però sobretot de posar-les en context. I una d'aquestes persones és la doctora en biomedicina, Núria Redó. Núria, com estàs?
5: Bé, molt bé.
0: Avui de quina dada ens parles?
5: Mira, avui venim a parlar de loteria i us parlo dels 175 milions d'euros que van a les arques de l'Estat fruit del sorteig de la loteria de Nadal a l'Estat espanyol, em refereixo. I això ens porta a pensar o plantejar-nos el dilema o la pregunta ètica de si realment és ètic o si realment és legítim que l'Estat espanyol en aquest cas, es financi amb jocs d'atzar.
0: És una bona pregunta,
5: Sí, perquè d'una banda té un punt a favor, diguéssim, que són més ingressos i en un context que acumulem anys o dècades de retallades i que, de fet, a les polítiques públiques sempre estarem a favor que com més diners hi puguem destinar, doncs millor, té una contrapartida i és aquesta manera d'aconseguir-los. Els recursos són ètics perquè, d'una banda, els estudis demostren que qui juga més a la loteria són les rendes més desafavorides, per tant, acabem... Estic fent una extrapolació, evidentment, però que les polítiques públiques són finançades no pels més afavorits, no per la gent amb més rendes més altes, sinó, en aquest cas, amb aquesta font d'ingressos de la loteria, per les rendes més baixes. Per tant, estem eixamplant o afavorint o potenciant les desigualtats. D'altra banda, també l'altra pregunta és, en un marc on dediquem recursos públics per prevenir les addiccions, potenciem també amb recursos públics o aconseguim recursos públics gràcies? No estic dient que tothom que jugui a la loteria tingui problemes d'addiccions amb el joc, però sí que és veritat que hi ha aquesta contradicció en l'Estat, que d'una banda vol evitar una cosa que d'altra banda en surt beneficiat. D'altra banda, també, evidentment, una tercera cosa que nosaltres jutgem o mencionem com a negativa, que és estem reproduint que l'atzar sigui un camí legítim per aconseguir la prosperitat, o sigui, que fer-se ric perquè sí, diguéssim, és legítim, que això tampoc sé si ha de ser la missió de l'Estat espanyol. I per últim, això que aquest text va ser escrit al voltant de Nadal, no podem oblidar que la loteria es fa per Nadal, que és un temps simbòlicament carregat i que probablement estem... No és un accident que sigui per Nadal. Probablement estem fent servir aquest context emocional privilegiat i que estem, diguem, ja per creients com per no creients, que per què necessitem, per què vinculem el Nadal amb la necessitat de diners, amb què és un moment... útil, diguéssim, per fer-se ric. No sé, diria que se'ns veu una mica el llautó si llegiu aquesta peça.
0: És increïble com d'una sola dada en podem extreure tantes preguntes, no? Tantes reflexions d'aquests 175 milions d'euros aproximadament que van a parar a les arques públiques de l'Estat a través dels premis de la Loteria de Nadal. Un munt de preguntes que la Núria Redó ens ha posat sobre la taula a través d'aquesta dada que avui ha estat protagonista en aquesta secció. Núria, moltíssimes gràcies.
5: A vosaltres.

0: Cada trimestre, la revista Valors, amb la col·laboració d'Audir, publica el suplement IE, Intel·ligència Espiritual. Aquest mes, David Casals parla amb Janice Fucho Rius, que és psiquiatra i treballador a la Clínica Galatea, sobre el paper de l'espiritualitat en l'assistència psiquiàtrica que ofereixen els professionals del sector sanitari. En podem parlar amb ell mateix. Janice Fucho Rius, benvingut a Valors a l'Alça. Com estàs?
1: Hola, què tal? Bona tarda.
0: En primer lloc,
1: gràcies per invitar-me.
0: Gràcies a tu per acceptar. De fet, m'agradaria preguntar-te d'entrada per què és important que els professionals de la salut rebin un acompanyament, sobretot pel que fa a la seva salut mental, imagino.
1: Bé, doncs, al final, els professionals de la salut és un col·lectiu, o som un col·lectiu que estem molt exposats a situacions de l'impacte emocional, no? Tant l'abordar el patiment agut d'una patologia aguda, com a vegades també el que és acompanyar pacients que tenen malalties cròniques, malalties complexes, i aquesta càrrega, que és així, no? més pròpia de la nostra professió, pot comportar, doncs, malestar emocional, a vegades situacions d'estrès, burnout, no? I en algunes persones això pot acabar complicant, no?, algun quadre d'algun episodi depressiu, algun trastorn d'ansietat o inclús d'ús de substàncies, no? I bé, per aquesta càrrega en la que estan exposats els professionals de la salut, és imprescindible, d'alguna forma, pensem, no?, el tenir eines o tenir tot un suport que acompanyi, no? I el que diem com a lema és allò de cuidar el cuidador, no? Doncs perquè el cuidador, tant sigui professional de la salut com no, al final també requereix una atenció i un acompanyament. I això, bé, creiem que és una necessitat i que ens ajuda a enfortir tant el sistema sanitari com els pacients, no?
0: De fet, jo crec que més d'una vegada ens hem preguntat qui cuida dels professionals de la salut i si s'emporten cap a casa tot allò que viuen a la feina, no?
1: Clar, és un dels riscos, no? El poder deixar la bata, no? El poder tancar la porta del consultori o abandonar el teu centre de treball i poder descansar i, no? I tenir un entorn a casa on poder estar tranquil, no? I no emportar-te, tot i que això és molt difícil, no? Moltes vegades quan tenim una feina on hi ha un contacte amb una altra persona, no? On hi ha una vessant humana, una vessant d'empatia, que a vegades també es pot veure sobrepassada o també és un repte, no?, el poder posar aquest límit.
0: Mm-hmm. En aquest procés d'acompanyament, Janice, a aquest col·lectiu, com pot ajudar l'espiritualitat? Quin paper pot tenir?
1: Bé, al final, no, l'espiritualitat entesa com una part de l'ésser humà, no? No, allunyant-nos una mica de les definicions de religió, no? o d'estructura, diguem, antropològica amb uns dogmes, sinó anant a mirar allò que és com una part de la persona, no? Sabem que hi ha espiritualitats vinculades a una religió i més recentment, en els darrers anys, inclús està parlant d'espiritualitats laiques, no?, en el que a través d'una mirada cap a l'interior es reconeix una realitat interna, no? I tant això posa l'accent inclús l'UNESCO, no?, com una part de la cultura i com una part de l'home. Llavors, bé, el poder tenir aquesta part interna present en el teu dia a dia, no? I hi ha persones que se'n poden beneficiar i inclús hi ha recerca que això ho valida, no? Que pot ajudar persones en un procés de curació, en un procés d'acompanyament, perquè ens pot donar des de significat a la nostra vida, al que fem, no?, a la nostra professió, també en moments de crítics, no?, ens pot donar esperança. Hi ha persones que també ens pot ajudar a regular emocionalment en moments de crisi i també vincle, no?, aquest aspecte comunitari de l'espiritualitat, que no és obligatori, però que moltes espiritualitats es viuen en comunitat, és un punt també que és molt important, no?, de donar contenció a la persona i donar un entorn comunitari. Ara bé, també cal dir que també l'efecte no sempre és positiu i seria el cas, per exemple, no, de quan es fa una gestió patològica, una gestió o un ús indegut de la part de la culpa, quan hi ha rebuig de la comunitat cap a la persona o quan a vegades ens trobem que hi ha un conflicte dels valors que té aquella pròpia persona, no, amb la comunitat en què vol compartir la seva espiritualitat. No? Per tant, hauríem de tenir aquests dos vessants presents, no? Que pot ser una eina molt útil, una eina inclús validada en certs contextos de patiment emocional, però a la vegada també hem de tenir en compte que en certs contextos pot ser un factor no sempre positiu, per tant, tenir-ho present.
0: De fet, històricament és curiós perquè sempre hem pensat que ciència i espiritualitat estaven confrontades d'alguna manera. Pot ser que en l'actualitat no s'allunyin tant com ens pensàvem.
1: Sí, potser el que podríem dir és que darrerament hi ha un interès, no? a buscar ponts entre ciència i espiritualitat, no? I la vessant pràctica també, no? En la vessant de recerca em refereixo, des de poder analitzar quins són els beneficis, no? A un nivell inclús neuronal, no? De tècniques de funcionament cerebral, no? I veure quins són els efectes, per exemple, de la meditació, no? De les tècniques del mindfulness, que han estat tradicionalment o venen originàriament de tradicions espirituals i que tantes entitats i tants grups estem intentant incloure, no? Per exemple, el mindfulness com una herramienta terapèutica amb els nostres pacients. I més enllà d'això, no? El buscar quins aspectes poden afavorir la salut mental, el benestar, el sentit vital, no? No necessàriament des d'una espiritualitat teista, no? Buscant la figura d'un déu, sinó inclús pensant en el que dèiem abans, no? Una espiritualitat amb una mirada interior que sigui un camp més ric i que se'n puguin beneficiar persones que poder en la visió de religiositat tradicional no s'hi veien tan identificades, no?
0: Genís, vaig acabant. Tu fas xerrades per formar professionals en aquest àmbit també, però consideres que de moment són introductòries. A on t'agradaria arribar? Quin és el teu objectiu?
1: Bé, jo penso que el poder integrar també aquest aspecte de l'espiritualitat, no? Com un aspecte que forma part de la persona, del ser humà, en el que seria la docència dels professionals que s'estan formant, no? A nivell, doncs, de la universitat, per exemple, podria ser un element molt interessant, no? Tant com a reconeixement d'una part del ser humà que m'ajuda com a professional a apropar-me al pacient, com també com una sensibilitat a diferents cultures i a diferents formes de veure i creure, no? I en la vida i en el més enllà. En l'entorn sanitari, en la malaltia i també en l'acompanyament al final de la vida o en la mort, doncs poden ser elements molt, molt interessants.
0: Hem de patir, Genís, per la intel·ligència artificial? Pot arribar a suplantar un professional de l'àmbit mèdic perquè ens faci un acompanyament, una màquina?
1: Doncs, a veure, al final la IA, no, és una realitat que tenim ara en el nostre dia a dia i que ens pot ajudar molt. Jo penso que serà una eina que ens ajudarà a alliberar temps, a donar-nos informació, no, a ajudar a inclús estructurar dades clíniques, però hi ha aquest element de la confiança, l'empatia, la conversa a un nivell profund, no? I hi ha quelcom en una entrevista amb un altre ésser humà que és intangible, no? I això és el que penso que serà difícil que hi hagi alguna màquina que ens ho pugui reemplaçar, no? Complementar, sens dubte, i ens ajudarà moltíssim, però reemplaçar, jo penso que serà complicat això.
0: Esperem que així sigui, que t'acompanyi una persona és massa valuós com perquè ho hagi de substituir una màquina. Genís, sí. Puig Rius, psiquiatre i treballador de la Clínica Galatea, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquests minuts. Un plaer.
1: Gràcies a vosaltres.
0: El like d'aquesta setmana el volem dedicar a l'exposició Traços de l'ànima, que podeu visitar a l'Ateneu de Lleida.

0: petita i sempre he estat pintant el que necessitava per, des de l'emoció, per superar certes etapes, situacions, problemes, també quan em sentia feliç, no només estar enfocat a passar problemes o coses tristes. Llavors, sempre he pintat el que em fa sentir en calma o aquests processos emocionals i sol estar relacionat amb la natura o els rostres, les dones. Així que això seria una mica el general.
1: Tot això que explica, Susana, és el que podem trobar en aquesta exposició de l'Ateneu de Lleida?
2: Sí, completament. De fet, al ser la primera exposició oficial que faig, el resum d'obres seria doncs, les obres que he anat fent al llarg de tota la meva vida, de les quals m'he sentit prou orgullosa com per posar-les aquí en el recull.
1: De fet, si em permet explicar això, vostè ha passat de viure en un entorn proper a Barcelona, no? Més metropolità, a instal·lar-se al Pallars Sobirà. Com es reflecteix això en la seva obra i quin efecte o quin impacte, imagino que en positiu, ha tingut a la seva vida?
2: Sí, completament. Ha tingut un impacte gros. Fa uns 7 anys que estic al Pallars. La veritat que a l'obra es reflecteix amb molta més natura, sobretot més referents a la naturalesa, també a la connexió amb les dones i la sororitat, perquè és un dels temes que bueno, més van aparèixer, no?, quan em vaig mudar aquí al Pallars. I bé, això es podria veure bastant cronològicament a les obres dels últims 7 anys.
1: Deia que era, que és, vaja, la seva primera exposició, però crec que ha passat molt de temps fent fires amunt i avall. No sé si és molt difícil fer-se un lloc en aquest món.
2: Doncs clar, per mi, que estic bastant al començament d'aquest camí, no? Doncs dir-te que penso que arrencar motors és el més complicat, no només de cara a un mateix, sinó de cara a la gent. Aquí hi ha dos temes, no? Hi ha una mica la part personal, que seria la constància, insistir en confiar, també arribar a aquests moments a posar-li preu a les obres, de lluitar aquest preu, de fer-lo entendre. Bueno, hi ha tot una part personal, no? És un camí. I després hi ha tota una altra part de fer-se un lloc en aquest món i que la gent de veritat et vegi que és la teva professió, que ho consideren real. I bé, ara està començant a quallar això en la meva carrera professional. Llavors, clar, sí que estic notant una diferència i molts canvis, molt de moviment, i era un ve de molts anys i ha sigut una arrencada molt, molt lenta. Però també alhora estic molt còmoda amb això, perquè ha sigut el temps que he necessitat per entendre que era el meu objectiu de vida.
1: Si anem a les seves arrels i trobem l'hiperrealisme a llapis, la pintura acrílica, però tinc entès que està experimentant per guanyar una mica de llibertat. Cap a on li agradaria dirigir la seva pintura?
2: Sí, correcte. Jo de petita anava a classe de pintura i estava bastant enfocada a aconseguir aquest hiperrealisme, no? Perquè també dir que em fas hiperrealisme és difícil, no? La veritat és que l'he estat practicant molts anys fins sentir que l'havia aconseguit, però també alhora és un estil molt tancat. Ara l'estic combinant amb tota la coneixença que tinc de tots aquests anys d'estudi, amb tècniques diferents, composicions diferents, coses que podrien anar més a algo surrealista, però més en composició. No, els referents visuals sempre tiraran cap a l'hiperrealisme. A mi m'agrada molt que treballar amb la llum, amb les ombres, amb les textures. Així que sempre es notarà aquestes arrels, però potser les tècniques són mixtes. M'estic permetent deixar com trossos de la composició sense acabar, coses que de petita sentia que havia de ser molt més tancat.
1: Que és una cosa que, pel que ens ha explicat en aquests pocs minuts, sembla molt coherent amb el seu procés vital, també, no? Alhora que respecta el seu procés,
2: Completament.
1: també respecta el procés que segueix i l'evolució de la seva pintura.
2: Sí, completament, no es podia descriure millor. Al final, la ciutat també a mi em tancava molt la creativitat, tot, va

0: de com ha d'anar per blocs, per sistemàticament parlant, i al taller vaig trobar molt
1: facilitar
0: més
1: el uso del equipo. Windows leerà ella.
0: Puc fer el que vulgui, amb la meva vida sóc lliure de decidir-ho, igual que puc fer-ho amb el meu art. No tinc per què deixar-ho exactament igual a una foto. No tinc per què acabar polint la tècnica com se suposa que duen els llibres, no? Al final, l'art és això, és el món creatiu més obert que existeix i qualsevol cosa està bé mentre per l'artista li hagi servit el seu procés, no?
2: I a més, això de retruc també pot remoure i pot contribuir una mica al procés de les persones que vinguin a veure la seva obra.
0: Sí, espero poder connectar de la manera que jo he connectat amb cada peça. Al final, a dins de l'exposició podeu trobar un llibre on a mi m'agradaria que sigui l'últim que es veu de l'exposició, perquè en allà tinc les explicacions de cada obra. A mi m'agrada que la gent primer viatgi dins de l'obra i faci les seves pròpies conclusions i no condicionar amb el missatge que els hi pugui transmetre. Després, si els interessats volen saber quina història hi ha darrere de cada obra, la veritat és que sóc supertransparent i he parlat de temes personals i processos emocionals que és que estaven a cada quadre. Llavors, en aquell llibre es pot consultar tota la història darrere de cada quadre.
2: Fins al 29 de juliol podem visitar Traços de l'ànima, l'exposició de Susan Ramírez de Ateneu de Lleida. La podrem veure pròximament a algun altre lloc, Susan?
0: Sí, doncs aquest agost podreu visitar una altra exposició al Bar Social d'Ainet de Besan al llarg de tot el mes.
2: Perfecte, doncs escolta, tenim Susan Ramírez per estona, per sort. De moment la podem veure fins al 29 de juliol a l'Ateneu de Lleida amb Traços de l'ànima i de cara a l'agost també podreu visitar la seva obra. Susan Ramírez, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i enhorabona.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Concha Parramon.
3: L'anarcosindicalista Salvador Seguí, conegut com el Noi del Sucre, és el protagonista de Apòstoles i Assassinos, d'Antonio Soler, on apareix acompanyat de Francesc Layret i Lluís Companys. Tres amics que van lluitar pels seus ideals i per millorar la vida dels treballadors i que van acabar assassinats per la intolerància i el feixisme. Com diu l'autor, una trinitat troncada per la violència. Durant les dues primeres dècades del segle XX, Barcelona va viure una etapa de conflicte social extrem marcada per la lluita de classes. El xoc entre un moviment obrer en ascens, fortament influenciat per l'anarquisme, i una patronal inflexible va derivar en el fenomen del pistolerisme. Davant les vagues i les reivindicacions laborals, els empresaris, amb el suport o la connivència de l'aparell repressiu de l'Estat, van aplicar mètodes de guerra bruta, com la llei de fugues i la contractació de pistolers per eliminar líders sindicals. Com a contestació, els sectors més radicals de l'anarquisme van optar per l'acció directa, assassinant empresaris i figures de poder, en una espiral de violència i atemptats que va fracturar la pau social fins a l'arribada de la dictadura al 1924. L'autor retrata el Noi del Sucre com un líder sindical carismàtic, un home culte i gran lector amb una visió política que abominava de la violència. Seguí creia en la unitat de tots els obrers i sindicalistes en una lluita comuna per transformar les relacions amb la patronal i defensava sempre la necessitat que els treballadors s'instruïssin per millorar les seves vides. Tots els treballadors tenim un deute amb Salvador Seguí. Ell va contribuir decisivament a la consecució de la jornada laboral de 8 hores després de la vaga de la canadenca el 1919, que l'autor explica en tot detall al llibre. Malauradament, aquesta victòria va ser també la seva sentència de mort. La patronal va considerar que havia anat massa lluny i un pistoler va acabar amb la seva vida el 10 de març de 1923. Soler ofereix una crònica magistral d'aquella Barcelona dels assassins que posa la pell de gallina per la manca de moral i d'empatia d'una part de les classes dirigents envers una classe obrera que vivia en situació d'extrema pobresa i que només aspirava a assegurar-se el pa de cada dia. Es podria dir que Apòstoles i Assassinos és un assaig històric o una novel·la documental molt ben construïda, amb una gran riquesa de materials periodístics, com ara articles, peus de foto o fitxes policials. Gràcies a aquest rigor, el lector pot confiar que gairebé tot el que s'explica és verídic. És un relat que colpeix per la brutalitat i la manca d'humanitat de part de les classes dirigents de l'època. El text descriu la lluita obrera contra l'explotació de les èlits i recorda que els drets actuals són fruit del sacrifici i del patiment històric dels treballadors.
2: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu ben fàcil a @revistavalors, però també a les aplicacions e-books i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, que serà l'última. Ja ho sabeu, mateix dia, mateixa hora, mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies i que vagi molt bé.
4: A les portes de Troia. Un espai de divulgació històrica on el passat no és només allò que va succeir fa un temps, sinó el que explica la nostra realitat quotidiana.
5: A les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
4: Tots els dimarts a les 9 de la nit, al 96.3 de la FM. També el pots tornar a escoltar els dissabtes a les 10 de la nit.
6: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula eixugar. Eixugar és assecar una cosa mullada passant-hi quelcom que s'emporti la humitat. Aixugar-se les mans amb una tovallola, aixugar-se els ulls mullats de llàgrimes, per exemple. Per extensió, diem aixugar la pols d'un moble passant-hi un drap. Aixugar també fa referència a assecar una cosa mullada fent que s'evapori l'aigua que la recobreix o amara. El sol aixuga les plantes mullades de rosada. O aquest vent sec ho aixugarà tot. O amb aquest vent la roba s'aixugarà de seguida. Aixugar és també treure tota l'aigua, tot el líquid d'un recipient, exhaurir. Aixugar un safareig, un pou, una bassa, una font, un rierol, etc. Assecar-se. O aixugar l'edició d'un llibre, és a dir, exhaurir-lo. Si ens referim a diners, aixugar significa liquidar, pagar totalment un deute, un dèficit, etc. Aixugar la butxaca d'algú és deixar-lo sense diners. Les grans despeses que ha fet per renovar el local li han aixugat la butxaca. No aixugar per sol que faci és no reeixir en res, tenir mala sort o mal resultat en tot allò que s'emprèn. Es diu per indicar que una persona o cosa no té remei ni solució. Té una actitud que no aixugarà per sol que faci. No veu mai les bones ocasions. Aixugar el vent tant com en plou és gastar tot el que es guanya. Podria ser ric si no fos tan mal gastador, però el vent n'aixuga tant com en plou. I vosaltres? Sou d'aixugar plors, és a dir, consolar, o d'aixugar el vent tant com en plou, és a dir, que gasteu tot el que es guanya? Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de la Llengua Catalana a l'Institut d'Estudis Catalans i del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Un espai presentat per la periodista Carla Ramos. Cada dilluns a 12:45 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia. Veus de Ciutat, les veus que mereixen ser escoltades.
1: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
1: Pals i botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
2: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 711, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. A l'any 1863, a Whymper disposava d'unes curtes vacances d'estiu. Va tornar a Breil, on va tornar a contactar amb en Carrel, però com que les condicions meteorològiques no eren bones i el Matterhorn es trobava sota una capa de neu i gel, varen decidir anar a donar la volta a la muntanya i pel camí varen escalar uns quants pics menors. Abans de tornar, varen decidir de fer una nova temptativa, però la cosa va acabar com el Rosari de l'Aurora per culpa del mal temps. Mentrestant, en Whymper va aprofitar per estudiar el caràcter estrany d'en Carrel, a qui, amb el temps, va arribar a apreciar i respectar. Però el que realment sempre l'havia intrigat era que, tenint com tenia una excel·lent capacitat per escalar el Matterhorn, mai hagués intentat escalar-la pel seu compte, i més vivint com vivia el seu peu. Finalment, va arribar a la conclusió de que en Carrel va decidir prendre's el seu temps i això faria créixer la llegenda de la inaccessibilitat del cim i a la vegada això faria la seva victòria més espectacular. Si això era així, en Carrel es va valorar massa a si mateix. El 1864 el Matterhorn no va ser atacat. No és que en Whymper hagués abandonat el projecte, però aquell estiu es va dedicar a explorar la zona del Delfinat, juntament amb en Michel Croz, un guia de Chamonix. Va realitzar la que seria la millor campanya alpinística de la seva vida. Juntament amb en Michel Croz, un guia de Chamonix, va realitzar la que seria la millor campanya alpinística de la seva vida. En Croz reunia totes les qualitats que ell buscava i al final va creure haver trobat el company ideal per guanyar el cim del Matterhorn. I així arribem a l'estiu de 1866. I aquí s'ajuntaren una sèrie de circumstàncies que provocarien la més cèlebre tragèdia de la història de l'alpinisme. En Whymper havia quedat amb en Croz de trobar-se a prop de Zermatt el 13 de juny, però per un desafortunat malentès, en Croz va acceptar un altre compromís pel dia 27, el que volia dir que amb prou feina podrien coincidir encara no dues setmanes. Com que el Matterhorn estava encara cobert de neu hivernal, es va dedicar a escalar amb uns altres dos guies unes muntanyes properes a Zermatt. Va ser aleshores quan, en canviar de perspectiva, a Whymper se li va acudir d'intentar l'escalada per la vessant nord-est. Des de Zermatt, aquella banda semblava exageradament dreta. Per això mai s'havia tingut en compte aquella opció, però, vista des d'un altre angle, aquella aparent verticalitat no era més que una il·lusió òptica. La idea era tan revolucionària que en Whymper no va poder convèncer Croz d'atacar el temut esperó nord-est. D'haver-ho fet, és possible que la història hagués estat ben diferent. En Croz va haver de tornar a Chamonix per tal d'atendre el seu compromís del dia 27 i en Whymper va aprofitar per anar a escalar per la zona del Mont Blanc, on, entre altres bones ascensions, va fer la primera a la Guilbert. El 7 de juliol, en Whymper va tornar a Val Tournanche i li va explicar el seu nou pla a Carrel, el qual no hi va posar cap inconvenient i va acceptar, de seguida, a anar amb ell tan bon punt el temps s'aclarís. Però, en realitat, Carrel ocultava el seu propi pla. En Carrel havia estat contractat per un grup d'italians, de molta pela, per tal d'intentar l'assalt al cim a la primera oportunitat. Es tractava d'un equip potent, que comptava, a més, amb molts recursos. Ignorant tot això, en Whymper va baixar a la vall per tal de visitar a un amic malalt i va tornar uns dies després. I al matí de l'11 de juliol, el grup d'en Carrel va sortir de Breil amb una nombrosa caravana que carretejava tot l'equip. Aquí en Whymper se'n va adonar que l'havia engalipat un altre cop i aquesta vegada estava segur que en Carrel tenia totes les cartes al seu favor. En Whymper es va quedar tot sol, incapaç de tornar a Zermatt amb el seu equipament, però de vegades la fortuna té cops amagats. Lord Francis Douglas i el seu guia Peter Tuckwalder fill, el qual només tenia 19 anys, però que era un reputat muntanyenc, varen arribar de Zermatt aquella mateixa tarda. En Whymper va posar el corrent de tot plegat i en Douglas immediatament va acceptar anar amb ell per tal de dur a terme la temptativa per l'aresta nord-est. La cursa per la victòria havia començat. Un cop assermat, varen contactar el vell Peter, el pare d'en Tuckwalder, i per acabar-ho de dur, es va trobar amb en Michel Cross. Com que el seu client s'havia posat malalt, acompanyava el reverend Charles Hudson, un dels millors escaladors anglesos de l'època, i a un altre jove anglès, Robert Haddow. En Whymper els va proposar que unissin els equips i en Hudson hi va estar d'acord. Aquell grup de 7 homes va sortir desarmat a 6:15 del matí, però es tractava d'un grup massa nombrós i difícil de governar. I en ell hi figurava un membre que mai hauria d'haver-hi format part, en Robert Haddow, al qual li mancava experiència per tal d'escometre una sanció de tal envergadura. I la setmana que ve, la sanció.
1: Pals i botes. L'agenda.
2: Pel divendres dia 24 tenim un sopar al Turó de les Maleses amb els zíbers i els focs artificials de Sant Fost. El vocal és en Lluís Mas. Els que hi vulgueu participar, poseu-vos en contacte amb ell per la web del club. Tingueu present que aquesta és l'única activitat programada per aquesta setmana. I recordeu que per fer les sortides del club cal tenir vigent el carnet de federat de la FEC del 2026. En cas de no tenir-ne, el club us facilitarà una llicència temporal per cada dia de l'activitat. El mòdic preu de 7 euros per dia.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
3: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Moments d'òpera.
1: Benvinguts als Moments d'òpera, el programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. El 14 de juliol és la Festa Nacional Francesa, moment oportú per recordar la més francesa de les òperes italianes. Avui, La fill d'Hougimont.
0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: La fill d'Hougimont, és a dir, la filla del regiment, és una òpera divertidíssima, dividida en dos actes, amb música de Gaetano Donizetti i llibret en francès de Vernois de Saint-Georges i Jean-François Alfred Bayard. L'estrena va ser a l'Òpera Comique de París un 11 de febrer del 1840. A Barcelona va veure's per primer cop el 30 d'agost del 1844. En aquest cas, però, al Teatre Nou. En quant als personatges principals que intervenen en aquesta filla del regiment de Donizetti, la nostra protagonista, la filla en qüestió, és Marie, una noia òrfana i adoptada pel regiment militar del que n'és sergent Sulpice. Un paper, el de Marie, per soprano lleugera de coloratura,

baixaven, cosa absolutament impensable a dia d'avui, ja que l'espectador espera amb molta impaciència l'arribada precisament d'aquesta escena que habitualment, si el tenor està a l'alçada, s'acaba visant. Sulpice és el sergent del regiment, un rol per baríton o baix còmic sense massa dificultat aparent. Ara bé, ha de ser un fantàstic actor còmic. La marquesa de Birkenfeld és una dama aristòcrata que fingeix ser la tieta de Magui, però que en realitat és la seva mare, paper per mezzo-soprano que exigeix vis còmica i agilitat vocal. Hortensius és el criat de la marquesa, paper còmic menor per tenor o baríton. La duquesa de Krakenthorpe és un altre paper còmic per mezzo-soprano, que de fet és una part que permet tota mena d'exageracions, ja que canta molt poc. De fet, en algunes produccions fins i tot no arriba a cantar en cap moment i només intervé parlant al damunt de l'escenari. De fet, és habitual que belles glòries de la lírica interpretin aquest paper permetent-se tot de llicències còmiques. I, és clar, si la veu no està a l'alçada, no passa res perquè la comicitat ho justifica. L'escena a París de la Fill du Regiment l'any 1840, com dèiem, a l'òpera còmic, va ser un èxit, però un èxit discret. I, a més, amb l'hostilitat dels músics francesos com Berlioz, que eren recelosos a la fama creixent del compositor italià, aquest famós Gaetano Donizetti. El mateix 1840, al Teatre La Scala de Milà, a Itàlia, es va presentar la versió italiana d'aquest títol, sota el nom de La Filla del Regimento. Però l'èxit decisiu arribaria gràcies a la represa a París de l'any 1850, 10 anys després, amb la famosa soprano Henriette Sontag, fet que va permetre que l'òpera es mantingués en el repertori francès amb assiduïtat, sobretot també per la reivindicació francesa que fa a l'acte segon, com podrem escoltar al llarg del programa d'avui. L'acció se situa al Tirol, és l'any 1805, en el moment d'expansió de les tropes de Napoleó pels territoris dels Habsburg, després de la batalla d'Austerlitz, quan es creà la Confederació del Rin dominada per l'Imperi francès. Això explica la manca d'accions bèl·liques i la presència de les tropes franceses vistes des d'un punt de vista benigne i amistós. Però, en tot cas, per conèixer millor l'argument i els brillants moments musicals que incorpora aquest títol, el que farem, com sempre fem, és començar pel principi, situant-nos a l'inici de l'acte primer. El primer acte de La Fill du Regiment de Donizetti es desenvolupa a les afores d'un rústec poblet de muntanya, on un grup de pagesos vigilen el pas de l'exèrcit francès que s'acosta, mentre que les dones resen pel seu esdevenir, com podem sentir de fons. Entre aquesta gent hi veiem la pretensiosa marquesa de Birkenfeld, morta de por, assistida pel seu majordom Hortensius. Hi ha una gran alegria quan un pagès diu que els francesos ja són lluny. La noble dama havia deixat el seu castell per dirigir-se a Àustria i evitar així les lluites al Tirol, i es refugia a una cabana mentre Hortensius va recuperar la seva carrossa. És aquesta la presentació de la marquesa a càrrec de la mezzo Mònica Sinclair, dirigida l'any 1968 per Richard Bonynge.

Acte seguit, Hortensius, el criat de la marquesa, troba el sergent Sulpice del 21 Regiment Francès de Granaders, que li dona permís per continuar el seu camí amb la vella dama. Sulpice, de caràcter ruda i cor noble i generós, es queda sol i sent arribar a Magui, la cantinera protagonista de la nostra òpera, una noia bonica, vital i alegre, que quan era un infant va ser recollida pel regiment i va fer-se gran al so dels timbals. Ella és la nostra filla del regiment. Per tant, els soldats es consideren els seus pares, l'estimen amb tendresa i la van anomenar, el que dèiem, cantinera del regiment. Ens ho explica la soprano Joan Sutherland des del rol de Magui i l'acompanya el Sulpice d'Spiro Malas.

El sergent creu que ja ha arribat l'hora de casar la nostra filla del regiment i la interroga sobre un foraster amb el qual l'han vist parlar. Magee diu que es tracta d'Antonio, un jove tirolès que li va salvar la vida quan queia per un espadat. Que és una excel·lent persona, que estan enamorats, però que han decidit que el seu amor és impossible perquè el seu marit ha de ser soldat necessàriament del regiment per poder casar-se amb Magee. Aleshores arriben els soldats que precisament han detingut Antonio, que identifiquen com a un espia perillós i volen condemnar-lo ni més ni menys que a mort. Magee intervé ràpidament i els convenç que aquest jove és el seu salvador. El brindis amb rom que proposa Sulpice s'acompanya dels entusiastes i marcials couplets de Magee i que a continuació ens cantarà la soprano australiana Joan Sutherland.

Són ara a la retreta i aviat apareix Tonio, que fa servir a Magui que no està disposat a perdre la que l'estima de tot cor. És aquest un duet fantàstic que podrem escoltar a través de les veus de dos veus de llegenda, valgui la redundància, la de la soprano Joan Sutherland, com a Magui, i el Tonio, de l'enorme tenor Luciano Pavarotti.

Després d'aquesta bonica escena, Sulpice sorprèn els dos enamorats i intenta imposar la seva autoritat, però sense cap resultat. Magui assegura que no es casarà si no és amb l'atractiu tirolès Itonio. Es proposa convèncer els altres soldats que permetin el seu casament, però per això surt d'escena. Però arriben la marquesa de Birkenfeld i Hortensius. La dama ha decidit tornar al seu castell i demanar la protecció del 21è regiment. Sulpice, en saber el nom d'aquest castell, té una impressió molt forta, ja que havia estat un gran amic del capità francès Robert, el qual havia tingut una relació amorosa amb una Birkenfeld, segons la marquesa, la seva germana, de la que n'havia nascut una nena. Abans de morir, Robert va confiar la seva filla a un vell servidor perquè la portés a la marquesa, però en una altra acció bèl·lica el pobre vell va morir. La noble suposa que la criatura, que seria si visqués la seva única descendent i hereva de la família, devia perdre la vida, però Sulpice la identifica immediatament amb la seva estimada cantinera, Maggie, la filla del regiment. Una carta difícil de desxifrar serveix de prova irrefutable que Maggie és la filla del capità Robert i d'una Birkenfeld. Marie torna i es troba amb la gran sorpresa de ser membre d'una noble i rica família. La marquesa decideix emportar-se-la tot seguit i intentar educar-la d'una manera adequada a la seva condició social, per la qual cosa vens la inicial reticència de la noia amb la carta del seu pare. I en aquest moment, el cor de soldats apareix en escena cantant un himne marcial.

I al so d'aquest ritme apareix també Tonio, vestit de soldats francès, que acaba d'allistar-se al regiment per poder aspirar a la mà de Magui, i amb la famosa i arriscada camatina a més amic, el joc de feta, aconsegueix que els militars es posin al costat dels enamorats. Tonio ja pot ser marit de Magui perquè Tonio forma part del regiment. És aquesta, segur, la peça més popular de tota l'obra, reconeguda entre els cantants com a Mont Everest, pels 9-2 sobreaguts que ha d'interpretar al llarg d'aquesta breu escena. Tot un prodigi, assequible a ben poques veus, un prodigi que ha fet populars a moltes veus que han sigut capaces d'interpretar-la. L'escoltem a la lluminosa veu de Luciano Pavarotti.

Aquesta alegria que acabem d'escoltar es converteix en tristor quan el sergent anuncia la decisió de la marquesa d'endur-se Magui per donar-li una bona educació a l'alçada de la seva procedència familiar que acaben de descobrir. La melancolia de Magui davant d'aquesta decisió i el dolor de separar-se dels seus companys i del seu amor s'expressa a la no menys coneguda romança Il faut partir. Els dos protagonistes canten un breu i líric duo. Magui s'acomiada de cadascun dels soldats i la marquesa s'endú la noia entre les darreres promeses d'amor dels dos amants. Ens situarem de nou a l'any 1968 per escoltar la versió de Joan Sutherland com a Marí i Luciano Pavarotti com a Tonio, tots dirigits per Richard Bollinger, que a més és el final de l'acte primer de La fill d'Ugashiman de Gaetano Donizetti.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Seguim als Moments d'Òpera. A l'inici del segon acte de Fill d'Ugagimant de Donizetti hem de situar-nos en un saló d'un palau luxós. La marquesa de Berkenfeld i la seva amiga, la ridícula duquesa de Krakenthorpe, parlen sobre el contracte de matrimoni que ha de

signa entre Marie, la neboda retrobada, i el nebot de la duquesa. Fa 3 mesos que Sulpice, ferit en una batalla, es troba convalescent al palau gràcies a les súpliques de Marie, i la marquesa, que desconfia de l'actitud aparentment dòcil de la noia, demana ajuda al vell soldat perquè la convenci i accedeixi al casament. Aquesta nit se celebra una festa per celebrar les esposalles i la marquesa obliga Marie a fer el darrer assaig de la peça de cant que ha de protagonitzar per convèncer els seus amics que és una noia refinada i no una vulgar cantinera.

però l'assaig esdevé un cant nostàlgic i rebel de Magí i el sergent davant la irritació creixent de la marquesa. Sulpice i Magui queden a soles i el militar intenta de bona fe convèncer la noia de la conveniència d'entrar a l'alta societat i casar-se amb un duc, però ella es lamenta amargament i se sent molt desgraciada. Quan queda sola a escena, canta la gran ària del segon acte, en la que inicialment expressa amb tristesa i elegància els seus sentiments, però quan sent de fons la marxa militar del regiment, que arriba per salvar-la, canvia radicalment el seu estat d'ànima. Corre a la finestra i amb una alegria canta la cèlebre cabaleta Salut à la France, que va esdevenir gairebé un himne nacional del país veí. Un himne molt oportú en aquestes dates de Diada Nacional dels Veïns Francesos. Escoltem aquesta escena a la veu de Joan Sutherland.

Els soldats, com no pot ser d'altra manera, abracen Magui i s'avança Tonio, condecorat amb una medalla per les seves proeses a l'exèrcit. Diu que si jugues la vida és fàcil guanyar medalles, diu Tonio. Aquest mateix, Magui i Sulpice queden a soles i es disposen a cantar un alegre i deliciós trio, tot celebrant estar de nou junts. Són de nou Joan Sutherland com a Magui, Luciano Pavarotti, Tonio i Spiro Malas, Sulpice.

0: Entra en escena la marquesa i s'indigna en trobar Tonio amb la noia. L'enamorat intenta convèncer la marquesa amb el cant d'una vella romança, però aquesta es mostra hostil una vegada més. Tonio decideix jugar fort i revelar un secret que ha descobert. Maggie no és la filla de la germana de la marquesa de Birkenfeld, per la senzilla raó que la marquesa és filla única. La marquesa explica aleshores la veritat del sergent Sulpice. Filla d'una noble casa, es va enamorar del capità Robert, de l'exèrcit napoleònic, i dels seus amors va néixer una filla que van amagar per mantenir el seu bon nom. Els avatars de la guerra van deixar la criatura orfa del pare i extraviada fins que, com hem explicat a l'inici, el regiment 21 la va acabar adoptant. Acte seguit arriben el notari i els convidats, i la marquesa es veu amb dificultats per justificar l'absència de Maggie davant una irritada i agressiva duquesa. Sulpice demana permís a la marquesa per explicar tota la veritat a la noia i entra finalment Maggie, molt emocionada pel fet de retrobar-se amb la seva mare i decidida, malgrat la seva gran pena, a signar l'acte matrimonial només per fer feliç a la mare. Però els soldats del regiment envaeixen l'estança per donar suport a Maggie i afirmen solemnament que la noia era la cantinera i la filla del regiment davant l'horror dels snobs presents. Maggie es guanya els sentiments dels convidats amb una breu romança i la marquesa s'adona que no és just sacrificar la seva filla per orgull i prejudicis socials i concedeix la seva mà, la mà de Maggie, a Tonio, davant l'entusiasme general i la indignació, com no, de la duquesa. L'òpera, doncs, acaba amb una apoteosi militar amb el cant entusiasta del Salut a la France. I aquest és el feliç final de la no menys feliç, La fill du regiment, l'òpera de la setmana de Gaetano Donizetti. Ja ho sabeu, tornarem en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta: donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
1: Valors a l'alça. Reflexionen sobre el món que ens envolta, des de l'òptica dels valors.
2: Dimecres a les 9 de la nit. Remissió els dissabtes a les 6 de la tarda.
3: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula eixugar. Eixugar és assecar una cosa mullada passant-hi quelcom que s'emporti la humitat. Eixugar-se les mans amb una tovallola, eixugar-se els ulls mullats de llàgrimes, per exemple. Per extensió, diem eixugar la pols d'un moble passant-hi un drap. Eixugar també fa referència a assecar una cosa mullada fent que s'evapori l'aigua que la recobreix o amara. El sol eixuga les plantes mullades de rosada. O aquest vent sec ho eixugarà tot. O amb aquest vent la roba s'eixugarà de seguida. Eixugar és també treure tota l'aigua, tot el líquid d'un recipient, exaurir. Eixugar un safareig, un pou, una bassa, una font, un rierol, etc. Assecar-se. O eixugar l'edició d'un llibre, és a dir, exaurir-lo. Si ens referim a diners, eixugar significa liquidar, pagar totalment un deute, un dèficit, etc. Eixugar la butxaca d'algú és deixar-lo sense diners. Les grans despeses que ha fet per renovar el local li han eixugat la butxaca. No eixugar per sol que faci és no reeixir en res, tenir mala sort o mal resultat en tot allò que s'emprèn. Es diu per indicar que una persona o cosa no té remei ni solució. Té una actitud que no eixugarà per sol que faci, no veu mai les bones ocasions. Eixugar el vent tant com en plou és gastar tot el que es guanya. Podria ser ric si no fos tan mal gastador, però el vent n'eixuga tant com en plou. I vosaltres, sou d'eixugar plors, és a dir, consolar, o d'eixugar el vent tant com en plou, és a dir, que gasteu tot el que es guanya? Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de la Llengua Catalana a l'Institut d'Estudis Catalans i del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Aquell any.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: però... Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo a un metro de nit... Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Moriel Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.